0: 12 i 8, que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Tic-tac, tic-tac, compte enrere per Alexia Putellas. Anna Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, per dir alguna cosa, perquè ja estem tots pendents del futur de la capitana, d'Alexia Putellas, que podria anunciar ja oficialment la seva decisió de marxar del Barça en les pròximes hores. Recordem que demà l'equip juga l'últim partit de la temporada amb l'afició a casa, el Johan Cruyff contra la Reial Societat a les 7 de la tarda. Per tant, si vol que la gent sàpiga que estan veient l'últim partit d'Alexia vestint la samarreta del Barça, ho hauria de fer oficial abans de les 7 de la tarda, però com dic, pot ser qüestió d'hores aquest anunci. De fet, aquest matí Pere Romeu, el tècnic del Barça, davant dels mitjans, ja demanava que la gent no esperi a reconèixer Alexia com la llegenda que és i que si demà realment és aquest últim partit d'Alexia amb el Barça, que sí, que mereix un homenatge.
2: Jo no esperaré gaires anys més a reconèixer la gran futbolista que és. El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar per part de l'estaf, per part meva com a entrenador. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella, parla molt bé de tota la gent que vivim envoltats d'ella i de que la volem ajudar, i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
3: Creuria que demà pogués tenir un bon homenatge en cas que marxi?
2: Evidentment, és una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Respirava bon ambient a l'entrenament d'aquest matí amb totes les futbolistes disponibles, amb cares d'haver celebrat molt aquesta quarta Champions i el pòquer de títols. I recordem que també estem pendents de l'anunci oficial que també Ona, Batlle i Mapi León deixaran el Barça a final de temporada.
0: Perquè Alexia té la possibilitat d'ampliar un any més el seu contracte amb el Barça. Depèn d'ella.
1: Depèn d'ella, la decisió.
0: El que ens arriba des de fa temps és que medita seriosament marxar. L'input que tenim d'avui és que ho dirà en les properes hores.
1: Sí, que pot ser una qüestió d'hores que ja es publiqui aquest anunci oficial.
0: Perquè demà és l'últim partit a casa del Barça en aquesta temporada.
1: Sí, la temporada ja acaba aquesta setmana. Al cap de setmana, diumenge, jugant fora, jugant a Madrid. Per tant, el darrer partit amb l'afició, el Johan Cruyff, és demà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat.
0: Recordo, Flaqui, que quan vam entrevistar a Clàudia Pina ens va dir això.
4: Del món és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, crec que s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte, de portar el Barça al més a dalt possible. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
5: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
4: Sí, la veritat que sí. Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí, i bueno, ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres òbviament volem jugar amb ella, i el Barça òbviament també la necessita.
0: Això és el que deia Clàudia Pina quan la vam entrevistar la setmana passada, abans de la final de la Champions. Alexia va jugar, va ser important, va aconseguir un altre títol amb el club, i em crida l'atenció aquesta frase, no?, que és molt potent. Alexia és el Barça és Alexia, i si se'n va, que estem a hores ja de que se certifiqui de manera oficial, posa l'adeu a l'alçada del de Messi, és a dir, Alexia és el femení, el que Messi ha estat el masculí.
6: Sí, és que al final el Barça triomfant porta o té la cara d'Alexia com a principal reclam. És veritat que després han aparegut i s'han sumat altres jugadores que han estat capdals, cas d'Aitana, que ha col·leccionat també pilotes d'or, però Alexia és una miqueta el que resumeix tot, no? El creixement, com partint des de baix, vas sumant, fins a pujar a dalt de tot. I a part, ostres, és veritat que és un comiat que et deixa una mica orfe, perquè és que Alexia està a nivell pilota d'or. No és que marxi perquè ja per qüestions d'edat o físiques estigui baixant pistonada o baixant el nivell. No, és que la temporada que ha fet la converteix en una de les grans candidates, no la principal candidata a guanyar la pilota d'or.
0: Perquè té 32 anys, entenc que encara vol allargar la seva carrera en una lliga potent, no marxar, diguem-ne, a algun altre lloc exòtic. Ha tingut ofertes d'Estats Units. També en va tenir el seu dia interès d'Aràbia Saudita, i el més possible és que se'n vagi a Anglaterra?
1: Sí, Anglaterra és el país que més fort ha apostat per Alexia. La veritat que la Lliga Anglesa és un gran reclam per les futbolistes, perquè tant Mapi com Ona marxaran també cap a la Lliga Anglesa. Per tant, la fuga de talent és la que és d'Espanya cap a Anglaterra. I recordem que Alexia, el mes de setembre, va rebre una oferta molt potent del PSG per marxar a la Lliga Francesa, un PSG que estava disposat tant a pagar la seva clàusula de rescissió com a triplicar-li el salari. I tot i així, Alexia, després de parlar-ho amb el club, sabent que marxar el mes de setembre, ja pràcticament amb el mercat a punt de tancar, anava a ser un gran trasbals, va decidir que acabaria aquesta temporada al Barça, i tot i que és una decisió difícil, una decisió molt emocional també per una futbolista que porta 14 temporades al primer equip del Barça, en el seu cap sí que està a tancar aquesta etapa.
0: Demà és l'últim partit del Barça a casa aquesta temporada. Servirà de comiat per Alexia Putellas, sí. Confirma en les properes hores que deixa el club. Estem pendents d'aquest anunci al Que t'hi jugues. Avui ha vingut l'Àlex del Mas per fer una anàlisi de la temporada del Barça de futbol masculí, però com que sé que t'agrada molt també veure el Barça de futbol femení, et pregunto, a l'alçada de Messi es pot posar l'impacte d'Alexia al femení?
7: No ho sé, si a l'alçada de Messi, em sembla un punt exagerat, però sí a prop. Sí, a prop. Jo crec que ella ha viscut tota la transformació d'aquest Barça femení, no? aquest creixement a poc, i ella ha estat estructural en tots els Barces. Fixa't que jo crec que aquesta temporada és el Barça tàcticament més ric de la història. No? És a dir, Pere Romeu ha sabut donar-li una volta, no? Després de Lluís Cortés va venir Giraldez i li va donar certs matisos. Pere Romeu, que va ser molt discutit a l'inici de la temporada passada, li ha donat un matís tàctic que ha fet créixer amb moltes migcampistes. A l'Arsa l'hem vist jugar moltes vegades aquesta temporada, amb quatre migcampistes o amb Pina venint des de dalt al mig, i això ha favorit Alexia. Alexia té alguna cosa diferent a totes les altres futbolistes. Té una aura especial, sempre apareix en els partits importants, té aquesta capacitat de lideratge. Per tant, és impossible parlar del creixement d'aquest Barça femení sense Alexia. Potser el nivell... És que Messi és tan gros que a mi em costa posar-lo al nivell de Messi, eh? Però, sens dubte, el Barça femení és la figura més important que hi ha hagut.
6: Cadascú en el seu context, jo crec que sí, que la comparació pot ser vàlida. O sigui, no estem dient que Alexia sigui millor que Messi o que Messi sigui... No, estem parlant que en el context del Barça masculí Messi és la figura capdalt. Doncs, en aquest sentit, a mi la comparació que adreçava la Clàudia Pina em sembla... encertades, i em sembla que es pot justificar que en el context del Barça femení Alexia és la Messi del Barça femení.
0: És a dir, que quan s'anunciï que se'n va, hi haurà gent que plorarà.
1: I tant. I dins del vestidor serà un cop dur, perquè no només la seva figura és important a la gespa, sinó que és una futbolista que s'ha esforçat molt sempre per fer grup, és una futbolista molt respectada per totes les seves companyes, i a nivell de vestidor la seva sortida serà un cop difícil.
0: Pendents d'aquest anunci, també pendents de saber quan són oficialment les eleccions a la presidència del Real Madrid. Ja fa dies que l'Anton Meana ens diu que apunten, i pràcticament segur, seran el 7 de juny, diumenge. Anton Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buen día, ¿cómo estáis?
0: ¿Cuándo lo sabremos oficialmente?
8: Hoy. Hoy la Comisión Electoral va a hacer oficial la fecha. Está previsto, como digo, que sea en el día 7, pero no es oficial. Lo hemos explicado ya en este programa un par de veces. En el Madrid pone que tiene que ser en los 15 días posteriores a la confirmación de las candidaturas. Por tanto, no tiene que ser obligatoriamente a los 15 días, es dentro de los 15. Los 15 se cumplen un martes 9 de junio. Todo invita a pensar que se va a votar el domingo 7 en Valdebebas. Porque el estadio del Real Madrid va a albergar el día 8 de junio, el lunes, la misa del Papa. De su santidad del Papa, y por ese motivo no parece lógico que el día anterior haya miles de madridistas votando en el estadio. Hemos conocido que mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Meliá Castilla de Madrid va a presentar su candidatura Florentino Pérez. Ha convocado mañana a los medios de comunicación a las 7 de la tarde a un acto para explicar su proyecto, y mañana por la mañana, en teoría en tiempo de que te yugas, a eso de las 12:30, Enrique Riquelme va a presentar lo que él ha llamado la mayor transformación en la historia del club para el socio en los últimos 120 años.
0: ¿A qué se refiere con esto?
8: Pues no tengo ni idea, la verdad.
9: Y una pregunta, Antón, ¿qué significa candidatura?
8: Nos imaginamos qué candidatura es el proyecto, la gente que lleva Florentino y en caso de que gane su libro de estilo, mucha historia por hacer para los próximos años.
0: ¿Mañana Florentino anunciará que si es presidente ficha Mourinho?
8: Pues la verdad que podría hacerlo. Yo creo que sí, creo que mañana le van a preguntar. Entonces sí, yo me imagino que sí.
0: Ayer explicaste en El Larguero que la cláusula de Mourinho supera los 10 millones de euros. Hoy en el AS hemos leído que a partir de mañana la cláusula pasa de 7 a 15 millones de euros.
8: Sí, hay bastante secretismo con el tema. Nosotros estamos trabajando con compañeros de Abola para contrastar información Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid, y no queda muy claro. Hay quien decía que costaba la cláusula 3 millones de euros, fue lo primero que se dijo, barra se vendió. Ahora parece que era de 7. Estaba claro que era hasta un día, que termina hoy, por tanto, la cláusula es mayor. Hay prensa portuguesa que dice que el Benfica dice que ronda los 10 millones de euros. He leído también en AS que tiene buena información Marco Ruiz, aparte siempre con fuentes yo creo que buenas de Gestifute, que estaría más cerca de los 15. Lo bueno para la verdad es que el Benfica al salir en bolsa acaba sabiendo lo que pagan los equipos por sus jugadores. Pero lo que es evidente es que la convocatoria de elecciones hace que el Madrid tenga que pagar más por Mourinho de lo que iba a pagar hace unas semanas.
0: Me será 1 millón de euros. Es una pasta, ¿eh?
6: Es una pasta.
8: Es una pasta, sí, sí. Es una pasta. Ya, recuerda que el Madrid pagó 10 millones de euros, por ejemplo, para que Alexander Arnold jugara los partidos del Mundial de Clubes. Que estamos hablando con mucha ligereza de que el Madrid suelta 10 millones de euros como si fuera calderilla. Y en una operación en la que evidentemente el Benfica, que contaba con Mourinho y que le hizo una oferta de renovación, dentro de que tampoco va a poner el grito en el cielo, no te lo va a poner fácil, porque una cosa que se había especulado es que el Madrid comunicara, o mejor dicho, Mourinho comunicara al Benfica, ejecuto esta cláusula, voy a salir, pero el pago no se hiciera hasta la semana que viene. Pero claro, es que los del Benfica tampoco son tontos. Dicen, no, si vas a salir hoy, pagas hoy. Y si no, la cláusula se mantiene y es más caro que te vayas a Madrid la semana que viene que esta.
6: És un preu elevat i més per pagar-lo, crec, per Mourinho. Diguéssim que l'estàs pagant per un dels entrenadors top d'aquest moment.
9: Què estàs dient?
6: L'estàs pagant per Mourinho.
9: Perdona?
6: Amb tots els respectes. Perdona? Amb tots els respectes, Jose.
9: Perdona?
6: Però...
9: Que no és...
6: Que amb tots els respectes, però...
9: Que tot, mucho respeto, te estoy viendo.
6: Pagar aquesta pasta per tu a dia d'avui, em sembla...
9: Estàs hablando de Lluís Tlaqué? Parece que estàs hablando de José María García.
6: Escolta, deixa'm fer-li una pregunta. Anton, tu creus que Florentino s'esperava... entrar en este escenario electoral? ¿Y contaba que realmente las pugues sin arribar a celebrar elecciones?
8: Sí, él sabía, ¿sí?, que esa posibilidad existía. También planteaba que no llegara a tiempo, pero por lo que estamos sondeando de gente del club, no directamente con Florentino, estaban los dos escenarios. El escenario de no se presenta a nadie, aquí estoy yo, reelegido por aclamación, pero también el reto de aplastarle en las urnas. Y de silenciarle y de decirle al madridismo, estos que se quieren presentar, los niños que van a las eléctricas a pedir avales, pues mira, 95-5, 90-10, aplastado, no existe, no sé quién es. Era otra estrategia, una forma de silenciarte, sí, sí, es ganarte y aplastarte en las urnas. Evidentemente, quiero decir, esto es una campaña electoral con todas las de la ley, es decir, con mensajes velados de un lado al otro, con entrevistas, con intervenciones, con promesas, pero un Florentino que está eso haciendo campaña para ganar, que esto no es que Florentino piense que sin bajarse del autobús gana las elecciones. Florentino no quiere ganar las elecciones, quiere ganar y quiere ganar muy bien a Enrique Riquelme. Y apartarle de la carrera durante mucho tiempo. Y el domingo lo decíamos en el Canalla, yo es que no creo en esas cosas de me presento ahora para ganar en 4 años. Tú si puedes, Riquelme, gana estas elecciones.
6: Ah, no, sí, sí.
8: Que es que en 4 años no sabemos, igual eres Víctor Font en 4 años.
9: Igual no hay.
8: Claro, no, pero aparte de eso, quiero decir que es muy difícil, que es que no sabemos los tiempos ni quién se va a presentar. Entonces, él ayer anuncia en el ABC que tiene 2 fichajes, sí, muy potentes cerrados. Aquí en Madrid no se lo cree nadie. Consideramos que es una cortina de humo que se ve desde muy lejos.
0: Pero él ha dicho que los anunciará en época electoral,
8: bueno, ¿no? No, no, no, ¿ah, no? Que a lo mejor los anuncia.
6: Ah.
10: Vale.
8: Que a lo mejor los anuncia. La recomendación de cualquier experto electoral es que si puede los anuncie antes de perder las elecciones, que si puede antes diga que los tiene, y luego está pegando pequeños pellizcos nada más. Que si la cola para los bocadillos en el estadio, que si hay poco espacio en los asientos en el Bernabéu con la reforma. Yo creo que el madridismo, que hay un sector que tiene ganas de escuchar qué es lo que viene, y con un sector, para mí no mayoritario, pero sí significativo, que pone en cuestión la última gestión de Florentino, sobre todo últimas dos temporadas, y que no quedó muy contento con la rueda de prensa del presidente hace unos días, creo que le exige un poco más a Enrique Riquelme. Y creo que ahora mismo Enrique Riquelme ahora mismo no tiene nada.
0: ¿Debate va a haber?
8: Yo creo que no lo va a haber.
0: Pero es muy grave,
8: pero creo,
0: ¿no?
8: Que, no lo...
0: que en unas elecciones democráticas no haya ningún debate electoral.
8: No, o sea, a mí no me lo parece. Yo creo que si no te interesa, no tienes por qué hacerlo. Y yo creo que a Florentino no le interesa. Dicho lo cual, a lo mejor hacen uno y me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo, si fuera Florentino, no debatiría.
0: Pero como tendría que ser una obligación, al menos algún debate, ¿no? Per bueno, contraposar no, ideas y que la gente pugui veure com es un y altre, ¿no?
8: Louzán no debatió con Gomar, por ejemplo, en las últimas elecciones.
0: Pero es que asumimos con una naturalidad cosas que no son normales. Y hauria d'haver debats a les eleccions.
10: Absolutament, sí, sí. Sí, sí. Potser estem mal acostumats nosaltres aquí, però vamos, em sembla que és de salut democràtica contraposar idees, bàsicament perquè el que va votar sàpiga què vota
0: i també per veure
10: detalls,
0: i els candidats i, com es mouen al cos a cos,
10: i per,
0: no? I com,
10: i per veure com
0: confronten opinions.
10: Sí, sí.
8: Dicho lo cual, esto no lo he hablado con la candidatura de Florentino y a lo mejor hay un cara a cara y, como repito, estoy metiendo la pata en el que te yugas ahora por la mañana. Uh-huh. Pero yo creo que a Florentino no necesita un cara a cara y creo que Riquelme lo demanda porque es la única opción que él puede ver de intentar herir al presidente del Real Madrid con argumentos electorales, ¿eh? No estoy hablando de juego subterráneo. Pero me sorprendería mucho. Y si hay, hay uno. Y no más, la verdad. Esto no va a haber primera y segunda vuelta. Conociendo eso, cómo tiene planificada la semana y los anuncios Florentino Pérez.
0: Antón, un abrazo.
8: Otro para vosotros, chao.
0: Que vaya bien, pendents de que es faci oficial que les eleccions a la presidència del Madrid són el diumenge 7 de juny, 12:25, endrecem l'actualitat i amb l'Àlex Delmas analitzem la temporada del Barça, que ens ha preparat una del Masterclass. Flaqui, que fliparàs.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
10: Comencem parlant de l'Espanyol, perquè avui arrenca allà l'era Monchi. Elena Edio, què tal? Bon dia.
12: En poc menys d'una hora arrenca la presentació del nou director general esportiu, amb la presència del president i propietari del club, Alan Pace. Coneixerem quina idea té per l'Espanyol i com pensa reforçar una plantilla que ve de patir les dues últimes temporades per salvar-se. Però el primer gran interrogant que haurà de resoldre Monchi és si compta o no amb el tècnic Manolo González per la propera temporada. Tot apunta a que seguirà Manolo, que té un any més de contracte.
0: Escoltarem Monchi en directe a partir de la una, el que t'hi jugues.
10: Estàs nerviós, Manolo, o no?
13: Jo estic... Bueno, no ho sé. La veritat, si em deixen seguir, sigo. Però que me lo digan ja. Però que me lo digan ja.
0: Home, suposo que avui Monchi explicarà clarament qui serà l'entrenador de l'Espanyol la
13: no.
0: temporada, no? El seu projecte.
13: O no. O farà un Lolailo, jo què sé.
0: Un Lolailo. Per cert, l'Helena de Diego avui va a la roda de premsa de Monchi per preguntar en directe el que t'hi jugues. Això vol dir que la producció l'hem hagut de substituir.
10: Sí.
0: Hi ha l'Adrià Soldevila.
10: Però ja no ha parlat avui.
0: Hi ha l'Adrià Soldevila, que no ha parlat. Perquè està enfonsat. Ahir us ho vam explicar, però no hem aprofundit en el tema. No hem aprofundit en el tema. Aviam, Solde, explica-li a la nostra audiència què t'ha passat aquest cap de setmana. Per si ahir algú no estava atent al que t'hi jugues, què t'ha passat aquest cap de setmana? A qui t'has carregat aquest cap de setmana?
14: M'he carregat a Massimiliano Allegri, que era el primer objectiu que tenia des de que el van nomenar entrenador del Milan.
10: Ostres.
14: El primer objectiu era carregar-me a Massimiliano Allegri.
0: No t'ha agradat mai, no t'ha agradat mai.
14: És que és insuportable veure aquest futbol, insuportable. Et vols treure la pell.
0: Sí, posem en context els oients, eh? Ja sabeu que l'Adrià Soldevila és soci del Milan, sí. Que viatja quan pot cap allà a veure partits i que es gafe, no?
10: Bueno, va trencar la mala dinàmica.
0: No la va trencar ell, la va trencar la Mireia.
10: Ah, és veritat.
0: La va trencar
14: sí,
0: la Mireia.
14: Però he anat amb la Mireia, també.
0: Ja, però clar, és que el poder de la Mireia arriba fins on... Saps? O sigui, clar, contra tu és difícil lluitar.
10: Però és a dir, el dia que el Milan es jugava entrant en Champions va decidir que era una bona idea anar-lo a veure.
0: Claro, ell es va créixer, perquè com que després de 14 vegades el Milan va guanyar-ne una, o sigui, de 15 n'havia guanyat una, va decidir que quan es jugava entrar a la Champions el Milan aniria a veure la San Siro. I què ha passat, Soldevila?
14: Doncs que contra un equip que no jugava res, que era el Cagliari, va perdre 1-2.
0: I s'ha quedat fora de la Champions.
14: Però és que al minut 2 guanyàvem 1-0, eh? Al minut 2, eh? I dic, va, ens hi fotrem 7.
13: No. Però saps quan no? Al final, a l'1-90 ja no guanyàveu.
14: No, va haver-hi una bronca important a San Siro, eh? Perquè...
0: És molt greu, el Milan fora de la Champions, eh?
10: Sí,
0: és molt greu.
10: Històric com el Milan.
14: Que bo que voleu més que us expliqui. No, que s'ha encarregat Alegre, que jo estic content per això. Ja està bé.
0: I va haver molta bronca, eh, San Siro?
14: Moltíssima. Crits de jugadors aneu a treballar, en italià, evidentment. Crits contra Alegre, crits contra Fofana, crits contra Leao, contra molts jugadors. Vaja, va ser un desastre important.
0: Una, dos, contra
14: mi, contra mi també n'hi va haver algun.
0: Ai, doncs avui el tenim a la producció, eh? El sol de després de carregar-se Alegri, de que el Milan s'hagi quedat fora de la propera Champions, per culpa del gafe de Soldevila, està aquí a la producció. Espero que la ràdio funcioni correctament.
10: Vinga, recuperem sintonia de notícies. Martí Juncà, com estàs? El Rayo Vallecano ja és a Leipzig per disputar demà la final de la Conference League.
15: El conjunt madrileny jugarà demà la seva primera final europea contra el Crystal Palace. D'això n'ha parlat Martín Presa, president del Rayo, al Larguero, dient que és una oportunitat irrepetible.
16: Estàs, pues bueno, sabiendo que estamos ante una oportunidad única. Por lógica irrepetible, trabajaremos mucho para que podamos volver a repetir el estar en una final. Y siendo algo tan inusual, tan raro, pues tenemos que intentar aprovecharlo porque a ver cuándo vuelve a presentarse una oportunidad así ante nuestros ojos.
15: Abans, però aquest vespre, jornada de la Lliga F amb un Badalona-Real Madrid a les 7 de la tarda.
10: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
17: Bon dia.
10: Avui es reprèn aquell partit que es va suspendre entre la Penya i Unicaja.
17: Sí, a les 8 del vespre començarà l'Olímpic de Badalona la segona part del Penya-Unicaja, que es va ajornar, recordem, per l'averia el marcador. El resultat és de 53-33 per la Penya. L'ACB ha confirmat que la pròxima edició de la Supercopa ACB es jugarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. Mentretant, per avui s'espera la reunió la porta Xavi Pasqual per decidir el futur de la banqueta del Palau. El marge d'Ivon Navarro i Espanulis també són a Selko Bradovic en cas de que Pasqual marxi. I a la NBA, 27 anys després, els Knicks de Nova York s'han classificat per la final. A l'altra semifinal, Oklahoma i San Antonio estan empatats a 2.
0: Has dit que és una Obradovic, sí, si Xavi Pasqual marxa?
17: És un dels que sona, també.
10: Sí, sí.
17: Obradovic, el mes que ve ha de decidir, ha dit ell mateix... digo, me voy a reunir conmigo mismo para decidir si es retira o si té un projecte que li faci patxoca i continuï almenys un any més. Això ho decidirà el mes que ve. Però, clar, jo crec que seria d'impacte si marxa el Xavi Pasqual que vingués a ser el cobrador. I tant, al Palau. Seria molt bo i està a la quiniela.
0: I el futur de Xavi Pasqual es decideix avui o encara s'allargarà uns dies més?
17: Bueno, avui per dinar, després de l'entrenament que deu haver acabat ara fa uns minuts del Barça, han quedat per dinar... Pasqual i Laporta.
13: Doloro.
17: I en principi, tot i que la decisió està presa...
13: Ho farem és el dinar i prou, eh?
17: Dinar i prou.
13: Dinar i gràcies. Dinar.
17: Uns cubatilles, després, i... Els
13: macarrons. I em donaré un tàper de macarrons i diré, té, cap a casa.
17: Sí, sí, el tema està així en aquest moment, eh?
13: Macarrons.
17: Ja volem.
13: Ben bons. Macarrons!
10: Okay. I encara en bàsquet parlem de Liepos Lleida, que té nou patrocinador i canviarà de nom la propera temporada, Sir Chaves.
18: El Club Lleida passarà a dir-se Ilerna Lleida a partir de l'1 de juliol. El centre de formació professional nascut a Lleida i amb implantació arreu del territori i cobertura estatal s'incorpora així al projecte del Força Lleida amb un acord per 3 temporades ampliables. Des del club destaquen que era fonamental que el nou patrocinador fos una empresa lleidatana i arrelada al territori, així que tot i tenir opcions de fora no s'han contemplat mai com a via prioritària. L'aportació econòmica de l'acord serà important i superarà la de l'etapa amb Hayopos, però el president Albert Aliaga ha assegurat que encara no serà suficient per mirar cap amunt i buscar altres objectius com classificar-se per competicions europees. Així que l'objectiu principal del club continuarà sent la permanència una temporada més a la CB.
10: Gràcies, Asier. Bon dia.
17: Demano el bar, eh? Per el Flaqui.
10: Què ha passat?
17: Jo crec que ha dit Ser Chaves. Que era una emissora
0: de Venezuela.
10: Perquè Chaves... Asier Chaves...
17: Ser Chaves.
10: El veig tan implicat a la companyia de la casa
17: Chaves.
10: Que ja el convoca directament és Ser Chaves. A partir d'ara li donem pas així sempre.
17: Ser Chaves.
10: Les seves informacions. Tanquem amb tenis a Roland Garros, debut i victòria de Rafa Joder.
15: Pallissarà el madrileny en Kovacevic i jugarà demà contra Duckworth. Aquest vespre debut a Sinner i tanquem amb l'Hockey Lliga avui que es decideixen les semifinals pel títol amb un Barça-Noia igualada a Voltregà i Calafell Reus.
0: Per cert, podem anunciar no, que no sé. Martí Juncà continua amb nosaltres a l'estiu, no?
13: Va
0: fer unes proves d'accés a l'estiu que van impressionar Jordi Martí fins al punt d'assegurar-nos que va treure millor nota de la que hauríem tret tots nosaltres.
15: Sembla que m'ho he guanyat, doncs.
0: Va sortir absolutament impactat pel nivell cultural de Martí Junca.
13: No, o de la capacitat d'estudi.
10: La tradició és que es porta unes pastetes, sí, o una cosa per celebrar-ho.
15: A final de setmana puc portar...
10: No, a final de setmana no va bé.
15: No va bé?
10: O dijous, o dijous o ja dilluns.
13: No, no, divendres és un molt bon dia.
10: No,
15: divendres, clar. Si em gasto menys diners.
10: Això és veritat.
0: És un tio espavilat, el Martí. Ja us ho he dit des del primer dia.
15: Després de les cerveses.
13: Després de l'informe que va bé. Divendres. No vindràs, Flaqui?
10: Divendres seré al programa, però des de la llunyania.
13: Els carquinyolis?
10: Per vostè.
13: Portaràs carquinyolis? Portaràs mistela?
15: Els enviaré per fax.
10: Per fax? Ostres. Els
13: enviaré per fax. Que rebràs, eh?
10: Ja estaríem, eh? El quiosc
0: del Marcos. Saps què passa, Flaqui? Que hem d'allargar una mica, perquè teníem una entrevista pactada que s'ha de posposar per indisposició del protagonista.
10: Gastroenteritis.
0: Gastroenteritis, sí.
10: S'ha quedat al gimnàs.
0: Deixarem això així.
13: Al gimnàs.
0: Mantindrem a la persona en l'anonimat fins que confirmem el motiu exacte d'aquesta indisposició i llavors ja decidirem si som més o menys durs en antena.
10: Si és aquest el motiu, també és comprensible.
13: És comprensible, sí. És comprensible.
0: Marcos López, va.
10: Hola, tal, Marcos.
19: Hola, sí que... Hola, Flaqui, muy buenos días. Bon la dia. Salida de Mourinho le puede dar 15 millones de euros al Benfica. Explica el diario portugués Récord. En torno al futuro del próximo entrenador, o eso dicen que debe ser del Real Madrid. Las elecciones en el Bernabéu retrasan el anuncio del fichaje de Special One, escribe Walter Márquez, indicando que este anuncio de la contratación debería haberse hecho hoy, donde todavía la cláusula de salida quedaba fijada en 7 millones de euros. Pero pasada esta fecha, expirado ya el plazo de 10 días entre técnico y Benfica, ese precio aumenta al doble. Le tocará, por lo tanto, a Florentino, si gana estas elecciones, negociar una rebaja, porque no hay un entrenador por el que no pague dinero. Para sacar a Xavi Alonso del Leverkusen necesitó pagar 8 millones de euros y le duró 8 meses. Ahora también deberá pagar por Mou.
17: Va, cosetes del Mundial. Cosetes del Mundial, així que al Flaqui li agradaran també.
13: Vinga, va.
17: La moda de vestir amb samarretes de clubs o seleccions combinada amb roba casual cada vegada s'imposa més.
0: Jo sóc un d'ells.
10: A veure què dius.
17: Block Core, el denominat Block Core.
10: Ah, es diu així, això?
17: Sí, això l'Helena m'ha dit com ho havia de pronunciar.
10: Ah, sí?
17: Block Core, majoritàriament amb samarretes vintage. Bueno, doncs JD Sports ha fet un estudi a partir de les dades de Google, eBay i TikTok per saber les 15 samarretes més populars del Mundial 2026.
10: A veure.
17: A dia d'avui, la més popular és la de Brasil, amb una puntuació de 96,8. Seguida de Portugal, amb 92,7, sorprèn la tercera posició del Japó, amb 90,5, quarta posició per l'Argentina, amb 86,4, i cinquena per Espanya, amb 85,1. Altres samarretes europees, setena Alemanya, desena França, onzena, per exemple, Itàlia. Per marques, entre els 5 primers, una de Nike, una de Puma i 3 d'Adidas. Segons com vagi el Mundial, això pot canviar.
0: Però són les samarretes de les seleccions actuals.
17: Actuals, sí, actuals. Sí. Tot i que sigui pel bloc core aquest...
0: Perquè les vintage, que s'han posat molt de moda, suposo que guanyarà la d'Argentina de Maradona,
17: sí,
0: la de Brasil de Ronaldinho, aquestes són les que jo veig més.
13: És que són xules, xules.
0: Sí. La d'Holanda de Ruud Gullit.
10: I la del 74, també, fins i tot.
0: Sí, la de Cruyff.
10: Sí, la de Cruyff. Mm.
0: Se'n veuen, eh?
10: Sí, que se'n veuen, sí.
17: La moda aquesta...
10: Com es diu això?
17: El bloc core.
10: Bloc core.
17: Sí, bloc core.
0: Va,
17: sí.
0: El que t'hi jugues s'escolta i també es veus.
10: Que riu, l'Àlex.
20: Ara no ets de la família de Ketty Jugues. Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
22: Arroba Ketty Jugues.
0: Descarregueu l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta, i allà teniu tot el contingut de la casa.
10: M'envio un missatge a Sir Chaves, que em disculpa per haver-li dit Sir Chaves. Diu que una vegada va entrar en una emissora de la cadena SER, no
23: direm d'on. És històric, el GAC.
10: I com que vam passar el telèfon al company de la ciutat on havia d'entrar a fer la prèvia, i en el telèfon, el contacte, sortia a Sir Becari, li va donar pas com a Sir Becari, què tal, muy buenas.
0: Que grande.
17: Ràdio Valladolid, va ser.
10: Ah, mira, ho ha desvetllat el CISO.
0: Becari senyal.
23: El que hem de descobrir és qui va enviar el contacte d'aquesta manera sense dir res, saps? Perquè, clar...
10: A Sir Becari, què tal, muy buenas. Hola, Núria, què tal?
23: Vaig a dir que he comprovat a Saissó el toc que deies del Flaqui i jo crec que està bastant al límit, el podríem acceptar.
2: Sí, com a toc, com a toc.
23: Sí, jo crec que sí.
0: Diu Ser Chávez.
23: Està una mica al límit, a veure, si tu mires amb lupa segurament diu així. Però sí, sí.
9: Ser Chávez.
23: Mira, sí que ara fareu balanç de la temporada amb l'Àlex i he aprofitat per demanar una mica a la gent quina nota posa aquesta temporada del Barça. Excel·lent, notable, aprovat, suspès. Doncs un 80% es decanta pel notable, un 14% per l'excel·lent, hi ha un 5% que suspèn la temporada del Barça i només un 2% un aprovat, però ja veieu que majoritàriament la nota és d'un aprovat aquesta temporada del Barça.
0: Missatges al 606-32-72-11.
9: Com el que ens envia la Núria, que ho mira tot.
3: Bon dia.
10: Bon dia.
3: Que gran el Jordi fent la figuració de despatx en despatx del Lluís de la Fuente per la convocatòria de la selecció. Ha sigut boníssim, però boníssim. He rigut molt. Gran Jordi, gran.
0: Sí, és el que comentàvem al principi del que t'hi jugués.
10: Ha sigut bona.
0: És tremendo.
9: Estan preciós.
0: Tremendo, tremendo, tremendo. Va, missatges al 606-32-72-11. 12:38.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sona un tros de davanter, i per tenir com a recurs, jo me l'hagués emportat a més que a Borja Iglesias, no me n'amago.
10: Si esto Javier se resume con una frase...
5: Javier?
10: Javier. Bruno. Creo que fue Kafka quien dijo...
5: ¿Kafka?
10: Guste más o guste menos... Aquí mandan mis huevos morenos.
4: ¿Qué te supras?
5: ¿Te queda del tío Faja?
10: Del tío Kafka.
5: Ah, sí. Tío Kafka.
0: El tío Kafka.
10: El tío Kafka es malo.
9: Molan Sarka, efectivamente.
0: Ay...

0: millor equip que la primera temporada de Flick.
1: De fet, a la del Masterclass, l'Àlex Delmas ha apuntat com a coses positives tres aspectes,
0: sí,
1: i només dos aspectes clarament a millorar. Anem per parts. Primer, Àlex, comencem la del Masterclass pels punts positius que hi veus aquesta temporada. El primer és la voluntat per evolucionar el joc.
0: Sí, sí. Per mi el primer punt positiu i el més important, hem vist un Barça, sobretot ha estat accentuat això després de la baixa de Lamine Yamal, que ha intentat controlar una mica més el joc. El Barça de Flick havia arribat aquí amb aquesta verticalitat, aquest punt de ritme alt, que crec que li convé molt al futbol modern, però moltes vegades s'havia passat d'això, no? I aquesta temporada hem vist aquest intent d'evolució cap a on Flick vol portar l'equip. De fet, el Barça d'aquesta temporada acaba amb 622 passades de mitjana per partit, que són 25 passades més que el de la temporada passada, i acaba gairebé amb un 2% més de fiabilitat de passada que el de la temporada passada. Són dades que irrefutablement diuen que Flick vol portar l'equip cap aquí.
1: Això vol dir que el Barça, diguem-ne, ha transitat una mica cap a un futbol no tan vertical ni vertiginós com el de la temporada anterior.
0: Correcte. Sí, sí. Que aquesta és la voluntat. Que aquesta, és a dir, sempre hem parlat de que els equips guanyadors, dominadors, són aquells que troben un equilibri perfecte entre fer mal al rival, però també controlar i dominar el joc. Crec que al Barça li falta un puntet per arribar a aquest equilibri i Flick ho vol encaminar cap aquí.
1: Per tant, les dades demostren que el Barça ha evolucionat el seu joc.
0: Sí.
1: I és més eficaç en els atacs ràpids, què vol dir això?
0: Sí, mira, el Barça ha canviat la manera de pressionar, sobretot a l'alt, n'hem parlat molts programes aquí, és a dir, l'any passat amb Lewandowski de titular, el que feia el Barça la pressió alta era anava amb els dos extrems i Lewandowski el posava al mig del camp. Aquest any, com que ha sigut més titular Ferran que Lewandowski, hem anat amb tres a dalt, és a dir, emparellar-se l'home, i el Barça ha baixat una mica en les recuperacions altes. Vale? Ha baixat una mica el rati. Però, en canvi, com que tenia més jugadors per davant de pilota, ha fet més gols cada vegada que ha recuperat. I això és una dada, eh? És a dir, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid després de recuperació alta. I només, de mitjana, només ha necessitat 1,8 passades per fer gol després de recuperació. Això com a mitjana, que és l'equip que més eficaç ha estat de la
1: lliga. Això és recuperar, rematar i gol.
0: Sí, marcar, sí, tenim, sí, moltes. Si agafeu, per exemple, el partit del Villarreal, on aquella recuperació de Fermín ràpidament a la minigol, i precisament Fermín i Lamín han estat els dos jugadors que millor han interpretat això.
1: Lamín també. Fermín, Lamín és Fermín, evident, sí. Lamín també.
0: Sí, perquè moltes vegades és qui ha fet aquesta passada després de recuperar, l'ha fet cap a un company, o qui ha rebut la passada per finalitzar.
1: I destaques també el creixement de molts jugadors a nivell individual.
0: Sí, per mi és la gran notícia en clau individual d'aquest Barça, no? És a dir, Gerard Martín és una evidència, Eric ha gairebé duplicat els minuts, Gerard Martín gairebé els ha triplicat. Jo crec que la versió de Lamine ha arribat a l'últim graó que li falta per ser el jugador desequilibrant, i també Fermín. Crec que la temporada passada vam veure un Fermín ja molt bo, però és que ara estem amb un Fermín encara més expansiu i, per tant, hi ha aquests creixements, també.
1: Tu has detectat això que explica l'Àlex, Flaqui, que el Barça ha evolucionat el seu joc?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Segurament ha perdut, com diu l'Àlex, aquell ritme vertiginós, aquella versió tan vertical i de tant vertigen que tenia la temporada passada i que ens va fixar-la tant. Crec que s'ha matisat la línia defensiva. No l'hem vist tan agosarada. Seguim veient l'agosarada. Em sembla que el pla de partit passa per una altra banda i precisament que l'equip ha anat poc a poc sabent llegir millor certs escenaris, tot i que alguna competició crec que l'hem perdut precisament per no haver-ho fet 100% bé. Penso en l'eliminatòria amb l'Atlético de Madrid, aquell gol que quan estàs guanyant 0-2 allà a la tornada i de sobte una desconnexió amb una línia que se'n va al mig del camp, et tornen a calçar i t'acabes marxant cap a casa. El que no sé és cap a on va... Si Flick prioritzarà aquesta versió més competitiva, no, perquè l'any passat es va competir molt, molt, molt bé. Aquesta versió menys vertiginosa, o creus que li agradaria tornar al que es va veure la temporada passada?
0: Jo crec que evolucionarà cap a aquest punt de control. És a dir, per mi el Barça... També hem de posar un intangible aquí, que és que els rivals han après a combatre.
2: Clar,
0: també, que la primera temporada no hi és. Jo crec que el Barça ha de seguir amb la seva idea de joc, i seguirà, de Flick, però donant aquest punt de control. Ara ho dèiem, no? Els punts negatius jo ho menciono. És a dir, aquestes velocitats del joc, el Barça les ha d'aprendre a manegar.
1: Ara comentem els punts a millorar, però requadrar aquesta idea, Àlex, que pot sorprendre, però és interessant, que el Barça, diguem-ne, en el seu prime no ha jugat de manera tan vistosa, tan espectacular com la temporada passada, però si mires el global, creus que és un equip millor que la temporada anterior.
0: Sí, perquè ha tingut més dificultats. Una és que els rivals t'han après a combatre, el que deia, no? És a dir, els rivals ara ja saben que et poden

0: atacar la línia alta. Ja saben com tu ataques, quin és el jugador, han après a fer moltes més ajudes sobre la Min, qui trenca, que és Fermín, com fas la sortida de pilota, i les ha superat. Ha tingut baixes transcendentals. Recordem que la primera temporada de Flick, el Barça li aguanta tota la temporada de Rafinha, Pedri gairebé no se li cau, Koundé se li acaba caient al final, és a dir, no té baixes, i aquest any fins i tot ha tingut Joan Garcia, que ara ens oblidem i ha passat molt. Ha tingut Joan Garcia, la baixa d'Íñigo, i l'ha superat tot.
1: Que per cert, ara que dius lo de Joan Garcia, les prioritats al mercat de fitxatges són el davanter centre, el jugador de banda, si es pot també un central, bueno, ho hem explicat.
2: Calma. Estàs aquí fitxant tothom. Estàs fitxant
1: tothom. Ara li preguntarem al Soldevila com està la feina als despatxos.
2: No entris en aquest joc, No m'agrada, que comenci a posar pressió.
1: No, ho dic perquè no està al focus, però l'últim partit de Lliga demostra que el Barça faria bé de tenir clar i tancar bé el porter suplent de la pròxima temporada. Perquè Chesney ens cau molt bé, molt simpàtic, però no està per jugar, tio, és un drama. És que no es tira, es deixa caure. És que és dramàtic. No, ho dic perquè ha quedat allà, com que el Barça ja és campió, l'últim partit, que molta gent ni el veu, perquè estàs pendent del Girona i tal, que és dramàtic. Que cau a plom.
3: Però jo entenc que aquesta carpeta està sobre la taula.
1: Està sobre la taula, però aviam qui serà el porter suplent,
0: Però compta
1: que Joan Garcia és porter top. Però que com li passi alguna cosa o li hagis de donar descans en partit de Copa, que Chesney no està per jugar.
3: Ho dic perquè dius, per és mi... que sembla que s'ha oblidat o s'ha passat per alt. Vull pensar que pot ser que s'hagi passat per alt per els efectes de la rua i perquè ens cau molt bé Chesney de portes en fora. Però estic convençut que de portes en dins és un tema a tractar. Perquè, com tu dius, i amb el pas dels mesos encara es farà més evident, el salt de Joan Garcia, porter top mundial, a Chesney, clar, és que si es constipa Joan Garcia, tremoles. Perquè Chesney, és veritat que va fer una temporada passada...
2: No, tremola el Joan Garcia si es constipa.
3: La temporada passada va fer un tros de temporada, va salvar, va rendir...
1: Però que no és casual que aquesta temporada Joan Garcia sigui el trofeu Zamora, hagi mantingut 14 vegades la porteria 0 i, en canvi, quan ha jugat Chesney al Barça sempre li han marcat algun gol.
2: El Chesney ha guanyat aquest any el trofeu Mazmorra.
0: Per mi és indubtable que el Barça no pot anar pel món amb Chesney de segon porter. Una altra cosa és si Flick el vol mantenir a la plantilla, però compte que el Barça té, crec que són 7 porters en nòmina.
1: Iñaki Peña que torna, Ter Stegen que torna... Poca conya, és un meló, el de la porteria. És un meló, el que passa és que, diguem-ne, no està tan al focus perquè el titular és indiscutible que és Joan Garcia. I estàs tranquil. Però que veient a Chesney a l'últim partit de Lliga, no pot ser el suplent del Barça.
0: No pot ser.
1: Val, i els aspectes a millorar. Àlex, has apuntat la gestió dels moments clau.
0: Sí, i aquí vaig on les velocitats del partit. Val? Avui en dia en el futbol modern no es pot jugar a una sola velocitat, és a dir, no es pot córrer tota l'estona, ni es pot pressionar tota l'estona, ni es pot ser excessivament controlador, pla. No? El Barça aquestes velocitats de partits encara no les té. Ho hem dit, hi ha molts exemples que hi ha hagut. Aquesta eliminatòria van de l'Atlético. No? És a dir, hi ha moments, ens ve el cable de l'Inter de l'any passat, moments on tu tens el partit de cara i allà has de baixar una mica el ritme. Això no vol dir traicionar la idea, no. Baixar una mica el ritme durant uns minuts. Crec que el Barça encara li està costant massa. Només Pedri ho interpreta bé, només Lamine algunes vegades ho interpreta. Jo crec que els Fermín, els Rafinha, els Ferran, molts jugadors encara d'aquesta plantilla no acaben de tenir clar quan cal pausar el joc o quan cal córrer, i aquesta és l'evolució que busca Flick.
1: Li falta una mica d'experiència en aquest sentit.
0: Sí, sens dubte que
1: però això... és un equip molt jove.
0: Els minuts t'ho van donant, sí. A veure, jo era migcampista i això a mi em va costar aprendre-ho, també. Vull dir que és veritat que amb l'experiència anirà millorant.
1: I el segon punt a millorar és que han encaixat gols estranys a vegades.
0: Sí, fora de la idea. Què vull dir amb això? Que hi ha gols que el Barça ha d'encaixar i encaixarà perquè té una idea que assumeix riscos, de la línia avançada, etc. Aquests ja els dones com a penyora, diguéssim, perquè és la teva idea, perquè te'n reporta molts, però aquesta temporada del Barça n'ha encaixat excessivament massa fora de la idea. I això què vull dir? Marques tu un gol i al minut següent, o als dos minuts següents, o als tres minuts següents, encaixes. En estratègia, ha encaixat més del que seria necessari. És a dir, són 15 gols encaixats entre corners o penals, diguéssim, clars, que et pots estalviar. Gols després de marcar, principis de partit, principis de segona part, n'hi ha molts. Jo tenia un entrenador, que a més el vau tenir aquí a la casa, que és Manolo Márquez, que sempre deia, els 5 minuts immediatament després de marcar un gol, no assumim cap risc, que no passi res. s'ha de consolidar l'avantatge. El Barça, hi ha hagut partits que no l'ha consolidat, i això ho ha de fer.
1: Solde, als despatxos, evidentment, hi ha feina, més enllà de que la nova junta s'incorpora formalment el dia 1 de juliol. El tema del fair play, que al club som optimistes, també per la relació amb la Lliga, en quin punt està?
4: No, ara mateix no hi ha gaires novetats. És a dir, falta aquell ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP. Recordeu que aquest seients VIP no és un ingrés directe al Barça, sinó que és una revenda que fa New Era Visionary Group d'aquests seients, però que evidentment han d'entrar aquests diners al Barça perquè New Era Visionary Group té uns terminis de pagament i els terminis de pagament, de moment, a hores d'ara, aquest últim pagament que li falta a New Era no l'ha fet i falta que revengui aquests seients i el Barça pugui tenir aquests diners perquè entri en el fair play.
1: Òbviament, aquest és un dels aspectes més importants a resoldre perquè és el més immediat i afecta la planificació esportiva, tot i que insistim, des del club traslladen optimisme amb aquesta qüestió. Més enllà del futur immediat, la nova junta directiva té diversos projectes i n'hi ha un que és molt important. I ja que hem parlat de les eleccions al Madrid, val la pena posar-lo sobre de la taula i tindrem temps per analitzar-lo i explicar més detalls. Però és la modificació estatutària. Aquest tema és un dels projectes importants que la Junta Directiva abordarà en aquest proper mandat.
4: Aquest tema es ve arrossegant ja des del mandat anterior, perquè ja estava previst fer una modificació estatutària al mandat anterior, aquest del 2021 al 2026, però no es va acabar d'abordar. S'estaven fent les primeres passes, diguem-ne, a final del mandat, però es va decidir aparcar-ho perquè no diguessin que s'estava intentant fer final de mandat perquè les eleccions, doncs, hi hagués algun avantatge per algun candidat, etcètera, etcètera, no? I van dir, bueno, ho aparquem, que no se'ns digui que som oportunistes, i ho farem al següent mandat. I, evidentment, una de les claus d'aquesta reforma estatutària és blindar el model de propietat del Barça, que actualment és un model de socis, i el que volen és blindar-lo al 100%. Blindar-lo vol dir que si es vol modificar aquest model de propietat, s'hagi de fer amb unes restriccions molt bèsties. Restriccions com, primer, evidentment, passar per assemblea, però després que aquesta assemblea t'autoritzi a fer un referèndum. No t'autoritzi a canviar el model, sinó a fer un referèndum, que la participació en aquest referèndum sigui alta, no val que hi participin un 15% dels socis, ni un 20 ni un 25, ha de ser alta, i que a les votacions hi hagi un vot a favor del canvi d'aquest model de propietat també altíssim.
1: Contrastaria amb la voluntat que sembla tenir Florentino Pérez.
4: Sí.
1: Al Barça el que volen amb la modificació estatutària és blindar el model de propietat perquè sigui molt difícil que es canviï el model de propietat del Barça.
4: Exacte. Sí,
1: per dificultar-ho.
4: Dificultar-ho al màxim.
1: Per protegir-ho.
4: Sí, sí, dificultar-ho al màxim. Evidentment, si la gran majoria de socis ho volen, s'acabaria fent.
1: Però hauria de passar molts filtres.
4: Exacte. Han de voler la gran majoria de socis i que la gran majoria de socis participi en el referèndum. Això és una de les grans qüestions d'aquesta reforma estatutària.
1: Em sembla bastant important aquest tema.
3: Sí, a més, crec que és un motiu de celebració pel culer i per la idiosincràsia que té aquest club, no? I que en temps en què Madrid sembla que van cap a un altre cantó, cap a la direcció oposada, amb aquest intent anunciat, que veurem en què queda, de Florentino, de privatitzar aquest 5%, amb aquestes accions estranyes, etc, que no s'ha acabat d'explicar del tot bé, doncs, home, jo celebro que el Barça faci el camí invers per protegir, doncs, la seva originalitat com a club propietari dels propietat dels seus socis.
4: A banda d'aquesta modificació pel blindatge, és a dir, dintre d'aquesta modificació hi haurà diverses coses, i ara que parlàvem de les eleccions, també hi haurà uns certs filtres a l'hora de la presentació de candidatures, també. No el filtre de l'aval, però sí que es vol modificar, no, ara mateix jo no sabria dir-te com, però el que ens han explicat és que es vol modificar també el procés electoral.
1: Que no es pugui presentar qualsevol i aprofitar-se de que la figura del precandidat et permet llibertat per dir que vols anar a les eleccions i tenir quota mediàtica.
4: Sí, però a la vegada també es vol evitar que es presentin només rics a la presidència. És a dir, s'ha de planificar bé, però volen evitar...
1: Com a concepte no està malament intentar potenciar que es presenti més gent a part dels rics.
4: Sí, sí. Però s'ha de veure bé, perquè, clar, depèn de quins filtres posis...
1: És una primera pinzellada i ampliarem en les properes setmanes el que t'hi jugues un projecte que és important pel futur del club. 12:54, a la una parla Monchi, sí. L'escoltarem en directe al que t'hi jugues i a l'Helena de Diego per cobrir la primera roda de premsa del nou director general esportiu de l'Espanyol. Abans de tancar aquesta primera hora, em diu el Willy Flaky que tenim una trucada.
5: Hello.
1: Hola.
5: Buenos días.
3: Qui és aquest?
5: Is this Mr. Lewis Flacker?
3: Sí.
5: Yes, hello. ¿Cómo está? Me llamo Michael. Me llamo del Hotel Hilton Garden de Dallas.
1: Ah, això és per al teu viatge del Mundial.
3: Ah, vale.
1: No?
5: Llamo de recepción.
1: Sí. Willy.
3: No ho sé, la veritat és que encara no he mirat on ens allotgem.
1: D'on diu que truque?
5: De Hotel Hilton de Dallas.
3: Ah, mira, estaria bé.
1: Al Hilton aneu?
3: Estaria bé.
1: Al Mundial?
3: Ja et dic que no he mirat.
1: Com se desgasta, sí.
3: No he mirat encara. Ser Chaves.
5: Ha llegado esta señora, el problema, esta señora preguntando por usted.
1: Qui?
5: Una señora preguntando por el señor Flaqué.
3: Ah, sí, qui és? Sorprengui'm.
5: Es que está muy diciendo que va a llegar usted, que va a dormir en su habitación.
3: ¿Ah, sí?
5: Que he dicho a ella falta como 20 días para llegar usted, sí. La reserva sí. De aquí es para 20 días.
3: Tardarem bastant.
5: Y ya, ella sí. Dice que quiere la habitación ya que paga la empresa de usted.
3: Ah, bueno, que parli amb
1: Jordi Martí, la porta Martí. Clara, llavors.
5: Però... Yo puedo pasar con él.
3: Sí, sí, no, això t'ho anava a dir, que si està per aquí, així sé qui és, perquè no, vaig una mica despistat, o no?
5: Buenos días.
3: Jo com pensava que el Mundial el teníem tranquil.
5: Me llamo Francisca.
3: Sí, ja sabem qui és.
5: Soy una fiera y antes del programa.
3: Sí.
1: Però està en Estados Unidos, Francisca.
5: Estoy en los Estados Unidos, sí.
3: Molt d'hora, ja, ara,
5: Mi León. Esperándote ya, pero tienes que defenderme, ¿no, Frankie?
3: Però que jo no vaig cap allà fins d'aquí molts dies,
5: Que esta gente se ha vuelto loca.
3: Què ha passat?
5: Que esta gente quiere dejar una anciana durmiendo en la calle. Que están dispuestos a mandarme a dormir al rato.
3: Però és que la reserva no està feta fins d'aquí 20 dies. No,
5: que falla? Quieren mandarme debajo de un puente.
3: Però què falla, ja?
5: Pues yo estoy aquí preparado para esperarte, Frankie.
3: Però són 20 dies, encara falten,
5: Te voy a tratar como nunca te han tratado. Aquí en un hotel de lujo, de los Estados Unidos... Que és el que passa en Estados Unidos se queda en Estados Unidos,
3: Escolta'm, ja que està per allà, m'han dit que fa calor a Dallas?
5: Sí, hace bastante calor, por eso no puedes dejar una señora a la calle. Ya no te podrás poner la excusa de que tienes mujer, porque más de 7.000 kilómetros...
3: Faltem. La dona hi és sempre, només faltaria.
5: No son cuernos.
3: No.
5: Así que allí voy a ser yo la primera, ¿no? Porque la furcia esa que tienes tú no viene.
3: Oh, escolta, no. És que sisplau, un respecte, per favor.
5: ¿De qué?
3: Per favor, un respecte.
5: ¿A quién?
3: Aquí ha creuat línies vermelles.
5: A la fulana que...
3: Ja, prou, per favor. Escolti'm.
1: Va, què volien exactament aquests de Dallas?
3: No, jo, que tenen la Francisca allà donant pel sac.
5: A la cadera Sergi, que necessita l'habitació d'ahora. Sí,
1: que hable con Jordi Martí.
5: Eso.
1: Y suerte.
3: Sí.
5: Eso. Esto me interesa.
3: Y suerte.
5: Habla con el Jordi. Habla con el Jordi.
1: Vinga, tanquem la primera hora del Que t'hi jugues. Pausa, endrecem l'actualitat i a la segona escoltem a Monchi en directe al programa.
3: Aniré acollonit cap a Dallas.
1: Sort.
6: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: 100 euros con Samap.
1: Con Verifacto incluido sin coste. Más de 4 millones de negocios ya confían en Samap. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
2: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
3: I què?
2: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
3: Oh.
2: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
4: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
5: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
6: I també totes les eines i ferreteria.
5: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
6: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: La ilusión se apodera de ti. Es una ocasión única para ver a tu artista favorito, pero ¿a qué precio? No queremos ser víctimas de un fraude y comprometer nuestros datos bancarios. Por eso debemos ser cuidadosos y comprobar las páginas web donde compramos. Que sean seguras, comiencen por HTTPS y que nos ofrezcan métodos de pago con la validación de operaciones de nuestro banco.
9: Seguridad Día a Día es un proyecto de Cadena Ser y El País en colaboración con Banco Santander.
10: Dale, José. Venga, va. Hola, nana. Camila.
11: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
12: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
13: Si tu pares a pensar una selecció que juga en ratlla, porro, no sé si passarà el tiró.
14: Té la graceta?
15: Que tinc aquí el meu fill.
14: Té la graceta?
12: Què t'hi jugues?
15: És tremendo, el Lu.
14: És el Lu. Sí, segurament deu fer servir... Deu prendre coses que no toquen. Com? Hi ha coses que... No, això no, no, no.
15: No sabies com lligar la menció i no te n'has sortit.
14: Mira,
15: me bajo
14: del carro. Directament. La qualitat es nota en els acabats i a Emcat Group hi tenen els millors materials...
15: Com volies lligar la... amb la qualitat?
14: Malament. Els millors materials per reconstrucció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... És que emcat.cat, material building by Emcat, de veritat, és el millor que us pot passar.
15: Tot tipus de material.
14: Tot tipus de material.
16: Els millors acabats.
15: Si necessites un lavabo, un lavabo.
14: Sí, sí, el que necessitis. Tot. Ho tenen tot. Emcat.cat.
15: Ai, Guardiola es va acomiadar del City amb un discurs emocionat.
17: Oh, thank you so much for coming here tonight to say bye to... I feel to say bye to John and Bernie and, of course, come here to all incredible legends like Bini, Fernandinho, Eddie... please, all of them, Jack, and many, many more. So thank you so much for coming. And I feel tonight that really means that connection, that this club, for Khaldun Al Mubarak and all the people, and with all the city fans.
15: Realment el comiat va ser espectacular, eh?
18: Va ser una festassa brutal, brutal. Va aparèixer Vincent Kompany, entrenador del Bayern, portant un dels títols que ha guanyat Guardiola durant la seva etapa.
15: Company,
18: bon company. Missatge de Michael Jordan, actuació dels Mishima.
15: Havia... És aquesta l'actuació.
14: Mishima! Hòstia.

0: És veritat, eh? Veure aparèixer Michael Jordan és flipant.
1: Liam Gallagher, pavelló ple, Guardiola emocionat, també comiat per Bernardo Silva, per John Stones, moments de com els que rebassava el Bermúdez en què Guardiola parlava dels memes que havia protagonitzat algun dia a la banqueta del City. Vamos, em sembla una festa a l'alçada de la persona.
0: Guardiola, ens pots explicar amb qui parlaves aquell dia amb aquell seient buit?
2: Aviam, hi ha vegades que jo tinc ganes de parlar de tàctica. I si no tinc ningú, no passa res. I speak.

0: em giro cap al costat i em valo un seient. I a vegades que jo un seient li poso la cara al Juan Malillo. Poso un paper, imprimeixo la cara al Juan Malillo i li dic...
1: És un comiat que podia haver organitzat perfectament el tio Faja.
2: Primer records el tio Faja.
3: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
2: El tio Faja, gràcies.
1: No va ser ell qui el va organitzar i per això no hi havia els mariachis.
4: Clar,
1: hi havia Mishima.
4: Va faltar.
1: Tio Faja, què tal?
5: Bueno, pues, ¿cómo voy a estar? Sí, que Rodríguez, me estás cambiando por Michael Jordan, por Liam Gallagher y por Guardiola. O sea, que yo creo que ninguno de estos le ha llevado mariachis al Papa.
1: Ninguno.
4: No, no, estoy seguro.
0: I'm not a mariachi
5: person. Entonces vamos a empezar a poner a los mitos por orden de preferencia.
1: Bueno, exacto, tú primero.
4: Eran tus teloneros.
5: Madre que me parió. Bueno, pues básicamente me estoy frotando mucho.
1: Ya lo sé, ya. ¿Quieres que lea el mensaje que me mandaste ayer?
5: Ahora tengo frentes abiertos varios. Uno es Florenvito. Voy a degustar la caída de ese sujeto, pero gota a gota. Ha empezado ya y estoy disfrutando mucho. Después es con la dignidad que lleva el caciquismo, el que no hayan debates. O sea... Es que es acojonante, o sea, es que encima te dan la explicación del por qué no ha de haber debates, o sea, con qué dignidad llevan el caciquismo, vamos, en estado puro. Después otra cosa, no estamos siendo conscientes de la vomitera de bilis que está echando el madridismo por el cuenco de los ojos.
1: De fet... El missatge que em va enviar el tio Faja ahir, sense venir a tom de res, a les 7 de la tarda, però ni hola, ni buenas tardes, ni cómo estás, ni qué tal el fin de semana, res, em posa. Están vomitando la hiel. Esto va a acabar en guerra civil. I li poso jo, ¿eh? I em diu, el madridismo, nene. Están echando espuma por los ojos. Están eruptando mierda a granel. No llevar a nadie del Madrid es una herejía. Lo del Mundial.
5: Bueno, yo quisiera por las mañanas de 12 a 12 y 5 que hablarais con la Federación a ver si nos pueden mandar una foto con el periódico del día del seleccionador. No, esto no va a... No, es que no sois conscientes, esto no va a acabar bien. Bueno, ya iban unos cuantos, ya iban con Portugal, ¿eh?
4: No, pero
5: que no es que ahora Portugal tenga una masa social españista ni demás. Ya la tenía. De hecho, la tiene desde el 2010.
1: Desde Mourinho.
5: Pero ver es que esta gente, si esto sigue así, van a necesitar un exorcismo. Esto no va a acabar bien, os lo estoy diciendo muy en serio. Van a volver a las armas.
4: Menos mal que nos queda Portugal, cantaban aquellos, ¿no?
1: Vaya, es verdad. Escolta, anar l'Eloi Lecina avui al bar... Molt content no està amb la selecció espanyola, eh? Com a madridista.
4: És que aquest 8-0, més enllà del 8 del Barça, el 0 del Madrid fa molt mal al madridisme.
6: A veure, amb
5: Cristiano... Bueno, pero que esto ha sido que quitarse ya la careta definitivamente. Buscaban la excusa, ¿eh? Esto ya les ha venido bien para quitarse la careta. O sea, el Mundial que ganó Españistán, el hedor que echa a barcelonista, ya no les representa. O sea, a ellos les representa Julio Iglesias, el Real Madrid y el Barón Dandy.
1: Hostia, el Barón Dandy.
5: Ya está, todo lo que no sea... Bueno, y algún que otro novillo si lo pueden torear entre medio. Ya está, todo lo que no sea eso, no les representa.
1: Va, tío Faja.
5: Y ahora están...
1: Te vamos a contratar de analista de la selección. Podrías hacer cada día un dietari de las elecciones del Madrid.
6: Toma, por favor.
1: El dietari del tío Faja.
6: Por favor. Molt necessari,
5: que me vuelvas a llamar cada día, ya soy capaz
1: de cantarte una coplita. Cada día la firma del tío Faja. Un comentario sobre el día electoral del Real Madrid.
4: El trabuco, os dirá la sección.
1: El trabuco.
5: Sí,
6: venga, va. El trabuco del tío Faja.
5: ¡El trabuco! El día que me tomáis en serio, vuestra vida cambiará.
1: Un abrazo, que vaya bien.
4: Grande.
7: ¿Qué te jugas que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
8: Anda, ya cagado.
1: Com ho portes, Cazorla?
9: Bé, molt bé. Vosaltres bé?
4: Bé, sí.
1: És que tens veu de simpàtic.
4: Home, és simpàtic.
9: És que si no tenim això ja malament, saps?
6: Seria, no?
1: Com?
8: Vindries això?
9: Sí, ja és la gràcia.
8: Que simpàtic seria el tema.
9: Escolta, anem al tema o què?
4: Sí.
9: Sí, porto avui una mica d'especial concursos.
4: Ah.
9: N'heu fet molts aquesta setmana, no sé si masses, però bé. D'entrada, si s'està fent un concurs i la mecànica o les bases d'aquest concurs ja costen d'explicar, potser és que no és una bona idea el concurs.
10: Que tenim una
4: pregunta, un desempat,
10: un desempat,
4: no? Desempat.
10: Tenim 0-0. Això va com el Prefe Justo.
1: Aproximar-se, no?
10: Aproximar-se.
1: Sí, repetim-ho i... perquè quedi clar.
11: Sí, seguro.
10: Qui s'aproximi més sí, sí. I si et passes, el que s'apropi més des de passar-se.
1: És a dir, qui s'hi apropi més al número correcte, a la xifra sí. correcte, guanya.
10: I si no et passes, empat, millor.
1: Si no et passes, en cas d'empat, qui no s'hagi passat...
10: Vale. Això, vale?
8: Venga, lo dicho.
10: No sé si
8: más o menos.
12: Debería haber alguien con el EGB, vamos. Sí.
9: Algú de l'estudi, ni que fos una persona, ja ens conformem. Un cop tenim clara la mecànica o no del concurs, anem amb els concursos pròpiament. El primer és el concurs, diria, més radiofònic de la història, perquè s'ha d'endevinar qui surt a una samarreta.
1: Sí, perquè demà tens una altra vegada d'actuació.
13: Sí. Demà, demà tenim un festival.
1: Sí.
13: Qui són aquests?
1: Qui són?
4: Aquests es refereix a la samarreta que porto, perquè hi ha gent que no...
1: A mi em recorden a Sex Pistols.
4: Sí, no, dius una estètica...
1: Aviam si algú ho escriu, al YouTube del que t'hi jugues. Ensenya bé la foto, va. Recorden a Sex Pistols.
8: Aixeca't un moment.
13: No, que supeu aquí.
4: Sí, és que es veu allà, llavors no ho dic, però...
10: Com dius?
4: Sí, és que es veu allà, llavors no ho dic, però...
10: Ja està, amb això hauria suficient.
14: 6 hores i media després...
1: Per cert, Lu, estaràs orgullós dels nostres oients perquè han encertat rapidíssimament que els de la samarreta eren escorbuto, però sí, rapidíssim, i a més hi ha hagut una llista llarga de gent que han encertat...
15: No, no me jodes, Manolo!
1: Sí, però han anat rapidíssim.
4: No m'he donat compte, però es veu a la samarreta.
1: Mira que he intentat posar una mica d'intriga al tema. Tot.
16: Cal un concurs així?
9: Molt bé. Molt bé, molt bé. O sigui, pels de YouTube es veia el nom i pels de casa de la ràdio normal no es veia res i no pillàvem res.
8: Claro.
9: Molt bé, molt correcte el concurs.
8: Era l'objectiu?
9: Anem a un altre. Aquest crec que sí que és una mica més radiofònic. És un clàssic, de fet, que mai falla, que la gent faci l'idiota, com en aquest cas on el programa d'homenatge al Dream Team alguns dels assistents del públic van imitar el so d'animals.
17: Comencem pel lleó, d'acord? Imitació del lleó, a veure, quan vulguis.
8: Justo mal,
17: Ja una mica... A veure el tigre.
18: Estàs tomant la pastilla.
1: Es va puntuant, José Mari Vaquero.
17: Aquí hi ha un grup...
8: Valorant imitacions d'animal.
17: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup. Cavall, m'han dit, no?
18: Cavall, mira.
17: Vinga.
18: Cavall del Xina.
17: Doncs 3, 2, 1, quan vulgueu.
19: Jo no sé.
17: No, però el cavall, heu de dir el cavall.
4: El cavall parla.
19: És que jo no ho sé.
20: La madre que me parió.
17: Però aleshores no. Heu
19: de triar un.
18: Un os.
21: Me río por no llorar.
17: Què portes?
19: El pato.
17: El pato? Oh, hosti, això ho promet. A veure, va, 3, 2, 1.
19: Oh! Ha fet el Donald, eh?
17: Crec que hi ha un altre tigre, eh?
8: Es,
17: Gatito, vaquero, ¿tienes ya veredicto?
22: O sea,
17: el pato.
19: El pato.
18: Podrán tornarlo
19: a hacer.
17: Un altre cop, sisplau.
18: No, el pato.
15: Poneros a trabajar de una vez, hombre. Que ya está bien.
1: El feia molt bé.
9: Va, que aquest, sí.
4: No, però és que teníem
8: mig team
4: pendent d'aquesta.
9: Sí, sí, sí, sí.
1: Brutal.
9: Aquella gent arribant a casa i què? Com ha anat l'homenatge que us han fet de la Champions?
8: Doncs mira, necessito més concursos d'onomatopeies. S'han de fer.
9: Sí, és veritat. Sempre a favor.
8: Molt important.
1: Jo en domino bastantes, eh?
9: Sí?
1: D'animals.
9: Doncs va, sí que, sisplau.
1: Quina?
9: No mono. Sé,
1: no, digues... Ostres.
8: Està molt... Ho
4: hem tingut net en pantalla, això.
9: 49, vale, apuntar-m'ho això per la setmana que ve.
23: Acabem l'especial... La rata
9: l'has
23: fet també, no?
9: Qui?
23: La rata l'has fet també.
1: No, la rata ja ho soc.
23: Bueno, per això.
9: L'has fet bastant, la rata. Acabem l'especial concursos.
23: Sí, jo crec que sí.
4: No, és que estarem fins a les dues.
1: Va, tio, no has tingut nens petits, tu, o què?
9: Sí.
1: Doncs ja està, t'has d'esforçar.
9: No feia el mono. Si jo li feia el mono aquest a les meves filles, ja et dic que ni sopaven, ni dormien, ni res. Però, bueno.
1: Es tracta d'això.
9: Acabem l'especial concursos amb el concurs on els oients havien de cantar el gol de Koeman de la final de Wembley.
24: Minuto 111 en Wembley. Falta sobre Eusebio. Si puede hacerlo alguien es Koeman... Va a tocar la pelota Stoico. La para Chema. Chuta Koeman.
25: Y gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
26: Muy nerviosa.
17: tot teu al micro i endavant.
3: Koeman està a punt de xutar, però es fica pel mig, Risto toca Vaquero d'una manera increïble. I xuta Koeman i gol de Koeman.
11: Això què?
3: Gol de Koeman! Feia molts anys que esperàvem. Moltes felicitats, Barça!
16: Gafa pell de gallina.
3: I ara gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Vaquero. Vaquero, Vaquero! Quin gol!
17: És tot teu.
3: Hi ha una falta favorable pel Barça. La posarà Stoico Vaquero. Koeman, gol! Gol! Gol! Gol de Ronald Koeman! Gol! Titular!
20: Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan.
8: Uah. Aquest programa, en època Covid, s'hagués hagut de canviar el...
9: Tot, el teatre sencer.
8: Sí, sí.
1: Joder. No havia caigut en que els oients feien tot això amb el Dream Team clar, mirant.
8: Que tens... Ah, aquesta és la gràcia.
4: Chiqui, Vaquero, Reixac, tots allà, han posat seriós.
8: Chiqui s'ho estava passant de conya.
1: Sí, sí, Chiqui s'ho va passar molt bé.
4: Sí, sí, imitava l'ànec.
9: De fet, quan sona el senyor que el cavall diu... Es posa a parlar, se sent Chiqui dient, un cavall que parla.
4: Sí, sí, sí,
9: vull dir que entra com molt a...
1: Sí, sí, sí. Fala com a casa, Chiqui, sí. Aquell any.
9: Ai, ens quedem en el dimecres, va, que estava la cosa molt bé. El programa de Sitges s'ha de dir que va començar una mica difícil.
1: Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
17: Ara sí, He canviat.
22: No podem pagar més. Si tu creus que te'n tens que anar, tens les portes obertes.
17: He madurat. O si acaso.
1: Lu Martín, què tal, com estàs?
25: No, Igona.
1: Home, t'hauries de posar els auriculars, Lu, i el micròfon, xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
17: Patapam.
8: Espera, que ara el tinc enganxat.
1: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco.
22: Con la calma.
1: Què has portat, Lu?
22: Què he portat?
17: Ah, sí.
25: A la mierda, hombre.
1: És que el Lu, quan vol provar el micròfon, fa així.
9: Joder.
1: Que sí, Willy.
8: Ara mateix està el Collserola,
9: sí.
8: Collserola vibrant.
9: I la gent que ens està escoltant...
8: El Willy li ha encantat, això.
22: Sí, sí.
1: Collserola, li fot uns vibrant. Castanyots al micròfon.
4: No sé si els hi fot tan fort, però...
9: Una salutació als que ens estan escoltant amb auriculars. I,
1: amb... I per cert, li vaig dir 20 anys al que t'hi jugues, ja no, perquè el que t'hi jugues no porta 20 anys en antena. No porta menys. Va ser una exageració.
9: No passa res.
8: Estem generant sordesa.
9: Això t'ho perdonem. Una de les persones amb qui veu parlar també en aquest programa va ser la Flor, la dona de José Mari Vaquero.
1: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient, jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
22: Hola, què tal? Anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al cul del seu fill, pues jo estic encantat, jo estic tranquil, el compraré...
1: Santi.
17: Flor.
26: Hola, mi vida.
17: Què tal, com estàs?
26: Aquí, mira.
17: ¿Tú lo tienes, el libro, o tampoco?
26: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos.
17: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
1: És que la Flor és molt gran.
17: Sí, la millor.
1: Sí, boníssima. Sí, sí. No, en sèrio. O sigui, és que et tronxes de riure. Sí, sí.
9: Home, a veure, amb el poc que va parlar, la veritat és que és bastant sospitós que sí, que em veus tronxar amb ella. També heu parlat amb un president d'una penya blaugrana, no sé si també és de la conya com la Flor o no, va voler que filéssiu molt prim a l'hora de presentar-lo, val? Però després va ser com molt poc rigorós quan parlava ell.
17: Estic sí que amb l'Alfred Ruiz, el president de la penya blaugrana de Sitges. Què tal, com estàs?
27: Penya barcelonista. De Sitges.
17: Barcelonista.
1: Per favor,
17: Santi.
1: No, home, no fotem.
17: Gaudint del programa?
27: Molt. A més, el Chiqui és molt amic nostre de la penya. No, Chiqui no, perdó.
17: Bueno, Chiqui, si vol, també.
1: Chiqui també, no?
28: Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
1: Bueno, això passa, que et poses nerviós quan veus a tantes llegendes davant i t'equivoques de nom.
9: Com fèieu la conya de Chema, Chiqui, s'assemblen bastant.
1: Chema és com li diu Salinas a Vaquero.
9: Sí, li va fer molta gràcia, A José Mari tothom li va dir Chema aquell dia, sí. Però bueno. Anem a altres coses, com per exemple la manera tan gràfica com el Lagarto de la Cruz va comentar que Xavi Pascual pugui marxar del Barça de bàsquet per anar a entrenar a Dubai a canvi d'una bona pasta.
29: Claro, aquí hay un tema importante y, amigo mío, los verdes son los verdes, ¿vale? Los dólares son los dólares, la pasta es la pasta, y entonces a veces es complicado dejar de aceptar una oferta como pueden dar los de aquella zona, ¿no? Por dicha, en mi época no existía eso, porque si no probablemente yo tendría hijos ahora pues pues con nombre Mohamed y no Eric y no Sergi, ¿sabes?
0: El mundo lo mueven dos cosas, el dinero y el sexo.
1: Mohamed y Atam,
9: así.
8: Qué gran pas. Que
9: per cert, es va criticar l'altre dia l'Ovalle per no preguntar a Laporta sobre aquest tema, no el dels fills àrabs de Lagarto de la Cruz, sinó el de la Déu de Xavi Pasqual.
2: I és que el Santi Ovalle avui ha parlat amb el Laporta i no li ha preguntat pel bàsquet.
8: Oh!
1: Home, doncs et mereix el clatellot.
2: Clatellot?
5: Oi, oi, oi, oi.
2: Home, Santi, què tal? Com estàs?
6: Molt bé. Jo accepto el clatellot del Seixó, com no pot ser d'una altra manera, però només el del Seixó. Si hi ha algú més que vol preguntar pel bàsquet, és un acte públic al carrer de Castelldefels, on hi pot accedir absolutament tothom, per tant, que s'aixequi del sofà i vagi a fer la pregunta.
8: Con un par.
6: Sí, sí. En una sortida a la una de la matinada, d'un restaurant després de celebrar, d'acomiadar Lewandowski, bueno, t'accepten tres preguntes. No sé si és el moment de fer una pregunta de escolti, tens un sidral amb el bàsquet, doncs que això és més d'una roda de premsa sèria, que t'ho explica de bo.
7: Sí, una mica, sí.
1: Santón Meana, què tal? Muy buenas.
10: Yo también eché en falta lo del básquet anoche.
11: Qué bien traído, chaval. Muy brillante.
9: Molt bé, queda dit i queda en acte, eh? Que consti en acte. Ara que ha acabat la Lliga, arribarà el Mundial i després la matraca sobre el fair play financer, si el Barça arriba o no arriba, és un tema que gairebé no l'heu començat a tocar encara i a mi ja m'està carregant, sobretot perquè no us poseu d'acord entre vosaltres.
6: Exemple, el de Lewandowski, però t'estalvies 40 quilos de massa salarial de cara a la temporada vinent.
1: Això de t'estalvies 40 quilos, d'on surt?
6: La massa salarial, si fins ara era 500, ara...
1: Sí, però amb Lewandowski no t'estalvies 40 quilos de massa salarial.
12: La pregunta mamporrera.
6: Sí, home, no, 26 sí, sí, més sí, sí. Amortització.
1: L'amortització de quan és?
6: 11. No és...
8: clar,
6: 50, 11 més els variables.
8: 50 i pico milions més, entre 4 temporades, és això.
1: Però són 11, o sigui, 26 més 11 són 30...
12: Oh, 37! Oh,
1: 5, 37. 37, sí.
13: Perdoni.
9: Liberació.
1: Sí, però va redoneixer cap a dalt.
6: Cony, perquè hi ha variables, també.
13: Perquè és liberació.
6: Perquè els 45 són variables, són més 5 en variables.
8: Sí, recorda que per guanyar la Lliga, 600.000 euros.
13: 600.000 euros.
1: Va, ho has arredonit, que un 40, vale.
14: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
6: Bueno, és el càlcul que fa el club, és un càlcul que surt del club, no meu. Parlem de 40 milions de Lewandowski.
1: Que no són tants. Són menys.
30: I nada, i dale que te pego, i pego que te dale.
6: Bueno, però potser són 38,8 o 39, o sigui, arrodonim a 40. Això, ja m'he perdut, per on anàvem amb la Lliga?
30: Jo penso que tenen un gran problema amb això.
9: I encara no hem començat a parlar del tema, eh? Ja veuràs quan entri la cosa.
1: Però és que acaba d'entrar l'estudi Lluís Carrasco.
8: Quan li ve de gust desarmar...
1: Sí que estàs moreno, Lluís.
13: Sí, té bon color, eh?
1: Sí.
9: Quan no l'ha tingut, Lluís Carrasco, amb aquest color de pell. Sí que, en fi, tu, quan et poses torracollons, és una persona que no pares. Per exemple, l'altre dia, el programa va començar així.
1: 12 i 12, escolta bé el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, posa't bé l'auricular, Flaqui, que et fa una orella com Dumbo.
12: Comencem el dia bé.
1: Escolteu el programa fins a les 2 del migdia a Ser Catalunya. Si el veieu, a part d'escoltar-lo, al live del que t'hi jugues, observareu com el Lu Martín, ara més que mai, sembla el meu pare.
31: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
1: Andrés Rodríguez.
31: Passarà pels cabells.
1: Amb les ulleres de sol, sempre.
31: Sí, és que tinc una cosa aquí a l'ull i... Bueno, les puc treure perquè...
9: Martirio,
31: molt...
9: més, una mica, no?
31: És molt de... A més...
32: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
14: Sí, sí, sí.
32: Sí, sí.
9: Molt bé, un ullers de Dumbo, l'altre ullers de sol a Martirio... Joder.
13: Digue-li tu alguna cosa amb
9: ell. Sí, sí, sí.
1: Gràcies.
9: No, de res, de res.
1: Us quedeu amb hora 14. L'actualitat informativa, més esports, a 9:15 a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, a 12:15, 23:30 amb el Manu Carreño al Larguero. I demà amb el Besa, no?
13: Demà amb el Besa en directe farem una canyeta per un lloc que t'hi jugues, si et va bé.
1: Buscareu l'aigua potable.
13: Buscarem l'aigua potable.
1: Segur que la troben. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.
13: Adéu.

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dimecres, és 27 de maig.
4: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.
3: Avui és el darrer dia que Alexia Putellas vestirà els colors del Barça a casa. La capitana diu adéu després de 14 temporades i 30 títols. És la principal notícia del dia, ara la repassem, però abans... Abans, el temps, sol i més calor, temperatures més altes, entre els 30 i els 36 graus a tot el país, així que avui calcem-nos. I pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora, normalitat. Alexia Putellas marxa del club. A les 11 del matí s'acomiada en un acte i a la tarda jugarà l'últim partit de Blaugrana després de 14 temporades en les quals ha guanyat 30 títols. Joan Tejedor, bon dia.
5: Bon dia. El Barça Real Societat de les 7 d'aquesta tarda serà l'últim dels 509 partits que haurà jugat Alexia amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda les darreres 14 temporades des del 2012 en què ha guanyat 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes i 4 lligues de campions. 30 títols, els que ha afegit dues pilotes d'or i dos premis a la millor jugadora de la UEFA, de la FIFA i de la Champions, entre d'altres. Alexia va anunciar ahir la decisió en un vídeo en què repassa la seva relació amb el club des dels 6 anys a nivell de circumstàncies personals, la transformació del futbol femení del Barça en professional i l'impacte social que han significat els seus èxits i del qual la reina, com se la coneix, n'ha esdevingut símbol i el llegat que deixa les seves companyes ara que marxa com volia, al millor moment després d'un pòquer de títols i encara al 100% de rendiment.
4: Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
5: L'acte de comiat d'Alexia el podreu seguir des de les 11 en un programa especial del Que t'hi jugues a les freqüències de Ser Catalunya i a partir de les 12 per totes les freqüències com és habitual.
3: Doncs escoltem el comentari que hi posa, el comentari d'opinió que hi posa la figura d'Alexia, el cap d'esports d'aquesta casa, el Jordi Martí.
7: El futbol femení i la seva eclosió no s'explica sense la figura d'Alexia. Ella és una de les pioneres, una dels referents. Sense referents la cadena es trenca. I com a referència, la millora constant durant 14 temporades i pel lideratge, ascendència i coratge per fer del Barça un equip hegemònic avui, el millor de la història. No hi ha distància, va contestar quan fa 6 anys enrere li van preguntar per la diferència entre aquell Barça i els clubs top del món. I tant o més important el seu coratge fora de la gespa. Les jugadores, ell al capdavant, es van plantar contra la federació i contra la discriminació sistemàtica del futbol femení. Lideratge esportiu, lideratge social, professionalitzar el futbol femení i per cridar alt i fort contra els abusos i el menyspreu. Tolerància zero, va dir en rebre la Creu de Sant Jordi, coincidint amb l'agressió a Jenny Hermoso.
3: Avui, a partir de les 11, programació especial del Que t'hi jugues amb el comiat d'Alexia Putellas a Ser Catalunya i a partir de les 12, a la freqüència habitual a la Ser i també a Ser Catalunya. Però és que avui torna a haver-hi vaga a les escoles, malgrat que ahir la reunió entre sindicats i govern va acabar amb un acostament i una proposta de complement salarial damunt la taula. Sergi López, bon dia.
8: Hola, Gisela, bon dia. Es tracta d'uns 35-40 euros més cada mes. Avui tornaran a retrobar-se per seguir fent un apropament. Escoltem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritari, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Govern.
9: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
10: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda.
3: No és l'única vaga del dia, també hi ha la del sector del refinatge, reclamant una jubilació anticipada. A Catalunya la Crida afecta els complexos de Tarragona i allà hi ha la Eva Hidalgo. Eva, bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Gisela. Més d'un centenar de treballadors tallen l'accés de la refineria per 3 punts des de les 6 del matí. Està ubicada al polígon químic Nord, molt a prop de la Pobla de Mafumet. És una de les dues plantes catalanes afectades. L'altra és de Cessa, al polígon Sud. De moment no hi ha problemes de mobilitat perquè s'està desviant el trànsit. El sindicat convocant STR assegura que el seguiment està sent del 80%, tant comissions com UGT no s'han sumat a aquesta aturada.
3: Gràcies, Eva. I més coses. El govern situa l'any 2029 el moment que l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per recaptar el 100% de l'IRPF. L'executiu ha aprovat un contracte programa de 3 anys per desenvolupar la hisenda catalana, però avisa que tot dependrà de si el Congrés acaba validant la delegació d'aquest impost. Xavier Balló.
12: El contracte recull la inversió de més de 500 milions durant 3 anys que es va pactar amb Esquerra pels pressupostos i ratifica la previsió que ja tenia l'agència, que és que fins al 2028 no es recapti parcialment l'IRPF. Segons la portaveu Sílvia Paneque, l'any següent, el 29, ja es podria estar en condicions de gestionar tot l'impost, sempre i quan Junts i la resta de socis ho acabin votant al Congrés.
13: L'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions vinculades a l'IRPF, depèn també de les modificacions legislatives que corresponguin.
12: Recordem que el pacte d'investidura deia que la recaptació s'hauria d'haver fet des d'aquest 2026.
3: Són les 6:55.
14: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
16: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
17: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
2: Hoy por hoy, Cataluña.
3: Novetats en el cas del fundador de Mango, Jonathan Andic, renuncia a la vicepresidència per dedicar-se a la seva defensa. És una renúncia temporal i, mentrestant, el càrrec quedarà vacant.
8: El fill del fundador, acusat de matar el seu pare, assegura en una carta als treballadors que la seva imputació és injusta i infundada. Diu sentir dolor i frustració per aquesta acusació. Per la seva banda, la direcció de Mango també ha emès un comunicat poc després, tancant files amb Jonathan Andic.
3: I cada dia es decomissen més de 2 mòbils i 2 armes blanques a les presons catalanes. Els treballadors penitenciaris també han intervingut més de 100 quilos de drogues dins d'aquestes presons des del 2020. Són dades del Departament de Justícia que estem avançant a CER Catalunya. Andrea Villòria.
18: Sí, dades que mostren com després d'anys en què droga, armes blanques i mòbils dins la presó han anat augmentant, ara s'estabilitzen o fins i tot comencen a baixar lleugerament els decomisos, tot i que encara amb xifres elevades. Segons dades del govern recollides pel col·lectiu penitenciari Maria Blava, en els darrers anys s'ha intervingut un mòbil per cada 10 presos. Telèfons prohibits, dels que es fa un ús lúdic entre els interns, però que també es poden utilitzar per mantenir activitat delinqüencial, contactar amb víctimes o gestionar l'entrada de droga als centres. L'any 2024 es va marcar un rècord amb 34 quilos intervinguts. La més detectada és el cànnabis, però també s'ha interceptat cocaïna, heroïna o altres drogues de disseny.
3: I les persones migrants que treballen a Catalunya cobren de mitjana 7.000 euros bruts anuals menys a l'any que els nascuts a l'Estat.
8: Són dades d'un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Segons el document, a Catalunya, el 39% dels ocupats estrangers estan sobrequalificats per al seu lloc de feina.
19: Parlem de l'accés a una relació laboral regular i estable, adequada a les competències de la persona, però també de reconeixement de drets, de vincles socials i de sentit de pertinença.
8: És Ciriaco Hidalgo, president del Consell, que ha reivindicat el català com un dels principals factors de trobada i cohesió social.
3: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia, com esteu?
3: Suposo que avui també molta Alexia Putellas, no, en el programa.
20: Exacte, avui en tindrem entre ara i les 11 del matí molta dosi d'Alexia Putellas. A partir de les 11, programació especial sí, amb els companys del Que t'hi juga seguint la compareixença, l'oficialització d'aquest adeu de la capitana del Barça. I, en paral·lel, la compareixença de Pedro Sánchez, que també és a les 11, la primera roda de premsa des de l'esclat del cas Zapatero. Haurà de respondre a les preguntes dels periodistes sobre Zapatero. Nosaltres farem el fact-checking una mica de tot aquest cas, què hi ha de veritat, què no, amb les companyes de Verificat. Desmuntarem també l'extrema dreta. Avui posem el focus en Manos Limpies, aquest pseudo-sindicat, li hem trobat la manera de dir-li així, no? Pseudo-sindicat. Qui hi ha al darrere? Com es financien? Tot això a partir de les 9 del matí, ve el conseller de Política Lingüística, en fi, molta teca.
3: Doncs ben atents que ho seguirem. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, CER Catalunya, l'Hoy Por Hoy i a la cadena CER.
0: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
21: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
2: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula.
3: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
1: Són les portaveus de Junts i Esquerra dient que no es plantegen ara com ara donar suport a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. Això sí, li reclamen transparència al president després de la imputació de Zapatero, però sense anar més enllà. Ho expliquem de seguida. Abans, tres imprescindibles. El primer, el temps. Temperatures encara més altes que ahir. El segon, el trànsit. Cues ja de 9 quilòmetres a la 2 a l'entrada a Barcelona i també d'entre 5 i 6 quilòmetres a les rondes en sentit Llobregat. I el transport públic no consta en incidències. Puigdemont i Junqueras no faran caure Pedro Sánchez. Com a mínim, de moment, tant Junts com Esquerra descarten sumar-se a una moció de censura impulsada per PP i Vox. Això sí, tots dos partits demanen explicacions i transparència al PSOE, Laura Pons.
4: Tot i que fa uns mesos Antoni Castellà de Junts deixava anar la idea d'una moció de censura instrumental...
5: És possible agafar qualsevol persona de l'estat espanyol que no aspira a ser president de res, que s'ofereix com si fos un tecnòcrata...
4: En ara
5: un
4: tant procés... els de Puigdemont com els de Junqueras descarten sumar-s'hi i menys si la mesura va de bracet amb el Partit Popular i Vox.
2: No el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència.
3: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit
4: Popular.
3: Són
4: Mònica Salés de Junts i Esther Capella d'Esquerra. Els socis aguanten, conscients que l'alternativa és pitjor i més tenint en compte que tots dos, tant Junqueras com Puigdemont, estan pendents de l'amnistia. Això sí, reclamen celeritat i transparència al Partit Socialista.
1: Sergi López, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
1: El govern de Catalunya sí que dona suport explícit a l'expresident Zapatero i de retruc a l'actual president Pedro Sánchez.
6: El president de la Generalitat Salvador Illa tanca files amb els dos dirigents. D'una banda, Illa ha volgut fer una defensa aferrissada de la figura de Zapatero, malgrat les acusacions que li fa la justícia. De l'altra, reclama a Pedro Sánchez que no anticipi les eleccions.
1: Xavier Balló.
7: Defensa tancada del president Illa a Zapatero, assegurant que confia en la seva honorabilitat i reivindicant el seu llegat polític. El govern demana prudència i fia la seva confiança en l'expresident. Declaracions a la Sexta.
8: Mi respeto a su honorabilidad, mi admiración por la obra de gobierno que hizo y sigo confiando en que va a dar las explicaciones que tenga que dar en su momento. Y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero, claro que sí.
7: I malgrat els dubtes d'alguns socis o d'alguns membres crítics del PSOE, creu que Pedro Sánchez ha d'esgotar la legislatura.
8: Creo que debe de aguantar, porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
7: El govern assegura, però, que la situació no l'afecta perquè està concentrat en governar Catalunya.
1: De fet, a partir de les 11, a la cadena SER podreu escoltar la roda de premsa de Pedro Sánchez amb la reacció al cas Zapatero. I avui torna a haver-hi vaga de professors. En tot cas, el to ha canviat després de l'última reunió de govern amb els sindicats.
6: Per primer cop consideren que la negociació avança, tot i que les posicions encara estan allunyades. Avui tornaran a trobar-se per seguir fent un apropament. Escoltem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC majoritari, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del govern.
9: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies.
10: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
6: Avui hi ha previstes mobilitzacions a les quatre capitals catalanes i a Granollers. Hi haurà una mobilització a les portes del Congrés de Ciutats Educadores i molts professors hi aniran en tren des de Sants.
1: I Mango deixarà vacant la vicepresidència de la companyia després que Jonathan Andic hagi renunciat temporalment al càrrec per dedicar-se a la seva defensa.
6: El fill del fundador, acusat de matar el seu pare, assegura que la seva imputació és injusta i infundada.
1: La multinacional també ha tancat files amb ell, Andrea Villòria.
11: Tant l'acusat com la marca han trencat el silenci una setmana després que el primogènit fos detingut i acusat de matar Isaac Andic. En una carta als treballadors, Jonathan Andic diu que l'atenció que li requereix defensar-se d'homicidi és incompatible amb mantenir el seu càrrec i responsabilitats a Mango. En el text afegeix que sent dolor, impotència i frustració és literal per estar acusat de matar el seu pare, unes acusacions que troba injustes i infundades. Ara bé, confia que la veritat, afegeix, s'acabarà imposant. Per la seva banda, la direcció de Mango també s'ha adreçat en una altra carta als 18.000 treballadors per traslladar el suport i comprensió a l'acusat, que juntament amb la seva germana es conserva el 95% de les accions de la multinacional.
1: I a l'Audiència de Barcelona està en marxa el judici contra un treballador d'una clínica de desintoxicació de la Garriga, al Vallès Oriental. Està acusat d'haver abusat sexualment de dues pacients.
6: Segons la fiscalia, l'home era l'encarregat de medicar alguns pacients i es va aprofitar d'elles mentre les denunciants estaven sota els efectes de la medicació. Li demanen 19 anys de presó.
1: I a Tarragona, avui segona sessió del judici pel cas Innova, un dels casos de corrupció més sonats de la dècada passada a Catalunya.
6: El focus al pagament de factures milionàries i no justificades amb la construcció de l'Hospital de Reus pel mig. Els principals acusats, els directors del CatSalut i de l'ICS en aquella època, i també l'arquitecte d'aquell nou hospital.
1: Des de Ràdio Reus ens ho explica la Cristina Artacho.
12: Ahir va declarar l'interventor de l'Ajuntament de Reus, Baldomero Rovira, que va confirmar que l'arquitecte, Jorge Batesteza, cobrava el doble per fer la mateixa feina. També va afirmar que la contractació de l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, no es va fer sota els paràmetres legals.
13: Aquí la dificultat estriba en que el propi contrato preveia unos reports mensuales, unos informes que devien incorporar, pues, detallar los trabajos que derivaven de esas contrataciones y prácticamente no se encontró nada.
12: Entre els testimonis citats a declarar aquest dimarts hi és l'exconsellera de Salut, Marina Geli.
1: I la defensa de Santi Iglesias, acusat de matar la jove Elena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa.
6: El seu advocat demana una pròrroga per poder elaborar un informe sobre l'ADN que l'incrimina, en concret l'ADN seu, que es va trobar a la roba de la víctima.
1: Són les 7:27.
14: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
15: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
16: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
15: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
1: I la capitana del Barça, Alexia Putellas, marxa del club.
17: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
18: Per això no vull que sigui un moment trist.
17: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
6: 14 temporades, 30 títols. Alexia busca un nou repte en el tram final de la seva carrera. 509 partits haurà jugat amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda les darreres 14 temporades des de l'any 2012.
1: I un apunt més d'esports, Manolo González, que seguirà com a tècnic de l'Espanyol.
6: Ho va confirmar ahir Monchi en la seva presentació com a nou director esportiu de l'equip.
1: I avui què celebrem, Sergi?
6: Avui celebrem una cosa que enguany és més necessària que mai, el Dia Mundial del Protector Solar. La Marina está morena. Com està el sol aquests dies, el protector és imprescindible. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any es produeixen entre 2 i 3 milions de casos de càncer de pell, al marge de cremades i de l'efecte acumulatiu que el sol té sobre la pell. Una recomanació dels experts, el protector s'ha de posar entre 20 i 30 minuts abans d'exposar-se al sol.
1: I no escatimar, eh? No ser rata amb això, vull dir que posar-te
6: no,
1: una quantitat
6: una capa
1: important. Així arribem a 8:15.
19: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
20: Hoy por hoy, con Àngels Barceló.
21: Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
22: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest...
19: És el moment en el que Alexia Putellas admite que se ha vaciado y que ha decidido cerrar una etapa que ha hecho historia en el fútbol. La jugadora más determinante de los últimos años deja el Barça después de 14 años y 38 títulos.
23: Es un vídeo de 5 minutos en el que a sus 32 años, ella, símbolo de la gran transformación,
0: transformación del fútbol femenino, referente para la nueva generación de futbolistas, cuenta sus razones para dejar el club. No se ha confirmado aún, pero dónde va a jugar la temporada que viene, pero digo que suena con fuerza la opción de irse a Inglaterra. Putella se despedirá hoy, en todo caso, de la afición en la ciudad deportiva, en el estadio Johan Cruyff.
19: Y la otra cita deportiva, y que también trasciende lo deportivo, está en Leipzig, en Alemania, donde el Rayo Vallecano va a jugarse el primer título europeo de su historia en la final de la Conference League. Ahí está uno de los enviados especiales de la SER, Oscar Ejido, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Leipzig, la ciudad alemana donde está el Red Bull Arena, escenario esta noche de esa final de la Conference entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano. Ya desde el martes muchos aficionados llenaban las calles de esta ciudad donde se juega la final, y hoy miércoles viene el grueso de la expedición del Rayo, más de 11.000 aficionados que van a aterrizar en Frankfurt, en Dresde, en Praga o en Berlín. Espectacular recibimiento en el hotel cuando venía del entrenamiento. Noticia positiva, que Ilias Akhomach pudo entrenar con normalidad para jugar una final que Óscar Trejo, el hombre que seguramente hoy no juegue, pero que va a ser su último partido con el Rayo y que va a levantar la copa en caso de que el Rayo sea campeón, tiene muy claro cómo se tiene que jugar.
5: Que un grupo de amigos mañana va a poder tener la suerte de poder salir y jugar en un estadio que al final para nosotros es algo mágico, soñado. Cuando empezó la aventura en julio o en agosto, todos decíamos, bueno, a ver hasta dónde dura, y por suerte podemos decir que ha durado hasta el último día.
2: Desde las 7:20 lo contamos en la programación local de la cadena SER en Madrid, y desde las 8:30 contamos el partido, la final, Crystal Palace Rayo Vallecano, en el carrusel deportivo de la cadena SER.
19: Y hay todavía una cosa más en el mundo del fútbol, una fecha.
0: El 7 de junio, domingo 7 de junio, van a ser las elecciones a la presidencia del Real Madrid, menos de un mes después de que las anunciara Florentino Pérez en aquella famosa polémica rueda de prensa que dio para arremeter en realidad contra la prensa. Pérez se va a enfrentar en las urnas al empresario alicantino Enrique Riquelme. Es la primera vez en 20 años que los socios del Madrid elegirán en unas elecciones.
19: Es miércoles, es 27 de mayo. Y los titulares del día empiezan una mañana más con las noticias de la imputación de Zapatero.
0: El gobierno pide respetar la presunción de inocencia del expresidente del gobierno, mientras el presidente de Castilla y La Mancha, García Page, pide que se acabe ya la legislatura. Los populares presionan a los socios para que muevan ficha, aunque ellos lo descartan. Aznar recupera la petición de el que pueda hacer que haga.
23: El juez Calama pospone la declaración de Zapatero a los días 17 y 18 de junio, como pedía su defensa, para analizar el sumario. En él se recoge que otro juez se abstuvo de la causa por tener relación profesional con uno de los imputados, y que los gobiernos de Ayuso y Moreno Bonilla también pagaron a la red de empresas de Julio Martínez.
0: La Junta de Andalucía da por estabilizado el incendio declarado en Doñana 3 días después de su inicio. El Ejecutivo Autonómico apunta a un origen intencionado. El fuego ha afectado a 400 hectáreas.
23: Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, deja temporalmente el Consejo de Administración. En una carta enviada a los trabajadores, asegura que es para centrarse en su defensa por la causa del asesinato de su padre.
19: Y más de la mitad de las empleadas del hogar, que ahora tienen más de 55 años, no tendrán pensión de jubilación contributiva. Lo denuncia un informe de Oxfam Intermón. Jordi Fábrega, buenos días.
24: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, un informe que calcula que son más de 160.000 trabajadores.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimecres, és 27 de maig i aquest és un dels sons del dia.
2: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
3: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda.
1: Són la portaveu de l'USTEC i el secretari d'Educació després que ahir totes dues parts, sindicats i conselleria, acostessin posicions. Aquesta tarda, nova trobada, mentre es manté la jornada de vaga a les escoles prevista per avui. És la principal notícia del dia, però abans aquests tres imprescindibles i el primer d'ells és el trànsit.
4: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
5: A hores d'ara parlem de fortes retencions, com és habitual, als voltants de Barcelona. Destaquem tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit Llobregat, que ja circulen amb moltes congestions. Al Vallès destaquem la AP7, en sentit sud, amb retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des dels túnels de Vallvidrera, 3 quilòmetres de lentitud, de la mateixa manera que el Llobregat i retencions des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic. De moment no hi ha incidències. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. La temperatura avui continuarà la seva línia ascendent. De mitjana tindrem màximes un parell de graus més altes que ahir, en un dia en què, de nou, el temps serà radiant, sol i molt bona visibilitat. Ara fa una mica de fresca, baixem lleugerament dels 20 graus a la ciutat de Barcelona, no a tots els barris, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona. Les màximes, aquesta tarda, entre els 30 i 35 graus arreu de Catalunya, a prop dels 35 a gran part de l'interior, superant-lo algunes valls del Pirineu de Lleida, també al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda i fins la nit, vent de marinada moderat a fort.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Un dia més avui hi ha vaga a les escoles. La reunió d'ahir entre els sindicats i la conselleria va acabar sense acord, això sí, amb un canvi de to i una proposta de complement salarial d'entre 35 i 40 euros al mes. Mentrestant, es manté aquesta vaga. La Soledad Domínguez és a l'estació de Sants perquè allà hi han quedat molts mestres. Soledad, què ha de passar avui?
7: Doncs què tal, bon dia. Doncs des d'aquí, des d'aquest punt, des de l'estació de Sants, ha de sortir un grup de mestres cap a Granollers. Allà s'està celebrant des d'ahir un congrés de ciutats educadores i és un dels punts que han triat els docents per fer sentir avui la seva veu. A Barcelona també hi haurà una concentració que començarà a partir de les 10 al Pla de Palau, a tocar de drassanes. La idea és que allà es puguin estar tot el matí i amb la que això tindrà de conseqüències per a la circulació. Hi haurà també mobilitzacions aquest matí a primera hora a Girona, a Tarragona i també a Torredembarra.
1: Gràcies, Soler. Qualsevol cosa ens demanes pas. I un any després de signar el Pacte Nacional per la Llengua, el govern celebra que el 62% de les mesures compromeses ja s'han aplicat i que s'ha executat tot el pressupost previst, que era de 256 milions d'euros.
8: És molt obvi que tenim reptes, per descomptat que sí, reptes importants, reptes d'acabat, benvinguts siguin. I el millor estímul per continuar complint amb tots i cadascun dels acords i dels compromisos que ara fa un any vam signar en el Pacte Nacional per la Llengua. Compromís que, per cert, renovo avui davant de tots vostès.
1: L'executiu destaca que només un any s'ha donat la volta a la situació d'ofec que vivia el Consorci per la Normalització Lingüística, Oriol Soler.
9: I amb la complicitat dels ajuntaments s'ha multiplicat l'oferta de cursos de català per a persones adultes. Només el Consorci per la Normalització ha ofert cada trimestre d'aquest curs més de 40.000 places als cursos de català dels diferents nivells i ha reduït el 5% el percentatge de persones que volem fer un curs de català no han trobat cap plaça. En anys anteriors, gairebé 2 de cada 10 peticions no es podien atendre. A més, s'ha posat en marxa un curs per acreditar el nivell més bàsic, l'A1, i de cara al curs vinent el compromís és oferir 150.000 places sumant els nivells A1 i A2.
1: Miquel Giol, bon dia.
10: Bon dia.
1: S'ha avançat en alguns aspectes, no en canvi en d'altres, com per exemple en el món del treball.
10: Tampoc en el reconeixement oficial de la llengua a la Unió Europea. Des de Política Lingüística destaquen que Exteriors continua parlant amb Alemanya, que és el país de la Unió Europea que ha posat més problemes a aquest reconeixement, i asseguren que n'hi hauria prou amb que el PP deixés de posar traves per desencallar la mesura.
1: I a partir de 8:45, de fet, aquí a Catalunya, a Ser Catalunya, en parlarà d'aquest pacte per la llengua, dels reptes i del que s'ha aconseguit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. I a Ripoll, el PSC ja torna a tenir regidors. Paco Morillo i Jorge Iglesias releven els dos socialistes cessats per la direcció del partit després de facilitar l'aprovació dels pressupostos d'Aliança Catalana. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
11: Dos regidors, Morillo i Iglesias, escollits a dit per la direcció del PSC a Girona després que cap dels membres de la llista dels socialistes volgués assumir el càrrec. Tots aleguen que no compartien les decisions preses per la cúpula del PSC. Jorge Iglesias, després d'acceptar el càrrec.
12: Se l'ha acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
11: Oriols ha respost etiquetant-los de traïdors, venuts i esquirols.
1: I el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, anuncia que es presenta a la reelecció al capdavant del partit.
13: Sobretot perquè volem traslladar a la ciutadania de Catalunya l'alternativa que tant necessita a l'esquerra i al nacionalisme. I per suposat
10: presentarà
13: també
10: la seva candidatura en un congrés que la formació celebrarà a Barcelona el proper 27 de juny. Recordem que el PP en les últimes eleccions va passar de 3 a 15 diputats i que després d'un temps de distanciament amb Gènova, recentment Alberto Núñez Feijóo ha avalat la seva continuïtat.
1: Són les 7:57.
14: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
15: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
16: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
1: La capitana del Barça, Alexia Putellas, marxa del club.
17: 14 temporades, 30 títols, reconeix que s'ha buidat.
18: Jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
17: 509 partits haurà jugat Alexia amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda de les darreres 14 temporades des del 2012, en què ha guanyat 10 lligues, 10 copes de la reina, 6 supercopes i 4 Champions. L'última fa tot just uns dies a Oslo.
18: Vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
17: A les 11 del matí s'acomiada en un acte que podreu seguir a Ser Catalunya i a la tarda jugarà l'últim partit de Blaugrana al Barça Reial Societat de les 7 del vespre. A la premsa, fins aviat, a l'esport, goodbye Alexia, a Mundo Deportivo, Alexia, la jugadora que va canviar la història al país, o el Barça perd la seva reina al periòdico.
1: El Rayo Vallecano juga avui la seva primera final europea de la història.
17: La de la Conference League contra el Crystal Palace serà a les 9 de la nit a Leipzig.
1: I en bàsquet, la reunió a la Porta Pascual no convenç el tècnic.
17: No va servir per evitar que Xavi Pascual probablement deixi la banqueta del Barça. A més, la Porta li va comunicar al tècnic de Gavà els canvis que vol fer a la secció, com l'adeu del director general de la secció, Joan Carles Navarro.
1: Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.
19: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Cada fi del món ens troba tots ballant.
1: I Alfred García actua avui a l'Ucas dins del Festival Empremtes.
10: Repassarà cançons del seu primer disc, però també del darrer, on hi ha col·laboracions com aquesta, que sentim al costat d'Álvaro Soler.
1: Estrella, arribem pràcticament a les 8 del matí. Ella, la meva
20: estrella. El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
21: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, dimecres és 27 de maig i la imatge avui a les portades de molts diaris és la d'Alexia Putellas, un autèntic referent del futbol femení que marxa del Barça.
5: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
6: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora, i aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ell ja no estava, però... no sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar.
4: Després d'aconseguir 30 títols amb el club blaugrana, ha decidit que és el moment de passar pantalla. Ara ho expliquem tot plegat, però abans, tres imprescindibles. El primer, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
7: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres amb fortes retencions en tot el nus de la Trinitat per les seves vies principals, com la C58 i la B20, que ens deixa de retruc afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Lentitud també als túnels de Vallvidrera, amb 5 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona. Al Vallès es destaca sobretot la C58, però abans parlem de la AP7, perquè tenim retencions entre Mollet i Barberà en sentit sud de fins a 6 quilòmetres i també retencions en sentit nord entre Cerdanyola i Montornès del Vallès. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, destaquem la A2 i la B23 amb retencions des de Molins de Rei i Pallejà en direcció a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
4: El segon és el transport públic, no consten incidències, i el tercer, el temps. Avui encara més calor que ahir, Jordi Carbó.
8: Temps radiant, sol i molt bona visibilitat i temperatures màximes un parell de graus més altes que ahir en el conjunt de Catalunya. Ara, però, l'ambient es nota una mica fresc, si bé durarà poca estona. 20 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, també a Girona. El temps assolellat a tota hora ajudarà que les temperatures pugin ràpidament, màximes al voltant dels 30 graus a tota la línia de la costa. Ens aproparem als 35 a l'interior, superant-los a les valls del Pirineu de Lleida, també al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. I durant la tarda, fins a la nit, el vent de marinada bufarà de moderat a fort.
9: Clavó en la dreta, la pega Alexia! Gol, gol, gol, gol, gol!
4: Avui serà l'última ocasió que podrem sentir una narració com aquesta, explicant com Alexia Putellas ha meravellat amb les seves jugades i ha fet créixer l'afició pel futbol femení. Després d'anunciar-ho ahir en un vídeo, l'Alexia Putellas s'acomiada a les 11 del matí d'avui en un acte i a la tarda jugarà el seu últim partit blaugrana després de 14 temporades. Joan Tejedor, bon dia.
10: Bon dia. El Barça Real Societat de les 7 d'aquesta tarda serà l'últim dels 509 partits que haurà jugat Alexia amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda les darreres 14 temporades des del 2012, en què ha guanyat 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes i 4 lligues de campions. 30 títols, els que ha afegit dues pilotes d'or i dos premis a la millor jugadora de la UEFA, de la FIFA i de la Champions, entre d'altres. Alexia va anunciar ahir la decisió en un vídeo en què repassa la seva relació amb el club des dels 6 anys a nivell de circumstàncies personals, la transformació del futbol femení del Barça en professional i l'impacte social que han significat els seus èxits i del qual la reina, com se la coneix, n'ha esdevingut símbol, i el llegat que deixa les seves companyes ara que marxa com volia, al millor moment després d'un pòquer de títols i encara al 100% de rendiment.
6: Ha arribat el moment de reconèixer que ho ha donat tot per aquests colors.
11: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
10: L'acte de comiat d'Alexia el podreu seguir des de les 11 en un programa especial del Que t'hi jugues a les freqüències de SER Catalunya i a partir de les 12 per totes les freqüències com és habitual.
4: Arnau Montserrat, hola de nou.
12: Hola, Gisela.
4: I què diu la premsa de tota aquesta marxa?
12: Fins aviat a l'esport. Goodbye, Alexia, Mundo Deportivo, on destaquen una de les frases d'Alexia.
13: Ha estat
1: Una història perfecta.
12: La història perfecta entre Barça i futbolista.
4: Alexia és el Barça.
12: I el Barça és Alexia. Llegim a l'AS, la Lliga Anglesa o la Lliga dels Estats Units, possibles destins apunten.
4: La jugadora que va canviar la història.
12: El País deixa el Barça després de redefinir i elevar mundialment el futbol femení. El Barça perd la seva reina, això ho diuen al periòdico. Alexia posa fi al seu màgic regnat. I atenció als noms que li posen al costat al diari. Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia Putellas.
4: Gràcies, Arnau. A aquest comiat, escoltem l'opinió que hi posa el cap d'esports d'aquesta casa, el Jordi Martí.
13: El futbol femení i la seva eclosió no s'explica sense la figura d'Alexia. Ella és una de les pioneres, una dels referents. Sense referents, la cadena es trenca. I com a referència, la millora constant durant 14 temporades i pel lideratge, ascendència i coratge per fer del Barça un equip hegemònic avui, el millor de la història. No hi ha distància, va contestar quan fa 6 anys enrere li van preguntar per la diferència entre aquell Barça i els clubs top del món. I tant o més important el seu coratge fora de la gespa. Les jugadores, ell al capdavant, es van plantar contra la federació i contra la discriminació sistemàtica del futbol femení. Lideratge esportiu, lideratge social, professionalitzar el futbol femení i per cridar alt i fort contra els abusos i el menyspreu. Tolerància zero, va dir en rebre la Creu de Sant Jordi, coincidint amb l'agressió a Jenny Hermoso.
4: A les 11 del matí, programa especial del Què t'hi jugues a SER Catalunya dedicat a Alexia Putellas. A la mateixa hora, a la cadena SER, roda de premsa de Pedro Sánchez amb la reacció al cas Zapatero. Són les 8 i 26.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
16: I què?
15: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
16: Oh.
15: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
17: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
18: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
19: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
18: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
20: Hoy por hoy, Catalunya.
4: Avui hi ha una nova vaga del sector educatiu. Sergi López, bon dia.
21: Bon dia, Gisela. Una vaga que arriba després que ahir al vespre el Departament d'Educació i el Govern apropessin imposicions, però no de manera suficient per evitar aquesta vaga d'avui amb mobilitzacions a tot el territori català.
4: I també hi ha vaga avui al sector del refinatge a tot l'Estat per exigir la jubilació anticipada. A Catalunya la Crida afecta els complexos de Tarragona. Eva Hidalgo, bon dia.
22: Bon dia. Més d'un centenar de treballadors continuen tallant l'accés a la refineria de Repsol a la Pobla de Mafumet. Fan el mateix a l'entrada de Cessa del port i a Constantí, sense afectacions al trànsit a cap carretera. Toni Carmona, el portaveu del sindicat majoritari convocant, STR, valora fins ara el seguiment.
23: La veritat és que hem tingut una participació massiva dels treballadors. Nosaltres calculem que el 80% de treballadors que no estan de servei mínims està amb nosaltres a les concentracions aquí a Tarragona, gent de Repsol Fuels i de Acesa, i creiem que ha sigut un èxit total.
22: Hi ha serveis mínims per garantir la seguretat de les plantes. Segons els manifestants, el subministrament es pot veure parcialment afectat.
4: Gràcies, Eva, i l'últim minut el dediquem a donar un cop d'ull a què diuen els diaris. Perquè més enllà d'Alexia Putellas, què més trobem, Sergi?
21: Doncs al periòdico llegim que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre el sindic previ a la caiguda del pare. A l'Ara destaquen que una nova jubilació activa vol promoure el treball dels pensionistes. A La Vanguardia informen que el Cercle d'Economia alerta de les carències en tecnologia i productivitat. I un altre titular del món econòmic, Indra, elegeix Recasens com a conseller delegat. Ho llegim al periòdico, també a La Vanguardia.
4: Doncs arribem a pràcticament 9:15. A partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en la doble programació SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya i a la cadena SER amb l'Oi per Oi. Avui també a partir de les 11. Especial Alexia Putellas, al Què t'hi jugues.
24: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
4: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
0: CaixaBank patrocina este espacio.
1: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en una mañana en la que van a pasar dos cosas en directo, mientras estemos en directo. La primera es la sesión de control al gobierno, que va a empezar como siempre, como casi todos los miércoles, a las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados, sin la presencia del presidente del gobierno. Recuerden que la semana pasada le pudimos escuchar manifestando en esa sesión de control al gobierno. Acabábamos de conocer la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero el día anterior, y en esa sesión de control, en su careo con el líder de la oposición, fue cuando manifestó todo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ha pasado una semana, no hemos escuchado a Pedro Sánchez otra vez, y lo vamos a poder hacer hoy porque a las 9 aproximadamente tiene que empezar su reunión con el Papa previo a la visita que el pontífice va a hacer a España a partir del 6 de junio. Y después de este encuentro entre Pedro Sánchez y el Papa va a haber una rueda de prensa. Además, él mismo ayer emplazó a los periodistas a esta rueda de prensa, que se calcula que pueda empezar sobre las 11 de la mañana, para volver a hablar sobre el tema. Ayer los periodistas, a su llegada a Roma, a la entrada de la FAO, donde dio una conferencia, y a la salida le preguntaron y emplazó a la prensa a esta rueda de prensa de hoy, que, insisto, empezará sobre las 11 de la mañana y podrán seguir aquí en directo en Hoy por Hoy. Vamos con todo ello. Primero saludamos a los analistas de esta mañana. Cristina Monge, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel.
1: Joan Subirats, buen día, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buen día.
1: Y Carlos Navarro Antolín, muy buenos días.
16: Muy buenos días.
1: Venga, pues vamos con todo lo que hay de última hora en relación con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, y lo primero es el aplazamiento de la declaración del expresidente del gobierno ante el juez Calama. Ha aceptado el magistrado la petición de la defensa de Zapatero de prorrogar un poco, aplazar unos cuantos días esta comparecencia, esta declaración, habida cuenta la longitud del sumario, que son más de 1,000 folios. Al final tenía que ser el 2 de junio, finalmente será los días 17 y 18 de este mismo mes, es decir, le da 15 días más de margen, y además fija dos fechas el magistrado por si la declaración se alargara y no pudiera terminar en un solo día. Isabel Vega, buenos días.
25: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Esto era algo, como decía, que había pedido la defensa del expresidente, porque el sumario es tan extenso y además solo lleva 3 días en manos de las dos partes. La defensa de Zapatero considera que necesita más tiempo para poder preparar bien el interrogatorio.
25: Sí, y además es que es algo habitual en este tipo de causas, tanto que se solicite ese aplazamiento como que los jueces lo concedan. El abogado solicitaba, decía textualmente su escrito, un tiempo prudencial, porque son miles de folios los que contiene ese sumario del caso, y aunque haya podido ver antes un auto de imputación que es muy amplio, o los informes de la UDEF que resumen los indicios en su contra, tiene que poder revisar la investigación completa y eso cuesta trabajo. Y el juez le ha dado la razón y le ha concedido esos 15 días de margen. Llama la atención que además ha señalado dos fechas consecutivas, el 17 y el 18 de junio, desde las 9 de la mañana, en previsión de que el expresidente necesite extenderse varias horas. En fuentes conocedoras nos explican que su intención es rebatir cada uno de los indicios y justificar todos y cada uno de los pagos que recibió de esa consultora que está en el centro de la causa. Así que sí, esa comparecencia podría ser bastante larga.
1: Luego hablamos y entramos en más detalles de este sumario, Isa. Ahora vuelvo contigo.
25: Gracias.
1: Porque ese aplazamiento ha hecho que Ferraz se dibuje en Ferraz un horizonte todavía más complicado, porque en el PSOE contaban, y además nos iban remitiendo cada vez que preguntábamos al Partido Socialista o a miembros del gobierno por esa imputación, por los detalles del auto primero y del sumario después, nos decían: vamos a esperar a las explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero el 2 de junio, pero al final son 15 días más, es decir, 15 días más de presión en las filas socialistas. Ana Fernández Vila, buenos días.
26: Hola de nuevo, Ángel.
1: Y asumen en Ferraz que estos 15 días de más se les van a hacer duros, aunque mantienen su hoja de ruta, que es defender la inocencia del expresidente e intentar rebajar, y después hablaremos de ellos, la presión de los socios.
26: Los

0: sostenibilitat de la legislatura, això és nou, li han preguntat, si que encara creu que és sostenible. Ell diu que ha posat en valor la seva estabilitat. Ell porta 8 anys al capdavall del govern.
1: Que no convocarà eleccions per un interès partidista.
0: No, i que a més és diferent del que està passant en molts països europeus que han anat canviant de...
2: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
3: Migdia Central. Eli Pagans.

Hola, què tal? Molt bon migdia. Comencem Migdia Central. Avui una mica més tard, passen 11 minuts a les 12 d'aquesta jornada d'aquest dimecres 27 de maig. Una nova jornada de calor a casa nostra, especialment també a la Catalunya Central. I és que en aquests moments tenim, això sí, una mica menys de temperatura. Tenim 27 graus, però no pateixin que al migdia apretarà fort. Bé, vinga, va, som-hi, comencem. Avui, com dèiem una mica més tard, amb aquesta compareixença del president del govern, Pedro Sánchez. Avui nosaltres, en aquest migdia central, començarem aquest programa de ràdio parlant d'un llibre. Es titula Set de Poder i es presenta demà a les 7 de la tarda a l'Espai Òmnium de Manresa. Doncs bé, nosaltres avui hem convidat el seu autor, el Bernat Gimeno. Amb ell parlarem en aquest migdia central, parlarem d'aquest thriller polític, d'aquest Set de Poder. Avui també volem anar fins a Sant Vicenç de Castellet i és que cap de setmana celebren la seva tradicional festa del vapor, en aquesta edició centrada en els esports, coincidint amb una efemèride molt important. I és que enguany es compleixen el centenari de la construcció del camp de futbol de Sant Vicenç de Castellet. És per això que aquesta fira del vapor enguany tindrà com a temàtica l'esport, l'esport la d'aquella època, els esports de fa 100 anys. Parlarem amb la regidora de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l'Esther Milán. I avui és dimecres, per tant, ens toca parlar, quan acabem aquest migdia central, parlar de l'actualitat del cor. I ja ho saben, ens anirem fins a Cartrens Manresa. Avui parlarem amb la Marta i també convidarem en aquest programa a la Laura Mitjans per repassar l'actualitat de les darreres setmanes, dels darrera setmana, volem dir, d'aquesta temàtica. Del cor parlarem del cas Andí, que encara doncs, que van sortint noves notícies al voltant d'aquesta caiguda del propietari de Mango, però també de d'altres temes. Repassarem les portades de les revistes del cor i això ho farem amb la Laura i amb la Marta.

Uns 115 alumnes de 3 instituts a Manresa i Sant Joan de Vilatorrada s'han enfrontat avui dimecres a una jornada de selectivitat com la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. Es tracta d'un simulacre que ha organitzat la Universitat de Vic, Universitat de Vic Central, Universitat Central de Catalunya, per ajudar els alumnes a trencar amb les pors pròpies d'enfrontar-se a una prova d'aquestes característiques i perquè experimentin el neguit que sentiran quan facin les proves oficials. Els estudiants han fet un examen de castellà i després la prova de llengua estrangera. Oriol Jiménez de la Salle, un dels estudiants que hi ha participat, ha valorat, per exemple, molt positivament aquest simulacre. Una notícia que els ampliarem en els posteriors informatius a l'hora 14, quan passin uns 20 minuts de les 2 del migdia.

0: I ens anem ara al capítol judicial.
1: Segons la investigació, els fets van començar en una casa ocupada de Callús, on la víctima hauria rebut una ganivetada durant una discussió. Després, els acusats l'haurien traslladat als afores del municipi i l'haurien abandonat ferit en una zona boscosa sense avisar els serveis d'emergència. El jove va ser trobat mort dies després a la zona del riu Cardener. El cas es jutjarà amb jurat popular i el judici s'allargarà fins al 19 de juny.
0: Els posem en context, és aquest judici que tindrà lloc a l'Audiència de Barcelona el proper dia 7 de juny i que parla i que portarà a judici aquestes persones acusades d'assassinar aquest jove a Callús. El frontal florentí i també el retaule de Sant Marc ja llueixen al Museu del Prado. I és que aquest dilluns a la tarda es va inaugurar aquesta exposició que es pot veure aquests dies al Museu del Prado i que porta i que té aquestes dues obres que venen de Manresa, que venen de la Seu de Manresa.
2: Aquesta era la imatge del frontal florentí, obra de Geri Lapi, sortint de la Basílica de la Seu de Manresa per marxar en direcció al Museu Nacional del Prado amb motiu de l'exposició A la manera d'Itàlia, Espanya i el Gòtico Mediterrani 1320-1420. I és que no només hi ha aquesta obra provinent de la capital vegenca, també en destaca el retaule de Sant Marc i Sant Anià, obra d'Arnau Bassa. La mostra, inaugurada amb la presència de representants de la Seu manresana, es presenta com una oportunitat per reforçar la projecció internacional del temple i de Manresa. El frontal florentí surt de la basílica per quarta vegada des del 1888 i no s'exhibia fora de la ciutat des de feia 37 anys. Segons el director del Prado, Miguel Falomir, el frontal és una de les peces d'Opus Florentium més destacades conservades fins avui per les seves dimensions, el disseny i el cicle iconogràfic.
0: I canvis a la Badalfest, que comença demà dijous. Manu Guix, compositor, pianista i cantant, que havia de ser aquest dissabte en aquest Abadafest al celler Santa Maria d'Horta de Vinyó, el celler Abadal, no podrà assistir, no podrà fer aquest concert a causa d'una pneumonia que l'ha portat a estar ingressat a l'hospital. Qui substituirà a Manu Guix en aquest concert serà Ramon Mirabet. També, doncs, Manu Guix no podrà ser a la Gala Plàcido que havia de ser aquesta nit i que tindrà lloc al Teatre Cursal de Manresa per commemorar els 10 anys de la Manresa Film Office. Anem a les portades. Comencem amb el que explica el diari Regió 7. Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya Central protesten a Granollers. Les llars de la parada d'empans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals. Del Regió 7 a l'equip Berguedà. Marc Ortega serà el candidat del PSC a Berga a les eleccions del 2027. També assumirà formalment les funcions de portaveu de grup fins a final del mandat. Ens n'anem al Nació Digital Solsona. L'Arxiu Comarcal del Solsonès celebra la Setmana Internacional dels Arxius. I també expliquen que Pinell del Solsonès renova els plafons informatius per millorar l'oferta turística. I acabem aquest repàs a les portades anant fins l'infonoia.cat. Igualada presenta el programa d'activitats d'estiu per a joves. De fet, que és el que portem dient tota la setmana. Poques novetats meteorològiques per aquesta darrera setmana de maig, i és que les protagonistes continuen sent les temperatures i el sol, que ens acompanyarà novament durant tota la jornada. Les mínimes, que continuen movent-se entre els 10 i els 11, 12, 13 graus de mínima avui a la Catalunya Central, i que les màximes avui tornaran a apretar fort i en punts de la Catalunya Central, que s'espera que arribin avui entre els 33, els 32 i els 33 graus de temperatura. Per tant, nova jornada de sol, calor i xafogor.

0: tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
1: Aquest divendres, a partir de 6:15 de la tarda, darrer partit de la temporada. Baxi Manresa, Reial Madrid.
0: Amb el patrocini de...
1: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GST Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
0: A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.edu. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93-877-7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida.
1: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell...
2: Uau!
1: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
3: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: Migdia Central. Eli Pagant.
5: I en aquest migdia central de Ràdio Manresa, avui nosaltres els volem parlar d'un llibre. Es titula Set de Poder. I és el seu autor, és el Bernat Gimeno. Ell és periodista i director de comunicació de la xarxa. El llibre es presenta demà dijous a l'Espai Òmnium. Avui nosaltres hem convidat el Bernat, a qui li donem la benvinguda en aquest migdia central. Bernat, què tal? Molt bon dia, com estem?
6: Què tal? Molt bé, Eli.
5: Molt bé. Parlarem, doncs, del llibre, parlarem d'aquest set de poder. Jo no sé si tenim les eleccions ja a tocar, eh? Ja fa dies, ja setmanetes que comencem a respirar allò, ambient d'eleccions municipals. El teu llibre, no sé si era ja una mica premonitori. Explica'ns una mica, Bernat, és el teu primer llibre. Com neix el set de poder?
6: És la primera novel·la, exacta. Neix en primer lloc del fet de tenir temps per dedicar-me intensament a escriure. Jo havia estat 10 anys en l'àmbit de la comunicació institucional, sobretot a la Generalitat, i a la segona meitat del 2024, que és quan vaig escriure el llibre, doncs vaig poder, dedicar-m'hi molt, molt intensament. I una mica va anar creixent la història. Jo la vaig acabar i vaig tenir la sort, doncs, això de que Rosa dels Vents, en aquest cas, li interessés el projecte de novel·la i apostés. Vull dir que va ser tot una mica casual.
5: Com el definiríem? Com un thriller polític? Com definiríem la novel·la, Bernat?
6: Sí, és un thriller, és una novel·la negra que qualsevol, diguem-ne, persona, doncs, que li agradi llegir novel·la negra, doncs, jo crec que li interessarà, perquè té tots els elements propis d'aquest estil, no? El suspens, morts, girs inesperats, etcètera. I és una novel·la negra, un thriller que parla de política i de periodisme, no? Barreja les dues coses amb aquesta lluita del poder com a eix central al voltant del qual pivota tot.
5: I Bernat, tenies clar que seria, és a dir, el tema aquest, és a dir, la política, eleccions, periodisme, evidentment, no? Potser seria en el món que ens movem moltes vegades nosaltres, però per què aquest tema? El tenies molt clar, ja que aquí podies fer un bon llibre?
6: Bueno, suposo que és fruit una mica de la meva trajectòria professional. Bé, jo m'he dedicat, doncs, ja soc periodista i m'he dedicat molts anys a la comunicació política i suposo que, bueno, que va ser com... no sé si una zona de confort, però segurament em venia de gust, doncs, parlar una mica d'això i fer ficció al voltant d'això, que és el que jo he viscut de manera molt intensa els últims anys. I, per tant, doncs, aquesta primera novel·la ha anat enfocada per aquí, no? A més, crec que és un tema... És un tema interessant i que en la literatura en català ha estat potser pot poc explotat, no? A dir, que no, jo no recordo, sí que hi ha doncs, novel·les semblants, però no recordo, diguem-ne, allò, molts exemples de novel·les que parlin això, no? De poder, de política, de periodisme, etc.
5: Bernat, jo deia, l'any que ve, el maig de l'any que ve, d'aquí un any, sí, més o menys per aquestes dates, no? Sí. Tindrem les eleccions municipals, per tant, jo deia això, ja comencem, ja es comença a respirar aquest ambient electoral. De fet, el llibre parla d'això, és a dir, tot passa també en unes eleccions, en aquest cas, que és el Parlament de Catalunya.
6: El Parlament, sí. El llibre, de fet, comença... És un conte enrere. El llibre comença... De fet, el primer capítol és la nit electoral, on diguem-ne, ja s'olora doncs, que en aquest cas una de les protagonistes, que és la Clara Montfort, que és una líder política extremista, en aquest cas, ha tingut bueno, uns resultats que ningú s'esperava, no?, però el llibre pròpiament comença 60 dies abans de les eleccions, no? I és com una mena, un compte enrere, aquests 60 dies fins a la nit electoral, i veure què passa doncs, a tots els moviments, a les punyalades, etc., que hi ha durant aquests dos mesos.
5: Jo deia, el començar també una mica premonitori. Estem parlant molt de l'avenç no? i del que passarà doncs, a partir d'ara, que variarà segurament el proper que tenim, són els ajuntaments, no? que potser ens variarà força el color o el que entrarà en els ajuntaments, una mica premonitori de tot el que passa.
6: Sí, o sigui, no sé si premonitori, perquè...
5: Sí, encara ha de passar,
6: Sí, no, però vull dir que fa un parell d'anys és com que ja s'entreveia, no?, de dir que el, no només Catalunya, sinó que el món, diguem-ne, el pèndol tiba cada vegada més cap a la dreta i cap a posicions més extremes. Però vaja, sí, en aquest cas a nivell català també ens trobem aquesta realitat, no? De dir que cada vegada és com que emergeix amb més força doncs, les tesis aquestes més extremistes. Bueno, i també tenia un punt de que em venia de gust parlar d'això, no? I de com aquests partits... utilitzant com això, no? L'ambició aquesta pel poder sense cap mena de límit.
5: Hi ha aquest personatge de la Clara, no? Que és aquest personatge doncs, que no sé si... Deu ser molt controvertit, pel que entenc, però hi ha un altre personatge en aquest cas, que és el periodista, Bernat? Que és aquest, el Pol Guiu. Que és qui...
6: Correcte.
5: Qui, clar, fins allà on ens puguis explicar, perquè clar, el que es tracta és doncs, que la gent llegeixi el llibre, que és el que descobreix tot aquest entramat.
6: Sí, exacte. És a dir, una de les protagonistes és aquesta líder política, és la Clara Montfort. Hi ha molta gent que estableix com paral·lelismes, no?, amb aquesta figura. Jo crec que està bé i aquí bueno, jo el que dic és que pues, la gent es llegeixi el llibre i que després... tregui les seves pròpies conclusions, no? I després l'altre protagonista, que en aquest cas és aquest periodista, el Pol Guiu, que és un periodista d'investigació, que és el que va, per entendre'ns, doncs, trepitjant els talons durant tota la novel·la a la Clara Montfort, intentant, diguem-ne, seguir els seus passos i veure... veient què s'amaga darrere dels seus moviments, no? Per tant, són com dos protagonistes que es van com entrellaçant tota l'estona.
5: Hi ha algun d'aquests personatges que t'hagi agradat més que d'altres o, com que tots són fills teus, els estimem per igual? Bernat?
6: Bueno, o sigui, no, tots m'agraden, la Clara Montfort, perquè és una... Allò és una dolenta de manual, no? És allò, el personatge dolent de les pel·lícules amb tots els ingredients per ser el més dolent de tots, però que alhora, diguem-ne, és algú que és molt convincent, que és una personatge molt seductora, no? I que, per tant, té com unes formes que atrapen molt a la gent, no? I després el personatge del Pol, que és com la figura aquesta de l'antiheroi, no? Que és com la persona, diguem-ne, que es dedica tota l'estona a seguir els passos doncs, d'aquesta trama, diguem-ne, que es va descobrint davant seu... però que alhora té una vida personal molt complicada, no? I és com que anteposa sempre la seva feina a la seva vida, no? Per tant, bueno, és com una mena d'antiheroi, i després hi ha alguns personatges secundaris que, bueno, el Peter, que és un dels personatges secundaris, doncs que, bueno, és com algú molt entranyable, no? I que per, bueno, també, diguem-ne, me l'estimo especialment. Vull dir que no en sabria destacar un, segurament.
5: Com dèiem, el Set de Poder es presenta demà dijous a l'Espai Òmnium d'aquí de casa nostra, de Manresa. Com anirà la presentació? De fet, tenim algú conegut d'aquesta casa, que és l'Aina Font, qui conversarà per presentar, doncs, aquest llibre. Què heu preparat? Com anirà aquesta presentació de demà, Bernat?
6: Doncs li he confiat tot a l'Aina, vull dir que serà una sorpresa. Jo li vaig demanar, perquè som amics i a més ens coneixem, diguem-ne, de la xarxa, li vaig demanar si em volia acompanyar en aquesta conversa i va acceptar i li estic molt agraït. I a partir d'aquí no sé què m'ha preparat, vull dir que jo convido a tothom a que vingui a la presentació, que segur que serà distreta i serà entretinguda. I més que això, sobretot, diguem-ne, que apostin per la literatura en català com a forma de cultura, no? Vull dir que també és un dels objectius que tenia jo quan feia el llibre, de dir, tenim moltes alternatives, digue-li xarxes socials, digue-li Netflix, etc., que normalment ens ocupen molta part del nostre temps, i optar per la literatura, i més en català, diguem-ne, és una forma de militància que s'ha de reivindicar. Per tant, jo animo tothom a que agafi un llibre, que llegeixi, que deixi estar al mòbil o a la pantalla.
5: Això està bé, eh? és una bona recomanació. L'acte és demà a les 7 de la tarda. Bernat, la resposta del llibre, deies que no, que el vas fer el 2024, com ha estat? És a dir, has tenit ja resposta? La gent, què tal? Com, agrada?
6: Sí, és un llibre que va sortir al mes de febrer, per tant, té 3 mesos de vida, però de moment molt content. Vull dir que les ressenyes o, bueno, el que vas veient, diguem-ne, que es publica a les xarxes, etcètera, o allò en pàgines especialitzades, doncs són bones, la gent li agrada, s'ha rebut bé. He viscut ja també el meu primer Sant Jordi com a autor, té una experiència inoblidable, diria jo. I, per tant, molt content, vull dir que partint del fet que jo no, diguem-ne, no esperava acabar publicant mai un llibre, vull dir, tot és com un regal, vull dir que molt content.
5: Escolta, Bernat, i no sé si ja penses alguna altra novel·la en algun altre llibre, o de moment ens païm aquest Set de Poder tranquil·lament i el gaudim.
6: No, sí, de fet, bueno, jo he seguit escrivint, perquè diuen que la que has escrit i publicat un llibre és com que el cuquet ja et segueix, en aquest cas és així. A més, clar, és un llibre que diguem-ne, va ser, clar, té un any i mig de vida des del moment en què el vaig acabar, no? Vull dir que des de llavors he tingut temps com per tant, la intenció és seguir publicant, i tant.
5: Doncs escolta, Bernat, que vagi molt bé demà, i nosaltres els hi recomanem, doncs, que llegeixin aquest Set de Poder de publicat, doncs, per Rosa dels Vents, del Bernat Gimeno. Bernat, doncs, com dèiem, la presentació demà a les 7 de la tarda a l'Espai Òmnium d'aquí, de la capital del Bages. Bernat, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
5: I que vagi... Adéu-siau.
0: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la Unitat de Memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica. tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
2: Aquest divendres, a partir de 6:15 de la tarda, darrer partit de la temporada. Baxi Manresa, Reial Madrid.
0: Amb el patrocini de...
2: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GST Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
7: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no, no ha contractat la llum a Factor Energia i no, no s'estalvia un 12,5%.
8: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: Migdia Central, Eli Pagan.
5: En aquest migdia central de Ràdio Manresa ens en volem anar avui fins a Sant Vicenç de Castellet, i és que tenen a puny la 18a Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet, que tindrà els actes centrals aquest cap de setmana, però que arriba amb moltes novetats. Una d'elles és que la fira començarà ja aquest divendres. Avui nosaltres hem convidat en aquest migdia central a l'Esther Milán Sánchez. Ella és regidora de Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme i Habitatge de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Esther, què tal? Molt bon dia, com estàs?
10: Hola, bon dia. Bé, molt bé. Hi ha moltes ganes de disfrutar d'aquesta nova edició de la Fira del Vapor. Moltes gràcies per convidar-me.
5: Escolta, Esther, jo deia en començar que la Fira presenta forces novetats. Una d'elles, per exemple, és que l'allargueu i és que comenceu ja el divendres a la tarda. Com ha anat això? Per què aquesta ampliació?
10: Doncs sí, mira, Eli, perquè ja teníem demanda de diferents ciutadans i persones, doncs, que participen i que esperen aquesta fira amb moltes ganes. Pràcticament s'ha convertit en una segona festa major per nosaltres. Llavors, doncs, bueno, arrel d'aquestes demandes que teníem, doncs, hem fet l'esforç en aquesta edició d'ampliar aquesta fira des de divendres per la tarda, que començarem amb actes d'inauguració d'aquesta 18a edició de la fira, amb un espectacle que es diu L'arribada de la torxa esportiva. I llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, farem una sèrie d'activitats, concerts i, bueno, doncs, comencem el tret de sortida oficial el divendres a la tarda.
5: Deies ara l'esport, perquè enguany l'esport podíem dir que és el tema central de la Fira del Vapor de Sant Vicenç, perquè, a més, a Sant Vicenç de Castellet aquest any teniu una efemèride molt important vinculada a l'esport.
10: Sí, exactament. Cada any busquem

0: XX, de principis del segle XX, i bueno, pues una mica tot el que tot l'ambient doncs anirà vinculat a aquesta temàtica.
1: Mm-hmm. Us ha costat molt això, perquè clar, això vol dir també buscar molt la recreació d'aquests fets, d'aquests esports d'aquella època també, eh?
0: Sí, sí, és cert. Però, mira, nosaltres a Sant Vicenç de Castellet tenim la sort que tenim, sempre ho dic amb orgull, tenim un teixit associatiu molt gran i realment tenim també moltes entitats esportives. Llavors, cada any participen de la fira d'una manera o altra, però aquesta vegada s'han abocat plenament. Llavors, bueno, pues es faran moltes recreacions gràcies doncs, a aquestes entitats esportives santvicentines que bueno, també s'ho han treballat moltíssim, que tenen moltes ganes de participar i bueno, pues tot això farà que serà una gran fira, seguríssim.
1: Aquest tema central d'esportiu el teniu més aviat dissabte, oi? Totes aquestes recreacions,
0: sí.
1: Esther?
0: Sí, dissabte totes aquestes recreacions esportives seran populars, és a dir, que podrà participar qui li vingui de gust, vull dir que estaran obertes al públic, dirigides doncs, per aquestes entitats, cadascuna de la seva modalitat, i estaran més centrades en dissabte durant el dia. Llavors, diumenge, sí que és veritat que acabem, no? Fem la cloenda de la fira amb un partit simbòlic amb els dos clubs de futbol que tenim al municipi i això, aquesta recreació sí que estarà més vinculada a aquestes dues entitats. Però vaja, totes les recreacions de dissabte estaran obertes al públic, ho podrà gaudir qui vulgui, grans, petits, i podran disfrutar d'aquestes recreacions. Sí.
1: Hi ha un acte, per això, en aquest cas, de com homenatge, podríem dir, del camp de futbol, d'aquest centenari de la construcció del camp de futbol, i serà diumenge, eh?
0: Serà diumenge, sí. L'acte, dins de l'acte de cloenda, doncs es farà aquest homenatge de la commemoració del centenari de la construcció del camp de futbol.
1: Uh-huh. Esther, no sé si hi ha més novetats també al voltant de la fira. Jo dèiem això, quan els hem començat l'ampliació de divendres. Teniu hi ha més novetats també per aquesta fira del vapor d'enguany?
0: Doncs mira, una altra novetat és que ja fa uns anys, no? Fa unes edicions, doncs que teníem un espai dedicat a una varietat gastronòmica amb food trucks i concerts en directe. En aquesta edició tindrem un segon espai, també gastronòmic, amb food trucks en varietat gastronòmica, i una mica serà pues, un espai de dia i un espai de nit, no? El que sempre hem fet al parc de les escoles velles, doncs tiba més poder per la nit, perquè allà també estan els concerts i els tributs i tal, però en aquesta edició doncs, hem obert un nou espai a la plaça Claver, que també doncs, bueno, serà un espai de dia on hi haurà oferta variada, gastronòmica, i també ho podran gaudir. Continuem doncs, amb la ruta de la tapa, que tots els establiments del poble doncs, també fan la seva proposta a un preu popular i llavors doncs, els visitants doncs, podran anar, no?, a provar una mica la varietat i la proposta de cada establiment. I, bueno, doncs, com sempre, doncs, tenim un mercat d'artesania, el comerç obert, bueno, la veritat és que un munt d'activitats familiars, perquè aquesta fira és un públic molt familiar on poden gaudir, doncs, grans i petits i bueno, nosaltres estem encantats d'aquesta participació i de que la gent que la coneix i qui no la coneix també, doncs que l'estiguin esperant amb ganes i que puguin venir a gaudir doncs, d'aquest cap de setmana llarg de la 18a edició de la Fira del Vapor a Sant Vicenç de Castellet.
1: Clar, jo tinc, Esther, tinc el programa aquí davant. Clar, no podem parlar, doncs, evidentment, doncs, de tots els actes, perquè la veritat és que el que deia l'Esther, n'hi ha un munt, per tant, que la gent el busqui, que la gent el miri, perquè segur doncs, que entre tot el cap de setmana trobarà un dia per venir doncs, a Sant Vicenç de Castellet i poder gaudir de tot el que heu preparat, Esther.
0: Sí,

0: tant i tant. El programa el tenim penjat a la web, està penjat a les xarxes socials de l'Ajuntament, tenim una carpa a la zona de l'Ajuntament, que serà la carpa d'atenció al ciutadà, doncs que també hi haurà persones que podran facilitar aquest programa i informar dels actes que es fan durant tot el cap de setmana, i convidem els visitants, doncs, a informar-se, perquè realment hi ha recreacions molt maques, hi ha activitats molt xules, i la veritat és que el que volem és que tothom ho gaudeixi intensament, com ho gaudim nosaltres, perquè val molt la pena.
1: Clar, deies abans, i ho deia la regidora, molta gent ja, no?, molta gent s'ha agafat ja, doncs, aquest acte, com aquesta activitat, aquesta Fira de la Por de Sant Vicenç de Castellet, com una festa major, també, que aviat us arribarà també la festa major, Però sí que és veritat que la Fira del Vapor ja ha començat, no?, ja comença també, ja és una cita, no?, el calendari vegenc de les fires. Anava a dir de la primavera, perquè amb aquestes temperatures que tenim, no sé si podem parlar de primavera, però sí que ja la tenim, no?, que ja és una cita en el calendari, Esther.
0: Sí, és cert. La nostra Fira del Vapor avui dia s'ha convertit en un dels esdeveniments culturals i turístics més importants del municipi i del Bages Sud. I jo estic molt convençuda que és pel sentiment de pertinença, per tota la participació de voluntaris, com deia abans, d'entitats que tenim al poble, de les persones que hi ha a darrere d'aquestes entitats, que juntament amb l'Ajuntament se la creuen i la treballen des del primer moment que diem: ei, anem a treballar la següent Fira del Vapor. I tot aquest, no?, tot aquest sentiment de pertinença, tota aquesta il·lusió que posen els santvicentins i santvicentines, jo estic convençuda que és el secret de que la Fira del Vapor cada any sigui més bonica, cada any sigui més gran i cada vegada tingui aquest posicionament a nivell comarcal. Llavors, doncs, jo estic molt agraïda com a regidora a l'Ajuntament, estem molt agraïts a totes les persones que participen, que se la senten seva, i que, bueno, pues, molt agraïda i que puguem continuar així molts anys.
1: Aquesta fira, doncs, que rememora aquest passat, en aquest cas industrial, aquesta Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet, lligat al tren, no?, que és aquest eix central de la fira, en aquest cas, aquest de rememorar aquest passat i aquesta vinculació que teniu Sant Vicenç amb el vapor i amb el tren, Esther.
0: Sí, això sempre és la base de la Fira del Vapor. La Fira del Vapor va néixer amb aquest concepte, no? I nosaltres continuem, any rere any, continuem reivindicant el passat industrial del municipi i el paper que va tenir el vapor en el creixement econòmic i social de Sant Vicenç. Alhora, reforça l'activitat econòmica, el comerç, la restauració i, com deia, el teixit associatiu. Sempre la base de la Fira del Vapor és aquest passat històric que per Sant Vicenç de Castellet va ser tan important per arribar al Sant Vicenç de Castellet que coneixem avui dia.
1: Aprofitar, no?, i recordar aquesta Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet, una fira que arriba ja a la seva majoria d'edat, Esther, perquè celebreu 18 edicions d'aquesta Fira del Vapor. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest migdia central. Escolta, que us vagi molt bé, molta sort i a gaudir d'aquesta fira.
0: Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar-me i res, esteu tots convidats i convidades a gaudir aquesta Fira del Vapor, aquesta 18a edició, i esperem veure'ns pels carrers de Sant Vicenç. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. De ben segur que serà tot un èxit. Adéu-siau.
0: Adéu, gràcies. Adéu.
2: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoalèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Busques feina? Busques talent?
7: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
8: Informa't a gctplus.com.
9: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
10: Aquest divendres, a partir de 6:15 de la tarda, darrer partit de la temporada. Baxi Manresa, Reial Madrid.
9: Amb el patrocini de...
10: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
11: Migdia Central, Eli Pagan.
12: Hire Trends Manresa, carrer Girona 30, 93-874-8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hire Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
1: 10 minuts i la 1 del migdia. Nosaltres ens anem doncs fins a Hire Trends Manresa. Primer saludem a la Marta. Marta, què tal? Com estàs? Tot bé?
13: Hola, molt bé, tot bé.
1: Bé, com portem la calor?
13: Bé.
1: Bé?
13: A mi m'agrada molt la calor.
1: Val, molt bé.
13: Vosaltres?
1: Home, jo, a mi m'agrada la calor, l'extrema no, per això. Saludem a la Laura Mitjans, que també la tenim aquí. Laura, què tal? Com estàs?
14: Què tal? A mi també m'agrada molt la calor.
1: Sí,
14: per
1: però,
14: cert.
1: Però a la Laura el que no li agraden són els aires acondicionats.
14: Ai, no.
1: Mira, tenim una guerra aquí.
14: Tenim disputa.
1: Tenim disputes.
14: Sí.
1: Algun dia ens haurà de venir. Haurem de convocar els Mossos d'Esquadra. Ara l'obrim, ara el tanquem, ara el baixem, ara el pugem, juguem.
14: Ara em fico el jersei.
1: Exacte. Escolteu, mira, com que la setmana passada vam acabar amb un àudio, avui comencem amb un àudio, però avui no me l'he deixat.
14: Sorpresa.
1: És sorpresa. La Laura no l'ha sentit, ni la Marta tampoc. És un àudio de l'Alba Carrillo, que ens declarem molt fans nosaltres d'aquesta noia, ¿vale? És molt curt, Laura, ¿vale? Vull dir que atenta, va.
15: En mi núcleo personal, digo, si este hombre... No hubiera sido alcalde, hubiera muerto virgen. Es lo que yo pienso.
14: Ay, ay.
1: De qui està parlant?
14: De l'Almeida.
1: De l'Almeida, de l'alcalde de Madrid. És que em va fer molta gràcia quan la vaig escoltar. No té pèls a la llengua, eh?
14: No, és que és brutal.
1: Ni un. Jo no sé si...
14: Una crac.
1: Si durarà gaire, segons que aquesta noia, segons quins llocs no podria anar, perquè li xaparien el programa cada vegada que obria la boca. Però quan la vaig sentir vaig pensar, mare meva, no té cap mena de filtre, patapam, vull dir que em sembla que em faré, no sé quan fa el programa, però l'escoltaré, eh? Laura, no sé, tu saps quan el fa?
14: Sé que el fa el Canal Ten.
1: Sí.
14: Però l'horari ara mateix no ho sé. Ho hem de mirar.
1: Ho hem de mirar perquè aquest programa sí que s'ha de mirar perquè no té desperdici. Sí. Jo crec que li deu estar pujant d'audiència d'una forma bastant impressionant, aquesta dona. Escolteu, han continuat encara les notícies sobre Jonathan Andic. La setmana passada en vam parlar amb la Sheila i el serial, perquè serà com una sèrie de Netflix per capítols, continua i cada dia van sortint coses noves. Ahir es va saber que Jonathan Andic, bueno, es va saber, va fer una carta que va enviar a l'agència EFE, en la qual doncs deia que deixava la vicepresidència de Mango, que el que volia fer era centrar-se amb la seva defensa. De la setmana passada, quan vam parlar aquesta, han sortit noves coses. A mi, del que ha sortit darrerament i que més m'ha sorprès, és una cosa que sortia ahir al vespre, que tampoc no sé si és veritat ni d'on ha sortit, que els Mossos diuen que va haver-hi un... És que ara la
14: forcegeo.
1: Paraula, un forcegeo, que no en surt la paraula en català, com una mena de rifirrafe entre fill i pare a dalt de la muntanya. que clar, jo no sé com acabarà tot això. El que sí sabem és que han contractat aquest gran advocat, que és el Martell, que és el que dèiem, que has de tenir una bona butxaca per pagar-lo, que han contractat aquesta agència que és Mercuri 3, que també deu ser una agència d'aquestes també que per pagar-les necessites, i que ells el que estan fent ara és intentar rebatre tots els punts amb els quals, doncs, tots els indicis que Mossos d'Esquadra diuen que van portar, doncs, en Jonathan Andic, suposadament, suposo, en Pantà, o no sé, o el que va passar a l'Alt de Muntanya, evidentment, només ho saben els dos, que van trobar també dos escaladors, que això no se sabia, que va ser després, i que el mòbil perdut aquest, que es parla perquè el mòbil del senyor Jonathan Dick es va perdre, teòricament, a l'Equador, i que aquest, no, Mossos diuen que aquest mòbil no ha donat mai senyals a l'Equador. Que també és estrany, perquè normalment tu quan et canvies... No, fet, què feu quan et canvies un mòbil, tu? Et canvies, que tampoc no ho fem gaire sovint.
14: La targeta SIM.
1: La targeta, però tu vas dient allò, que vas dient quiere que no sé què, ok, no?
14: Sí.
1: Perquè tu li vas dient que el que t'interessa d'un mòbil a l'altre és recuperar tot el que tens.
13: Tot. Mm-hmm.
1: No? Bueno, és el que faria jo.
14: Sí.
1: Però no, el senyor Andic no va fer això. És a dir, del mòbil vell, quan es va passar les coses, no me l'imagino allà, del mòbil vell al mòbil nou, el senyor Jonathan Andic no va passar res.
13: No va passar res.
1: Re del mòbil vell al mòbil nou. Era un iPhone, això ho estem segur, perquè es veu que diu que l'iCloud el va fer servir. Home, ja que et faciliten la feina, el més normal és que tingui, no sé, que ho vulguis recuperar.
14: És que ho acceptis tot, sí, sí.
1: Però no, això no va passar. I l'altra cosa que volen
14: Misteris.
1: És que també és, bueno, que és una cosa que jo trobo bastant normal, que si fos ell també ho faria, que el que volen és que, per intentar fer que no, que quan això arribi a judici no sigui jurat popular.
14: Ah, és que si no se'n va directe al trullo. És que ja ho parlàvem a la redacció, això.
1: Sí, per això. Jo també, home, si fos ell, diria jo el que no vull és un jurat popular.
14: Clar.
1: Perquè si em fan això, ja sé què dirà aquesta gent, no?
13: Evidentment.
1: Culpable. Veurem què passa, perquè com que es veu que el sumari té 1.000 fols.
14: Sí.
1: 1.000 fols. Vull dir que, clar, que aquí poden, els periodistes poden mirar i cosetes, suposo que en tots aquests dies, i suposo que també quan la defensa tingui totes les seves, no?, tots els seus arguments en contra del que diuen els Mossos, també s'explicarà. Escolta, amb aquesta secció hauríem de fer una frase que sigui «Donde digo, digo, digo, Diego». Perquè els famosos ho fan molt, això.
14: Sí.
1: No faré tal cosa. Patapam.
13: Pam. Sí. I ho fan.
1: Qui us va... No tornaré a sortir a la tele. Qui ho va dir això fa poc? L'Alejandra Rubio, aquesta gran escriptora que tenim.
14: Sí, que deia que por su embarazo, no?
1: Exacte. Doncs que sapiguem que la setmana passada l'Alejandra Rubio va tornar al de viernes.
14: És veritat.
1: Clar, farem una secció. Va, donde digo...
14: Que estrenava el llibre, no? O no sé què.
1: Sí. Va, que segur que se l'ha criticat molt per això una altra vegada. Perquè,
14: bueno, és que va fer un llibre sense tenir ordinador. O sigui, que a mi que m'expliquin això,
1: Aviam, Laura, perquè tu ets molt perquè tu ets molt moderna, però la gent abans escrivia... La gent, els llibres s'escrivien a màquina, no? Escolta, jo vaig aprendre sobre màquina. Però clar, potser... I si l'ha escrit a mà, pobre noi?
14: Sí.
1: De què va?
13: Sabem... Bueno, jo no me l'imagino gaire, però bueno.
1: No, jo tampoc. Sabem de què va el llibre, perquè no anem...
14: És una novel·la eròtica, es veu.
1: Ah, una novel·la eròtica?
14: Sí, com una història d'amor, alguna cosa així.
1: Ah, sí?
14: Sí.
1: Se l'ha criticat molt. És veritat que critiquem molt sense haver-lo llegit.
13: Sí, però... també és veritat, clar.
1: Però
13: sí.
1: Clar, a mi tampoc no...
14: És que a mi no
13: em fa gaire.
14: No em crida massa aquest gènere.
1: No em tira gaire.
13: Si decidi arriesgar-me.
1: Sí, exacte. Aquests dies que també hem vist molt... Jo, això és una cosa que jo tiro en l'aire. Pep Guardiola ha deixat després de 10 anys al Manchester City.
14: Sí.
1: I aquests dies s'han vist moltes imatges del Pep Guardiola. El Pep Guardiola i Santpedorenc i la seva dona, Manresana, la Cristina Serra, doncs, fa uns quants mesos que es van separar. Teòricament, estava tot en procés de divorci. I dic teòricament... perquè jo no sé si aquests dos tornaran o no tornaran. Tu què creus, Laura? Perquè aquests dies sí que s'ha vist a Cristina Serra al camp del Manchester, acompanyant el Pep Guardiola, acompanyant el pare i acompanyant els fills i acompanyant-ho tot. El Pep Guardiola torna a Barcelona, diuen que està buscant una casa a Pedralbes que val uns 15 milions d'euros, re, calderilla, aquelles cosetes, que jo crec que se'n podia comprar tres, ell, de cases de 15 milions.
14: Sí.
1: Però això, jo no sé, creieu reconciliació? Perquè,
14: jo crec que no.
1: Tu creus que no?
14: Home, si es vol comprar una altra casa...
1: Ja, però el gran escull d'ell, que això és el que diuen, el gran escull de la família era que la Cristina havia tornat aquí a Barcelona pels temes, no, perquè ja estava fins als monyos d'estar, diguem-ho així, a Manchester,
14: sí.
1: perquè no crec que sigui una ciutat gaire maca, no tinc ni idea, no hi he estat mai.
14: No, 10 anys hi ha estat, no?
1: Ella no, ella feia...
14: Anava i venia.
1: Sí, feien 2 dies a Manchester, 3 a Barcelona, feien cosetes així, es veu. I ara s'ha tornat a veure Cristina Serra, que a mi em va sobtar veure-la al camp del Manchester. Entenc que és un dia molt important, però clar, si t'has divorciat, no? Tampoc no sé si estan ben bé divorciats, jo sé que estaven en ello. Però
14: ja,
1: no sé.
14: Estaven en procés.
1: Estaven en procés.
13: Sí, ja no es va dir res més, no se'n va... parlar més, no?
1: No sé, a lo millor hi ha hagut reconciliació, ell ha dit que això, que no, que deixa Manchester, que deixa el futbol, que vol agafar-se un any sabàtic. T'imagines un any sabàtic? Va, un any sabàtic amb la millonada que té ell, eh?
14: Home.
13: Bueno, clar, és una altra història, doncs.
1: Clar, no és un any sabàtic, dic, ai, què faré, no. Com viuré? No, un any sabàtic amb el que té aquest home.
14: El dia segon estaria en una platja paradisíaca, allà estirada.
1: Mare meva, no sabríem ni on anar, eh? No sé, tindríem tantes...
13: Bueno, es veu que s'ho mirà un paper d'ambaixador. Sí, que no deixa 100% el que és el
1: Manchester, vols dir?
13: El Manchester, sí.
1: Va, una cosa d'aquelles com ets ambaixador de la UNICEF, alguna cosa d'aquestes.
13: I realment també diuen això, possible reconciliació amb la seva parella.
1: Ja, jo per això...
13: L'han vist més units o no sé.
1: Home, anar-te'n a Manchester, clar, aviam, que era tot, va ser molt bonic i tal, però clar, si estàs divorciat i tal, i també deien que els últims mesos la cosa no havia anat gaire bé, per tant, no trobo gaire normal, però això és el que diuen els mitjans, evidentment, la relació que tenen ells dos, se la saben ells dos, i a casa seva, i ja està. Que sapigueu que la Casa Reial ha informat que Leonor, bueno, que els responsables de formació de la princesa Leonor han dit que ha sigut tractada com una més, a excepció de les mesures de seguretat, és a dir, dels segurates que porta. Per tant, que durant tot aquest temps que ha estat... On està, ara estava a l'aire, no?
14: Sí.
1: Doncs que ha estat tractada com la resta de... Jo no sé si creure'm això, eh?
13: Jo crec que tampoc.
1: I que sàpigues, Laura, que ara farà un curset per tirar-se en paracaigudes.
14: Ah, sí?
1: Sí, un curset de no sé...
14: Quina por.
1: Serà l'única persona de la Casa Reial que se sabrà tirar en paracaigudes. No sé si potser aquesta noia vol anar a la universitat tirant-se en paracaigudes, saps?
13: Mira.
1: De la Zarzuela Getafe amb helicòpter, deu ser un cop de... No? Puges, baixes i et tires.
14: És que ara que deies lo de la Casa Reial,
1: sí.
14: Quan he anat a buscar el diari, perquè jo cada dia, abans d'entrar a la redacció, vaig a buscar el diari al quiosc de Sant Domènec, perquè ho
1: molt
14: sàpiga tothom,
1: bé,
14: vale?
1: Molt bé, Laura.
14: Doncs he xafardejat la portada del Pronto, vale?
1: I
14: posava Juan Carlos i Sofía, todo sobre su polémica teràpia de pareja.
1: Quina teràpia?
14: Quina teràpia de pareja? M'he quedat flipant.
1: La deuen fer online, perquè ja deuen fer un Meet, un Teams o un Zoom.
14: Jo m'he quedat flipant.
1: No? Perquè ja m'explicaràs quina teràpia fan. Un està, no?, a Abu Dhabi, l'altre està a la Sarzuela, vull dir que poca cosa.
14: I que passen mútuament de la cara de l'altre.
1: Sí, no, jo no, no ho crec. Escolteu, noies,
14: deia la portada.
1: Arribem a la 1 del migdia. Parlem la setmana vinent?
14: Sí.
13: Vinga.
1: Adéu, tant.
13: Adéu.
1: La 1, les notícies i el paseu. Fins demà.
16: Pedro Sánchez descarta desde Roma convocar elecciones. Las legislaturas, ha insistido, duran 4 años.
17: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
16: El presidente del Gobierno ha dicho mantener todo su apoyo al expresidente Zapatero y también su total colaboración con la justicia en el caso Leire Díez, por el que la UCO está pidiendo información esta mañana en la sede central del PSOE, en Ferraz. Palabras de Sánchez después de la reunión que ha mantenido con el Papa León XIV. Guillermo Lerma, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez trata de marcar distancias con la investigación que ha llevado a la UCO a la sede de su partido en la calle Ferraz, pese a la imputación de la gerente del PSOE, de su exsecretario de organización o de que el juez señala en su auto a un diputado y miembro de la ejecutiva socialista actual. Dice el presidente que no le resta importancia a las actuaciones judiciales, pero se aferra a que por la información que tiene en este momento todo está relacionado, dice, con la actividad de la militante Leire Díez contra la que, recuerda, el PSOE ya actuó.
17: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
18: Sánchez, que desde Roma ha respondido también por primera vez a las preguntas de la prensa sobre la investigación a Zapatero, asegura que tras haber leído las informaciones sobre el sumario, su apoyo hacia el expresidente sigue intacto.
17: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
18: Ha reiterado Sánchez la misma fórmula que utilizó la semana pasada a preguntas de la oposición.
16: En la sede central del PSOE, la calle Ferraz, sigue la Guardia Civil y hace unos minutos hemos conocido que la UCO está también precisamente en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre una investigación interna por filtrar información relacionada con este caso Lire 10, ¿no, Javier Bañuelos?
19: Sí, según confirman las fuentes de la investigación, esa visita de la UCO a la sede de principal de la propia Guardia Civil se ciñe a un simple requerimiento para llevarse documentación relacionada con una investigación interna que hizo la propia Guardia Civil sobre una supuesta filtración de información relacionada con el caso Ley de Información Confidencial que después acabó en varios medios de comunicación. Estas mismas fuentes nos detallan que aquella investigación interna se cerró porque no se llegó a encontrar a sus responsables. El juez de momento sí ha imputado al Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, ex UCO, en su caso por revelación de secretos, cohecho y otro delito también contra las instituciones del Estado.
20: Cadena Ser. Servicios informativos.
21: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
22: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
23: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
22: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
24: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena Ser.
9: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa. El 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
24: Aquest divendres, a partir de 6:15 de la tarda, darrer partit de la temporada. Baxi Manresa, Reial Madrid.
9: Amb el patrocini de...
24: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GST Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
25: Molta en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers, ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
26: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
27: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
28: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
29: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
2: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: d'un espectacle.
1: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui és dimecres, dimecres 27 de maig, i avui és un dia molt especial perquè és l'aniversari de la Màrcia! Yeah!

0: cintes.
1: Mare meva, que bé
0: ens
1: que canteu.
0: Escolta'm, n'he massajat, eh?
1: Canteu superbé. Ostres, fantàstic. Moltes gràcies, Mònica.
0: Gràcies a tu per venir al Passeu el dia del teu aniversari, que segur que podries haver-lo anat a celebrar amb el Jordi anant a dinar o alguna cosa.
1: Anirem a dinar igualment.
0: Anireu a dinar igualment, perfecte.
2: Meravella, tu.
0: A veure, nosaltres com que no desaprofitem res, per nosaltres tot és un aprenentatge i tot suma, hem aprofitat de dir, ostres, sent l'aniversari de la Màrcia, segur que podem parlar amb alguna cosa relacionada amb el fet de fer anys, no? I és que fer anys és una de les poques coses que ens passen a tots i a totes i, paradoxalment, una de les que s'intenta dissimular, sobretot quan s'arriba a certa edat. Volem viure molts anys, però, ves per on, no volem semblar grans. Diem que l'edat és només un número, que no marca ni sentencia res, però alhora resulta que alguns números ens fan més respecte que d'altres. I aquí espera, amb il·lusió, una nova dècada, i hi ha qui evita mirar el calendari quan s'acosta a una data concreta. En aquest sentit, l'edat ens limita o ens allibera? Realment és un número o més aviat és una construcció social? Per què gairebé sempre, quan ens referim a l'èxit, a la bellesa o a les oportunitats, pensem en algú jove? Avui amb la Gemma i amb la Màrcia parlarem de la por a envellir, de les edats psicològiques i també de l'edatisme, dels prejudicis que tenim sobre els altres i dels que moltes vegades també tenim sobre nosaltres mateixes. O sigui que comencem, perquè em sembla que és un temàs que se'n parla subtilment, però abordar un programa únic i exclusivament sobre això, doncs crec que podem treure'n molt suc. I que, per tant, per mi, la primera pregunta que us faria és: a vosaltres us agrada fer anys? Màrcia, ja que l'homenatjada.
2: A veure.
1: Sí, sí, sí. A mi m'encanta fer anys.
0: Per què?
1: No sé, ho he vist com una, com un nou repte, no? Una nova oportunitat, un nou cicle. Tot el que sigui, com que tinc aquesta il·lusió sempre per aprendre i per viure, sí que és cert que ho he vist com una cosa bonica i tot i que, bueno, tampoc no sóc de celebrar molt els aniversaris i aquestes coses, però ho sento molt a dins, eh? Vull dir que estic contenta el dia del meu aniversari, però no sóc massa de celebrar-ho.
0: Després entrarem en les celebracions. I a tu, estimada Gemma Calmet, t'agrada fer anys?
2: A mi m'agrada fer anys, la veritat és que sí, i a més ara pensava quan has fet aquesta pregunta que hi va haver una cosa en l'edat amb mi, i que segurament també en parlarem en el programa d'avui, que va ser fins i tot alliberador per mi fer anys, amb la feina que faig, que com sabeu soc psicoterapeuta, quan era més joveneta, tenia 20 i pocs anys, malgrat tenia la formació evidentment corresponent i certa experiència, moltes persones em deien, ui, però ets molt joveneta, no? I el moment que vaig fer 30 anys, ara ja en tinc 43, el moment que vaig fer 30 anys vaig estar tan contenta de sentir-me que d'alguna manera això també era, en plan, ara ja puc dir que ja tinc 30 anys i que hi ha que, també com aquesta part social de l'edat que anirem parlant avui, que també et legitima o no, depèn de l'edat que tinguis. Però jo personalment, a mi la veritat és que m'agrada molt i també m'agrada molt celebrar-ho. Qualsevol excusa que tinc per intentar inventar-me una celebració més o menys íntima, intento, o sigui, m'agrada molt poder-ho fer d'aquesta manera, amb molt de tradicions en el meu sentit també.
0: Jo m'agradaria només recordar la meva mare, que fa molts anys que es va morir, però que ella sempre deia, no t'agrada fer anys? Diu, però si el contrari de fer anys és no fer-ne, i no fer-ne tothom sap què vol dir, no? Bueno, vull dir, no fer anys, sí, vol dir que sí, ja, sí. No estem en aquest pla, no? Vull dir que no en podem fer més. Llavors, per què creieu que encara ara, no sé si al vostre voltant hi ha gaire reticència a l'hora de fer anys o a l'hora de dir l'edat que es té, creieu realment que és una cosa que hem construït socialment en el sentit de dir queda bé o toca dir que ara ja no vull dir l'edat i que per tant la gent s'assuma aquest carro? O realment la gent ho sent? No sé si m'he explicat bé, m'he fet un rotllo, però em refereixo més a dir que no ens estranya que hi hagi molta gent que a partir de certa edat digui no, prefereixo no dir-ho. Però no sé si aquest prefereixo no dir-ho és perquè és una cosa que ja s'ha alimentat durant molt temps o perquè realment prefereix no dir-ho.
1: Jo quan em trobo en aquestes situacions, que sí que és cert que ens anem trobant, a mi em xoca una mica, em xoca bastant. Penso que és com molt artificial, no? Bueno, és que tens l'edat que tens, què vols fer-hi? A més, és un tema que jo, per sort o per desgràcia, he estat amb 35 anys i em sentia de 65, i he estat amb 45 i em sentia de 24, m'entens? Vull dir que és una cosa molt... L'edat biològica moltes vegades no es correspon amb l'edat d'ànima o de vida o de... No, no, de connexió, no? O de sentir-te viu o viva. Llavors... És com, penso, bueno, doncs no passa res, és un conteig dels anys, no? Voltes al sol, no tens per què identificar-t'hi, no?, amb aquesta edat. Vull dir, no? Quina tonteria amagar-la, si l'amagues és que t'identifiques potser més del compte, no?
0: Però el vostre voltant és més de no fer-li res de dir l'edat o de ser reticent o de saber-li greu tenir un any més?
2: Jo crec que hi ha de tot, i aquí recordo molt la meva iaia, àvia, que em feia molt riure perquè sempre deia que ella era de 40 i pico. Sempre deia 40 i pico.
3: M'encanta.
2: Perquè era com també un altre context i també era una persona, la veritat, molt graciosa i molt divertida. Pensant en la gent del meu voltant, jo crec que no hi ha gent que tingui aquesta sensació de que no volen dir la seva edat o se'n volen amagar, però que sí que és una cosa que puc detectar, doncs, a vegades socialment o en més espais que ens de formació o de consultes, que molt des de la broma i potser més dones que homes diuen, bueno, l'edat no cal, ja, ja, ja, ja, ja. I penso que això pot tenir a veure potser amb dues coses. Una, bueno, perquè vivim, com tu molt bé deies a la introducció, en una societat que celebrem fer anys però que no es notin.
0: Exacte.
2: O sigui, que celebrem que puguem anar avançant en la vida i totes aquestes coses, però penso que especialment en les dones hi ha com una pressió estètica sense el com, que no es pot notar que tens els anys i cada cop més, doncs, que no se't veguin les arrugues, que no se't veguin les canes, que no se't vegui el no sé què, que totes aquestes coses. I després també perquè a vegades fer anys ho vivim com, en comptes de com un guany socialment, penso, ho vivim com una pèrdua, com si cada cop només anéssim vivint com amb aquesta sensació del que hi ha, que ja s'acaba. I penso que això és un error, perquè és entendre que en el transcurs de la vida, quan som peques, potser creixem i pensem que tenim una motxilla que hem d'anar omplint d'experiències i que hem d'anar fent coses i que l'hem d'anar omplint, i justament la maduresa i com més grans som ens ajuda a veure, a dir, vale, pues totes aquestes coses potser la motxilla no hi vull o aquestes li vull dir que no. I per tant, no sé el que ens queda, però segur que anirem més lleugers i més savis en aquest camí.
0: Per això us deia això del principi, que de vegades, quan la resposta és... No, prefereixo no dir l'edat, és que no sé quina por hi ha al darrere d'aquest preferir no dir-la, no? O sigui, si preguntéssim a la persona per què, clar, hi ha moltes coses, però alhora cap té un fonament que ho justifiqui empíricament, diguéssim.
1: Home, sembla clarament una negació, no?
0: Sí,
1: sembla clarament una negació de la realitat, una resistència.
0: Però també és dir... Per què no ho vols dir? Perquè llavors hi ha el famós edatisme, no? Perquè et mirarem amb condescendència, perquè creus que nosaltres pensarem que ets menys vàlida o menys vàlid per segons què, perquè ens fixarem més en les arrugues que tens a no sé on. Per què?
2: Potser també és per un tema de models de referència. Potser, i cada cop jo crec que anem a millor, bueno, sí, segur que anem a millor i que anem, doncs, sumant a favor del benestar de totes les persones, tots els col·lectius i totes les edats de totes les persones en tots els col·lectius. Però no tenim gaires models de referència de persones grans que tenen, jo què sé, una vida sexual fantàstica o de persones grans que són actives o persones grans que estan empoderades. Llavors, si tots els models de referència que ens venem a nosaltres mateixos a la societat és que les persones, per estar empoderades, per ser enèrgiques, per tenir vides interessants, per poder viure aventures, has de ser jove, potser en el moment que fas anys dius, ostres, però jo també vull estar empoderada i viure aventures i fer coses a la meva vida. I potser en aquest sentit les persones no volem dir l'edat com per no negar-nos aquestes experiències que sí que volem viure.
1: Hi ha un tema que jo crec que relaciona moltes coses que han anat sortint als altres programes i és una mica, d'un altre cop, no, on està aquesta referència no? amb qui m'estic comparant, no? I quan la referència és social externa, que també vam comentar una vegada, això del locus de control extern, no? Si d'alguna manera accepto el que se m'ha explicat, com als 30 anys has de tenir el primer fill, als 45 has d'estar en plena realització professional, i jo em prenc això com a veritat, com a vàlid, i el que intento és intentar ajustar-me als mandats externs, doncs evidentment aquí hi haurà una de grinyolades terribles, no? Llavors, d'alguna manera, és això que hem comentat a vegades. Bueno, quina cosa més estranya per mi, perdoneu-me, amb això m'haureu d'ajudar, però és que a mi, intrínsecament, això em resulta com molt estrany. Molt estrany. Perquè una persona es pugui sentir que és menys valuosa quan sent el síndrome del niu buit, quan els fills marxen de casa, que es senti menys valuosa, que perdi autoestima, o que quan una persona jubila es senti que ja no serveix per res. A mi és una cosa que penso, què hem après o quin constructe, què hem modelat?
0: És que és un missatge social, això. És un missatge.
1: Completament. Llavors és una mica això que parlem sempre, no? De trencar amb aquestes curasses socials i externes i vincular-nos amb l'intern i, escolta, i fent camí dia a dia, pues, segons com estic, acompanyant-me, independent del que s'espera de mi o el que se suposa que hauria de ser. Més que el que ha de ser, escolta'm, és el que és, i amb alegria i il·lusió afrontem a vegades adversitats i a vegades coses que ens són més, no? Més favorables o més propícies. No ho sé, eh?
2: Sí, per seguir això que estaves dient, segurament tu també ho treballes d'aquesta manera. El consulto, jo els explico a les persones que hi ha com tres espais on evitar: el ser, el fer i el tenir. Quan evitem en el ser, les coses que fem naixeran d'aquí, de la persona, que soc, com que soc una persona amable faig això, com que soc una persona aventurera decideixo viure aquestes aventures, i després del ser passo al fer i del fer el tenir, obtinc uns resultats. Però en una societat consumista, en una societat que no ens educa per apreciar el ser, sinó per apreciar el que tenim i com a molt el que fem, tot això queda com una miqueta pervertit, i després serà en comptes de posar en primer lloc, en el meu ordre intern, qui sóc i quina mena de persona vull ser, independentment del que tingui. I el que tinc pot ser l'edat, o pot ser els diners, o el cotxe. En comptes de posar quina persona vull ser, si poso, a veure, quants anys tinc i quines coses em diuen que depèn d'aquests anys puc fer o no ho puc fer, giro l'ordre natural, sí, diguéssim, sí, sí. I passo del tenir al fer, i després podré ser o no aquella cosa.
0: Clar, ahir justament que fèiem la tertúlia postple vam posar com molt l'accent això, en les polítiques que s'haurien d'impulsar per les persones grans, no? Però clar, quan parlem de persones grans, jo crec que hi ha com unes etiquetes, no? molt clares, que també són un constructe, que a partir de tal edat, com que et jubiles, ja passes a ser una persona gran, que a partir de tal altra, doncs, encara ets considerada una persona activa. Llavors, diguéssim que el valor social que se li atribueix a una persona, depenent de l'edat que té, també canvia molt.
2: Finalment.
0: Tot i així, aquests discursos em donen la sensació que les noves generacions, igual que el tipus de relacions, abans era tot una relació monògama, home-dona, i no sortíem d'aquí. Doncs les noves generacions amb això també hi estan trencant. No? No sé si quan nosaltres, jo què sé, tinguem 75 anys, ens farà res dir que tenim 75 anys, perquè ja hi haurà hagut un trencament amb aquesta por de dir l'edat, que realment no sé d'on ve, si ve de la cultura judeocristiana, si és una cosa més, no ho sé, que abans era tot més de portes endins. No sé si vosaltres ho associeu a alguna cosa.
2: No sé si volies dir alguna cosa, disculpa.
1: No.
2: Vale, doncs jo sí. Doncs jo crec que ve també de la comparació. De la comparació social, de que ens deia la Marcia abans, del que ens pensem que hauríem d'estar fent, del que estan fent els altres amb aquesta edat i nosaltres no. I també hi ha
1: És una perversió,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
1: això és
2: sí.
1: Una perversió. Jo crec que genera un nadadany, no? A nivell
2: sí.
1: De benestar, emocional, de...
0: Perdona, només una cosa, eh? Pot ser també que sigui perquè l'esperança de vida ha pujat molt?
2: És possible. Jo volia afegir una cosa que vaig llegir, que em sembla també molt interessant, vinculat una mica a la quantitat i a la gran quantitat d'informació que rebem avui en dia, que ara hi ha moltes persones que molt joves, vull dir 20 i pocs o 30. Uh-huh. 30 anys ets una persona ultra jove, que ja tenen la sensació que ja estan al final de tot, que ja havien d'haver triomfat, que havien d'haver tingut tots aquests, havien d'haver fet totes aquestes coses i haver tingut tots aquests èxits, i si no, que ja està tot com acabat. Aquesta sensació que potser explicàvem, que anys endarrere la gent tenien pues, la crisi dels 40 o la crisi de quan es jubilaven, que ara què faig amb la meva vida, hi ha una... Bueno, s'han fet unes observacions, uns estudis que ara la veritat ara no puc citar perquè no me'n recordo, però que ens expliquen això, que persones superjoves, cada cop més joves, tenen la sensació que ja està, que o sigui que el que havien de fer a la vida ja no hi són a temps perquè ja van tard, perquè wow. Estem tan farts, i amb tot l'amor i respecte al món cap a totes aquestes persones, de veure persones supertalentoses, amb vides extraordinàries, que als 8 anys fan no sé què amb la bicicleta o toquen el piano no sé com o saben parlar no sé quants idiomes, que tenim la sensació que als 20 ja estem anant tard. I això també és pervers, com deia la Màrcia.
1: Sí, jo crec que té molt a veure amb una mica en aquesta era, no?, de la productivitat, de ser útils, no?, de ser més màquines que persones, que jo crec que això canviarà aviat. Però si recordem una miqueta, jo, la figura dels avis, quan has tingut un avi o una àvia sàvia a prop, no?, i una vegada ens vam trobar un cabrero al Naranjo i vam estar, estava allà passejant les seves cabres i ens vam assentar amb ell, aquell senyor hauria de tenir 70 anys i no sé si vam estar 5 o 6 hores, jo i el Jordi sentats, les cabres anaven fent, una saviesa, una riquesa, un discerniment que és que no, abans, totes les, no, hi ha cultures on es venera la saviesa, on es venera l'edat. Sí que és cert que en la nostra societat, per desgràcia, tenim moltes malalties degeneratives, però si una persona ha fet anys i els ha fet amb coherència, jo penso en la meva sogra també, és una persona sàvia, que hi parlaries tot el dia. Vull dir que són persones que d'alguna manera han tingut molt recorregut, estan molt lúcides, molt clares, i ostres, i que bé que els nostres fills o els nostres es puguin tenir aquests referents. Jo crec que això, a mesura que l'era de la productivitat perdi sentit, perquè ja tindrem les màquines que produiran, potser començarem a apreciar molt més aquesta saviesa humana de vida, no?
2: Ojalà,
1: contingut, sí. de ostres, aquí hi ha poso, no?
0: Sí, hi ha pòsit. I creieu també que hi ha certa por per la persona, diguéssim, que va fent anys, de quan, jo què sé, dius, ostres, per exemple, m'he quedat clavat de l'esquena, és que l'edat no perdona, ostres, l'altre dia me'n vaig anar a dormir una miqueta més tard i ja m'ho he notat, ostres, és que em faig gran. Clar, diguéssim que fer-se gran, amb segons quines coses, és sinònim de no aguantar-ho tant tot. Llavors potser també s'entendria aquesta reticència, és a dir, voler tancar els ulls i en comptes de dir... no passa res, bueno, és normal, és el procés de la vida, no? Doncs t'hi enfrontes una mica, no? I vas a la contra, això.
1: Clar, això és una mala estratègia, eh? Entenem ja com acaba la vida. Jo crec que potser la vida és una mica la possibilitat d'aprenentatge, d'anar gestionant o anar convivint cada vegada amb situacions més difícils, no? Mm-hmm. O més complicades. I per sort, si tot va bé, que sempre ho diem, no? Si ve la cosa gradual, és com un entrenament que ja et va preparant. Mm-hmm. Però si als 75 o als 70 anys estem negant que em fa molt mal les caderes, que no puc caminar, que em fa mal el genoll, que després les cervicals, que és una miqueta, bueno, doncs em fa mal això i continuo vivint i sentint l'aire a la cara i l'escalfor al cos, en el sentit
0: però,
1: de que...
0: Però ens aferrem, és a dir, allò, la típica paraula de no t'adones que estàs bé fins que ho deixes d'estar, no? Llavors, què els diríem a aquestes persones? Ostres, que abans, és igual, fa 3 anys tenien una qualitat de vida i ara en tenen una altra, també derivada una miqueta de l'edat, no?
1: És que una qualitat de vida que tinguem en aquest moment ho puguem fer el millor possible, no? treure el màxim de suc de la vida, perquè és que la vida és duríssima si te la mires una mica en perspectiva. És superdura, tu. Escolta'm, no parem de treballar i no parem d'haver de gestionar dificultats i patiments, però ja ens va com preparant, no? Una mica, com acaba això? El joc, ja sabem tots com acaba. Sí, és com les persones que no poden parlar o no els agrada parlar de l'amor. És com, bueno, és una realitat i d'alguna manera pues, ens anem adaptant a aquest procés de transformació i això suposa, pues, i pot pensar, es pot semblar que jo, que sí que sé, puc dir l'edat, que en faig 54, sí? Pot, una persona de 75 que m'estigui escoltant pot pensar, bueno, aquesta noia és molt jove, no s'ha trobat encara amb el que, i tant, potser no m'he trobat, no? I no en tinc ni idea del que deu suposar. Soc conscient que ha de ser molt difícil fer-se gran. Ha de ser complicadíssim deixar anar, cedir, veure que ja no pots portar el cotxe, veure que necessites ajuda. Ha de ser duríssim, ha de ser devastador. Però, d'alguna manera, ostres, encara estem vius. Jo a vegades dic, escolta, per estar a la foscor, al silenci, tenim tota l'eternitat. No sabem què hi ha més enllà, no? Vull dir, per estar, allà hi arribarem, però tenim aquest regal que es diu vida, que dura, no ho sabem quan. I mentrestant mirem els colors, gaudim de les textures i gaudim de l'experiència de vida, no? Sí. Pot semblar molt filosòfic,
2: però no. Em sembla, si vols, filosòfic i també preciós, sí. I a més un missatge necessari, perquè qualsevol altre no ens funciona. I això que estaves explicant vincula una miqueta amb el llibre aquell que va escriure una infermera que treballava en pal·liatius, que tenim una imatge sobre
0: Elisabet
2: això.
0: Elisabet Kubler-Ross?
2: Sí. Ens explica en aquest llibre, que és aquesta persona que treballava en pal·liatius i acompanyava la gent doncs, en aquests moments, en processos de final de vida, quines eren les converses que teníem amb aquestes persones i el que aquestes persones deien, ostres, és que ara si miro endarrere hauria fet això, em penedeixo de no haver sigut això, de no haver fet l'altre.
0: A més es lamenten quan t'estàs a punt de morir.
2: Quan estàs en aquests moments finals. I si podem trobar aquesta imatge que es diu 5 penediments al final de la vida, veurem que el que explica aquesta persona en el llibre és que un d'aquests, les persones diuen, hauria volgut tenir el coratge de viure fidel a mi mateix. Això que estava explicant ara la Marcia, per donar resposta al que estàvem intentant explicar ara, que és, per què li diem a aquesta persona pues, que està en aquest moment i que diu, ostres, doncs, potser no estic tan fort com estava, o potser tinc algunes dificultats, o potser estic en un moment complicat per mi. Doncs mira, nosaltres no hem fet tot aquest trajecte vital, però hi ha persones que sí que l'han fet i que aquesta infermera va recollir. I una de les coses que li podríem dir a moda de consell és potser aquests que hi ha aquí recollits. Primer de tots, sigues fidel a tu mateix, sigues fidel a com et sents, sigues fidel al tipus de persona que vols ser, sigues fidel això, als teus principis i als teus valors i a la teva realitat. Una altra que explicaven era hauria volgut no treballar tant.
0: Pensa que hi deu haver algun problema de realització amb la diapositiva, a veure si ens la poden llançar i si no, Gemma, ets una gran oradora.
2: Jo les faig llegint.
0: Hauria no volgut treballar tant. Mira, només et diré una cosa. Encara recordo el Patrick Urbano, que és un presentador i em sembla que és periodista també, que un cop va dir les úniques persones que se'n recordaran que has treballat massa no són els teus jefes, són els teus fills. No? Bueno, vull dir que
2: sí, sí, és una frase boníssima. Sí, i que és això, que no hi ha ningú que hagués dit ojalà hagués fet més hores extra la feina.
0: No.
2: L'altre que recullen és hauria volgut mantenir més contacte amb els meus amics. I aquest tema dels amics crec que també és un tema molt interessant. És un tema molt interessant perquè a mesura que ens anem fent grans ens costa més establir noves amistats i sembla que sempre trobem coses més importants que fer que quedar amb aquelles persones doncs, que són les nostres amistats i potser des d'aquí podem fer també una crida a això, reservar espais per nodrir doncs, els nostres vincles. L'altre era, hauria volgut permetre'm ser més feliç.
0: Déu-n'hi-do, quines reflexions més bèsties del final de la vida, de dir, ostres...
2: Sí, i em sembla molt interessant, segur que tu, Mercè, també ho llegeixes així, aquest permetre'm,
0: Clar, és que...
2: Permetre'm ser més feliç, perquè implica que no t'ho vas estar permetent.
0: Bueno, això em ressona més en dones que en homes, segurament.
2: Segurament. I després hauria volgut expressar més el que sentia.
0: Sí, sí.
2: Per tant, resposta a totes aquestes persones que diem, ostres, anem vivint la nostra vida, i de fet, tots aquests consells és igual l'edat que tinguis. O sigui, si tens 15 anys, o 25, o 35, 45, 55, o fins a 105, o 125... quants anys té? A una persona, una senyora aquí a Manresa, que sí, viu a les Escudines, em penso que no, és una de les persones
0: sí,
2: més grans
0: de Catalunya.
2: Catalunya.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Doncs per ella també tots aquests consells, i que si ens en vol donar, si el grup està veient i ens els vol passar,
0: home,
2: els recollirem, eh?
0: Home, tu diràs. Clar, perquè llavors hi ha les famoses, que tu ja ho introduïes una mica, Gemma, les crisis. És a dir, també ho hem posat, les hem batejat així, no? La crisi dels 30, la crisi dels 40, la crisi dels 50... Realment això té una base científica, perquè, vull dir, què se sustenta? Com és que hi ha tanta gent? Ara sí que és veritat que diuen els 40 són els nous 30 i els 50 són els nous 40, no? Que diuen quarentanyeros en comptes de quarentones, en castellà. Però... realment tenen sentit aquestes crisis?
2: Jo penso que tenen a veure amb el rellotge social.
1: Completament, sí.
0: Què és el rellotge social, a veure?
2: Mira, representa que tenim un rellotge que és el nostre rellotge biològic, que és la nostra edat cronològica. Després tenim una edat que és la nostra edat metabòlica, que no té per què coincidir amb la nostra edat cronològica. Depèn de com ens haguem cuidat o no, doncs el nostre metabolisme diu que tenim una edat o una altra, que pot variar. I després hi ha aquesta edat o aquest concepte del rellotge psicològic, que també surt aquí a la pantalla, que sí, és moltes persones no pateixen o no tenen una sensació de que les coses els han anat bé, malament, depèn de com realment els han anat les coses, sinó de com respecte al que es pensen que haurien hagut de fer a aquella edat, coincideix amb el que han fet.
0: Ja.
2: O sigui, amb els exemples que vam posar aquí, divorciar-se als 70 representa que molt malament és mal, perquè et divorcies si ja en tens 70.
0: Totalment. Exacte, i et queden dos dies, a veure si has d'anar a viure tot sola per dos dies, no?
2: Doncs em divorcio perquè vull ser feliç, perquè aquesta relació no té sentit per mi, pels motius legítims que siguin. Hi ha coses que la societat ens diu que toquen o que no toquen a l'edat. Tenir fills o no tenir fills.
0: Sí.
2: És semblant com pot ser que hagis arribat a aquesta edat i encara no tinguis fills. L'altre exemple que també crec que està molt bé és viure amb els pares a certa edat.
0: Sí.
2: O acompanyar-los, o haver fet un canvi vital, potser has anat a viure a l'estranger i tornes, o potser això t'ha separat de la teva, el que sigui. Tornar a viure amb els pares també és una de les coses que es veuen molt marcades en aquest rellotge biològic, o quedar-te sense feina a no sé quina edat. Hi ha coses que ens fan patir més, no tant pel fet, sinó per com la comparació social que fem en aquest fet, perquè considero, ostres, és que jo ara, aquesta edat, i això, això potser no és tan dramàtic i l'edat no és rellevant.
0: I qui el marca, aquest rellotge social, no? Perquè jo, per exemple, mira, havia reivindicat sempre, per exemple, la meva tieta, la Marta, que des d'aquí la saludem, té un tipet fantàstic, i jo a vegades doncs veia vestits, deia, Marta, compra't aquest vestit perquè és que et quedarà perfecte. I la Marta em deia, ja no tinc edat per portar això. No? I m'ho segueix dient. I jo, escolta'm, que l'edat no importa, si tu et queda bé i endavant, i si tu t'agrada, perquè a més això m'agrada, però és que ja no. Doncs jo, ara, m'estic trobant que dic el mateix. De dir, no, jo ara aquesta minifaldilla, per molt que l'estampat m'agradi, no, ja no tinc edat per això. Clar, és a dir, per què? Per què si m'agrada no em puc posar? Perquè... a més és que em sentiré malament, però jo ja no sé si em sentiré malament perquè veuré que els altres em miren d'una manera de dir aquesta flipada on va, o perquè realment no m'hi sentiré còmode.

0: o em refereixo als traumes que agafem quan no estem cobrint els mandats o els estatus que s'esperen, o quan nosaltres ens limitem també en funció de l'edat. Una altra cosa és que em diguis és que, mira, Màrcia, jo ja no m'hi sento còmoda. Perfecte. No, però jo potser ja no m'hi sento còmoda als 12, o potser... Però aquest còmode, en comptes, no?, de penjar del que els altres esperen o diran o no diran, és si tu t'agrades o no t'agrades. O... Llavors, és tan així, voleu dir que és tan així? Home. Estem tan superditats a... Sí?
1: Home, és a dir, la pressió és molt bèstia, eh? I els judicis que fem dels altres... O sigui, ara passa un home gran, diguéssim, de 80 anys, ja és igual, que porti uns pantalons cagats i que vagi, jo què sé, amb unes cadenes i amb uns... Tu no, és a dir, no ho validaràs. Bé, no ho validaràs, diràs, aquest senyor poder té, jo què sé, algun problema, o aquest senyor s'ha quedat als 13 anys. Hi ha unes actituds que donem per suposades o una estètica que donem per suposada segons... Encara que siguin trets molt, molt d'allò.
0: Però el judici és afegit. Potser sí que hi ha una estètica que correspon a cada edat, però el judici que tu facis sobre aquella persona, això és com un afegit que no... Què més? Que faci el que vulgui, no?
1: Però no ens han ensenyat a actuar així.
2: Bueno, i jo... Estan, evidentment, en la base 100% d'acord amb això. O sigui, si el que importa realment és la persona que som, el nostre ser, l'edat que tinguem o com ens vestim, el que fem, com anem pentinats, del color de pell que tinguem, això no importa absolutament res. No importa. Ja està. I llavors, jo crec que això ens afecta o ens acaba més o menys afectant, perquè com que som socials i volem que la societat i que l'entorn ens accepti, i sabem que accepta per estadística el que fa la majoria i la norma, llavors volem estar en aquesta norma. I no només això, sinó que per estar en aquesta norma, una de les estratègies que podem fer és ressaltar i criticar i jutjar negativament el que veiem que no hi està.
0: Però si recordem del programa de l'autoestima, correspon dels 12 als 18 anys, eh?
2: Sí, sí.
0: Si aquesta fase s'hagués superat, el de formar part d'un grup i de ser acceptat pel grup sentir-te valuosa tu mateix, no?
1: Però és que aquí hi ha creències que no estan suficientment alimentades, no? És a dir...
2: I que crec que també ho hem dit en altres programes, que vivim en un model social, i avui també va molt bé parlar-ne, que està vanagloriant justament l'adolescència, ser un esbojarrat, ser superespontani, fer coses així de forma reactiva, que no sé com dir-ho, que no soni com malament, però vanagloriem aquest estil de vida superenèrgic. Això és adolescent, o sigui, jo no vull aquesta vida, jo vull una vida més tranquil·la, vull una vida, doncs, que això, que hagi avançat en aquest contínuum de la maduresa.
0: Mira, per exemple, ara pensant una mica tot això, no? Per exemple, al voltant de la menopausa.
1: Sí,
0: no?
1: Clar.
0: Que això també podríem fer un programa
1: és
0: aquí.
1: És molt biològic, també, clar, la menopausa.
0: És completament biològic, però a nivell, no només el malestar que et pugui generar a tots nivells, o el canvi de forma, no? Ja tornem a estar amb el canvi de forma, però tampoc dors bé, també tens més ansietat, o també hi ha una mica la teva possibilitat de procrear o de no? Ja desapareix, no? I hi ha moltes dones que ho viuen de forma psicològicament molt traumàtica, i hi ha dones que ho viuen de forma molt alliberadora. Molt alliberadora. Ja, o sigui, jo he sentit noies que deien que bé, ja no estic al mercat.
1: Bueno, que bé, ja no tinc la regla cada mes.
0: És curiós, però vull dir, d'alguna manera, no? A vegades coses que socialment poden ser vistes, hosti, tu com ho sents? A part de que potser et puguis sentir pues, que no dorms o que t'engreixes o que... estàs bé en aquest moment de l'etapa, reconeixent tot el camí fet, tota la saviesa acumulada o tots els aprenentatges adquirits, agraint el moment present i acceptant el moment venider, perquè al final doncs ja sabem com acaba el joc, i mentre duri a jugar-lo amb les cartes que ens toquin, i cadascú li toquen unes cartes com diferents, no?
1: I és on poses més el foco també, no? Perquè sí que és veritat que a nivell físic l'envelliment està molt mal vist, no? La típica frase de, ostres, estàs molt bé per l'edat que tens, no? Clar, quan dius estàs molt bé per l'edat que tens, evidentment, normalment és un comentari que fas basant-te en el físic, però alhora hi ha molts comentaris

0: comentaris de gent que diuen, bueno, el que deies tu una mica també, Gemma, de dir, arriba a certa edat, mira, l'Anna Roca, de la Papaseit, te'n va dir, Aina, quan facis els 40, diu, jo em vaig alliberar de tantes coses, és a dir, també hi ha un clic, pot ser, o sigui, si poses més el pes en tot aquest aprenentatge més emocional, més psicològic, més vital que has anat fent, fer-te gran... És una fantasia, perquè és que és no tens tantes pressions que et condicionin.
1: Bueno, cada any que has viscut ha sigut un any que has viscut com a mínim un milió d'experiències de les quals en pots haver tret un milió i mig d'aprenentatges. Uh-huh. I cada minut ets una mica més savi, pots estar una miqueta més arrelat de tu mateix i saber quines són les coses que realment vols prioritzar i quines no. I amb allò que deia abans de la motxilla aquella, arriba moments que dius, és que això, la meva motxilla, és que no m'hi va bé. M'hi cap, però és que no l'hi vull.
0: Yeah. Ja, és que mira, justament el dissabte al col·lapse de TV3 l'Ingrid Rubio, una actriu que l'entrevistaven i deia, és que he estat 50 anys sense tenir arrugues, ara en tinc, doncs benvingudes, no? Vull dir, escolta'm, per què no em queixava per altres coses, no? És a dir, ostres, és que encara som molt superficials en aquest sentit.
1: Bueno, amb aquesta idea que comentàvem al començament, d'aquesta comparació, d'aquesta societat que vol que tots siguem superjoves i superadolescents i tinguem aquesta energia tan eufòrica, que no la volem. No la volem perquè aquesta energia eufòrica correspon, i aquesta energia eufòrica i aquest cos corresponen a una edat concreta i després no correspon. I tot el que no correspongui, per tant, no s'alinearà amb tu i amb la persona que ets, tot el que no correspongui aquí, si ho vols tenir, et desalinearàs de tu i, per tant, crearàs malestar. Uh-huh. Hi ha moments, doncs, quan ets adolescent, que et correspon una cara així, i inflat, i energia, i a tope, i després et corresponen altres coses, que si les acceptes i les aprecies com el que són, seran meravelles de la teva vida. Uh-huh. I et permetran, doncs, això... Primer de tot, això, poder, com deia l'Anna que explicaves abans, tenir molta més seguretat, molta més fermesa, poder posar els límits amb totes les experiències viscudes dels que no has posat i hauries hagut d'haver posat, potser.
0: Sí, però alhora, diem que vanagloriegem aquesta manera de fer adolescent, però parlant del concepte edatisme, precisament penso que el col·lectiu de joves i adolescents i el col·lectiu de la gent gran és la són les víctimes més evidents de l'edatisme, no? Uns per joves, sí, sí, i els d'acord. Altres per grans. Sí. És a dir, aquesta condescendència que tenim al ventall de persones que anem dels 25 als 60 anys, que tu ets massa jove, tu ets massa jove, no ho pots entendre, i ai, pobre, ja és gran i ja no d'allò. Mm. Això com diguéssim, com intentem canviar el relat?
1: Vinga, Màrcia.
2: Saps què? Jo penso que...
0: A tu et passa per això? És a dir, quan veus una persona jove que et diu segons què, és com, ai, que ets jove, encara et queda tant per aprendre.
2: Saps? A mi no em passa això.
0: No, és fantàstic.
2: És que a mi no em passa això. Saps què passa? Que jo des de sempre em relaciono amb les persones des de la persona, i a mi em passava de nen, quan els meus nens sí. eren petits, que a vegades pensava, ai, Màrcia, potser t'hi estàs relacionant com si fossin ja adults, saps? Yeah, perquè per mi els meus fills m'han ensenyat una edat, i estic a les escoles, a la secundària, amb els adolescents, i cada dia surto de les classes flipant. Penso, mira, el tio, com ha caigut amb això, no? O reflexions que fan els meus nens, penso, és que jo no sé, dec tenir un... Però amb els meus pares em passava igual quan era petita, eh? Clar, els meus pares, pobres, van tenir que fer molta feina, perquè és que aquesta sensació de tens uns pares i, saps? Jo he sigut tan anàrquica, pobra de mi, tota la vida, que els veia igual que jo, eren uns iguals, pues com ara, són uns iguals, tenen unes idees, unes projeccions, tenen uns valors, ho veuen d'aquesta manera, bueno, pues vale, pues jo veig aquesta altra i tinc el mateix valor que ells, perquè sóc més petita i no he de tenir-los igual, saps? Vull dir que, jo no sé,
0: però això s'ha creat, és a dir, tu, perquè mira, ets una rara avis, però això t'ho ensenyen també de petit, has de fer cas als grans, tu que ara no en saps, n'has d'aprendre, tal i qual, quan ets gran també, escolta'm, fes cas als teus fills, ja comences a ser gran, és a dir, aquests discursos s'han anat alimentant, llavors com ho fem per no perdre de vista això, no?
2: Que... Connectar amb una persona, què més dona l'edat? És que igual una persona molt joveneta té una riquesa impressionant, i igual una persona més gran, pues no tanta, pues no passa res, calibrem des del profund, no? Calibrem des del profund, relacionem-nos des de l'autenticitat.
0: I que és això, és que diem, estrany, és a dir, això, eh? Els aprenentatges i les experiències, hi ha persones que poder, per la seva trajectòria vital o pel que els hi ha passat, en 20 anys tenen una d'experiències i una de saviesa acumulades que una persona de 80 potser encara no hi ha arribat, no? O què? No ho veus clar, Gemma?
1: És que estic pensant moltes coses i ara estaves explicant això i també em venia al cap aquella idea que és totalment un altre tema, eh? Ara me n'estic anant.
0: Bueno, és igual.
1: Però aquella idea de és que és molt madura per la seva edat, saps? I que això ens portava en espais que no m'interessava gens. I llavors estava intentant crear en el meu cap un discurs que tingués sentit amb tot això, perquè per una banda... relacionar-nos amb les persones i entendre pues, que aquesta persona, pues, de la seva trajectòria, del que... Penso que el que sent aquesta persona, la seva interpretació del món, independentment de l'edat del que tingui, les necessitats que percep, les hem d'escoltar com això, com connectar des del ser. I llavors hi ha una altra part que ha de ser si tenim rols de poder diferenciats, uh-huh. I que aquests rols de poder a vegades també venen donats per al propi coneixement que a vegades et dona els anys. Però no tinc el discurs ben elaborat al voltant d'això, perquè m'ha aparegut aquesta idea al cap que rebutjo moltíssim de a vegades fer-los-hi ser amb els nens i a les nenes més madurs del que els hi toca a la seva edat.
0: Però llavors, cal dir quina edat tenim o no cal? És que ara em ve al cap una persona que van entrevistar, que l'entrevistador li va dir és que no hem trobat, l'equip de producció no ha trobat la teva edat enlloc. I ella diu, és que no vull que em jutgin, vull dir, jo sóc tal persona.
2: És que el problema està en que tinguis por en que et jutgin.
0: Però poder no és por, és dir, jo vull que em valorin per qui sóc, que no hi hagi la coletilla de no és... i té tal d'allò.
2: Però el problema no és si jo dic l'edat o no, el problema és que estàs fent tu amb la meva edat. A mi, vull dir, si tu estàs fent judici sobre la meva edat, a mi, plin, perquè, bueno, pues serà el teu problema, però vull dir, per què jo hauria de deixar de dir la meva edat? Sí, per pensar què pots fer tu amb ella. I és un mecanisme de defensa una mica estrambòtic si les relacions les vols honestes i sinceres, no? I pots dir l'edat perfectament i d'alguna manera sentir-te pues, agraïda de tenir aquesta edat, però vull dir desvinculada de tota la connotació social que comporti aquesta edat. Llavors, és una mica, és com, de veritat, jo no sé si sóc tan rara, em sembla que hi ha més gent que, vols dir que no hi ha més gent que ho sent com jo.
0: Si n'hi ha, sisplau, que ens truqui, que ens enviï correus a infocentral@canaltranja.cat perquè ens encantarà, o que ens escrigui per l'Instagram, en sèrio, eh? Jo crec que és un tema que en podríem parlar, perquè llavors...
2: Jo no em trobo molt rara amb això.
0: Però, per exemple, també és veritat que tu, Marcia, dius, m'agrada fer anys, sí? Però no sóc de celebrar-ho.
2: Exacte.
0: Clar, això no sé, costaria de... Bueno, no ho sé.
2: O sigui, jo, com et diria, jo quan em llevo cada dematí celebro la vida cada dematí. Uh-huh. O quan acabo de meditar celebro... És una celebració que faig a diari. Llavors és com molt artificial per mi un dia a l'any, que coincideix amb la volta al sol el dia que vas néixer, fer una cosa molt estrambòtica, perquè jo ja celebro la vida cada dia. Però llavors, quan ve l'aniversari, que és un dia especial, no? Això de que, com que és el teu aniversari, farem una cosa especial, ho has d'estar més feliç, ho has d'estar... No, jo no ho sento. Llavors, jo fer alguna coseta pues, amb la gent que estimo, pues, m'encanta trobar-me i anem a dinar, i... però potser es barreja que bueno, no soc tímida o tampoc m'agrada molt ser el centre d'atenció o no m'agrada la festa. No m'agraden les festes d'aniversari i tampoc m'agrada, com et diria, aquestes celebracions artificials.
0: Clar, però formen part d'un ritual, no? És a dir, sí, per exemple, a mi m'agrada que arribi Sant Joan per, jo què sé, per reunir-me amb els amics i menjar la coca, no? I ara passem a lo de les celebracions, però només et diré una cosa, Màrcia. Sí que és bastant extraordinari trobar gent que digui que celebra cada dia de la seva vida. Vull dir, no abunden les persones que tinguin aquesta consciència. Vull dir que dius, jo no sento que sigui tan rara. Potser perquè el teu entorn també viu molt en aquesta, però no som una societat que agraïm.
2: És una cosa que quan era petita, jo recordo ser molt petita i a mi m'impactava, eh? Anava pel carrer, recordo que era petita, anava caminant a les Dominiques perquè estava molt a prop de casa meva i això era molt xica i recordo, ei Marci, això un dia et mor, saps? Que bé, que estàs, et sents lliure, pots anar soleta al col·le, era molt xicarrona, però ja anava caminant.
1: També tinc aquest record, que curiós. Sí, eh? Sí. Tinc molt, recordo molt quan vaig fer 7 anys, que vaig dir, uala, ja he viscut 7 anys. I dic, buf, i llavors a mi m'agradava molt llegir quan era petita i deia, buah, espero tenir temps de llegir-me tots els llibres de la Mira Lobe, que no sé què, que era una...
0: No sé ni què és això.
1: Era del vaixell de vapor.
0: Ah, sí?
1: Hi havia una col·lecció, hi havia una escriptora, que recomano des d'aquí un llibre que em va agradar molt quan tenia 7 anys, que es diu El Club dels Ossos.
0: El Club dels Ossos, mira, hi ha recomanació feta, de la setmana.
1: I també m'ha agradat, ostres, he connectat tope amb aquesta sensació que explicaves, Màrcia, perquè també era en plan, buah, ja he viscut 7 anys.
2: Ja, estic viva, potser demà, no? Escolta, disfruta-ho això. No ho sé.
0: I el tema dels rituals aquests que dèiem, que també ho donen sentit, no?, a la vida.
1: Totalment, i formen part de la nostra cultura, que som natura i cultura, no?, les dues coses, i quan aquesta cultura fem que sumi a favor nostre en comptes de restar, i tenim el poder de fer que sigui així, podem crear rituals, les celebracions, que tinguin sentit per nosaltres. Entenc que tu, Marcia, cada dia fas aquest ritual, i fas el ritual com de
2: posar-hi consciència. No ho faig forçat,
1: No cal que sigui forçat, perquè sí.
2: O sigui, és que no m'agraden els rituals.
1: No t'agrada la paraula ritual?
2: No m'agraden els rituals. Si és una cosa forçada, imposada, si és autèntica i genuïna, perfecte. I si coincideix que cada matí passi, però si un matí no passa, no ho forçaré. Ai, Déu meu.
1: Vale. Sí,
0: no, ja t'entenc.
1: Entenc que necessites la genuïnitat en l'expressivitivitat i la conducta, perquè si no, no s'hi val. I estem 100% d'acord amb això. Dit això, sabem que culturalment, en aquest espai en el qual també vivim, justament crear aquests espais de celebració, intentaré no dir rituals, ara a veure quines altres paraules se m'acudeixen.
2: Pots dir ritual, s'utilitza molt en el context
0: visual. I
1: entenc que aquesta paraula et pugui molestar, perquè hi ha moltes coses en el context d'avui en dia, un parèntesi, dintre de quan parlem de benestar, de psicologia, de divulgació, que s'està fent avui en dia, que s'agafen paraules, es transgiversen moltíssim i acaben sent tot de coses falses que llavors quasi bé ja no en queda cap paraula que puguem utilitzar i que ens sentim plenament còmodes. Però sabent que nosaltres estem a favor de la genuïnitat i qualsevol altra cosa, no en volem saber res perquè volem estar alineats amb nosaltres mateixos.
0: Sí.
1: Ta-ta-ta, ampliació del meu ser i endavant amb la vida que porti el que hagi de portar.
0: Correcte. Dit això,
1: les celebracions culturals sabem que ens ajuden perquè ens ajuden a marcar aquests dies d'una forma també cíclica en nosaltres mateixes, en les nostres pròpies trajectòries vitals. Ens permeten fer aquests espais de celebració que si no hem tingut l'oportunitat de fer-ho diàriament, de poder marcar aquest dia i que sigui un dia en què hi posem aquesta intenció que serà per algú que tindrà a veure amb la collita i la natura com tradicionalment ha estat o com serà el dia que vaig arribar en aquest món amb aquest cos. Llavors, això també ens ajuda a tenir aquest sentit de comunitat, de pertenença dintre d'aquest context cultural en el qual vivim, ens va molt bé. I per últim, també ens pot ajudar a fer aquesta parada i a valorar, a dir, uau, goita, ja he fet 7 anys, tu, fixa't tu, que estic aquí caminant per davant de les Dominiques i me n'adono que estic viva.
0: Clar, però, i hem d'anar acabant ja, però no pots fer una celebració social, si vols celebrar alguna cosa o si vols fer... necessites agendar un dia. entén-me, saps? Dius, hosti, això dels rituals tal, però clar, és a dir, si tu fas anys i vols celebrar amb la família, t'has de coordinar, m'entens? Poder el dia que ho comences a organitzar estàs motivadíssima i arriba el dia i dius, no em ve de gust, què faràs? Ho diràs, mira, anul·lem, eh? I el dia que genuïnament senti que ho vull fer, veniu tots aquell dia, deixem-ho fer. El que, no. Clar, també hi ha aquesta realitat
2: i
0: de dir...
2: Que sí, i que està bé, la capacitat de contenir el malestar i encara que no ho sentis genuïnament es toca fer-ho i no hi ha cap problema, no? És a dir, que quan menys artificialitat millor... Quan més autenticitat, millor, i quan menys, no sé, menys expectatives sobre de les coses, millor.
0: Ara, doncs jo, mira, jo em quedo amb aquesta idea, eh? És totalment. A dir, no posem expectatives amb l'edat que tenim, sinó que acceptem el que vagi venint.
1: Rodolia més a més,
0: escolta'm, hem acabat el dimecres rodó. Màrcia, Gemma, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu.
0: I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Zapatero, conocido el contenido del sumario que detalla el funcionamiento de la trama de tráfico de influencias. Sánchez, que descarta convocar. Insiste en su posición, defensa ultranza del expresidente del gobierno, del trabajo, de la justicia y de la presunción de inocencia.
3: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Todo mi apoyo. Sánchez en Roma, donde se ha reunido con el Papa y donde ha comparecido en otro día muy complicado para el PSOE con los requerimientos de la UCO, que a primera hora de la mañana se ha presentado en Ferraz en busca de datos y de documentación que apuntalen las investigaciones sobre la supuesta trama del IRE 10 y que habría pagado el PSOE para entorpecer, frenar o desestabilizar procesos judiciales que pudieran afectar al partido. Lo judicial, el caso ha dado un salto importante con la imputación de Santos Cerdán, la actual gerente del PSOE, Gaspar Zarrías, o el empresario amigo de la llamada fontanera de Ferraz. Última hora, Miguel Ángel Campos.
4: El juez investiga en una pieza separada secreta de ampliación del caso Leire si existía una estructura en el PSOE liderada por su entonces secretario de organización, Santos Cerdán, para obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al partido o al gobierno. El magistrado citará como imputado al propio Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y al empresario amigo de Leire, Pérez Dolcet, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohechos o inducción al falso testimonio, entre otros. También incrimina a la gerente actual del PSOE, Ana María Fuentes, como cómplice de estos hechos. El juez ha remitido diversos requerimientos en busca de información, entre ellos al PSOE, y registrado los domicilios de Cerdán, Zarrías y Pérez Dolcet.
2: A las 2:30 detallamos qué busca la Guardia Civil con su presencia esta mañana en Ferraz, en los domicilios de varios de los imputados y en una sede de la Guardia Civil, porque la UCO ha entrado en la propia Guardia Civil en busca de información sobre una posible filtración de datos para favorecer a esta trama. La noticia de estos requerimientos ha llegado poco antes de las 9 de la mañana, justo cuando estaba a punto de comenzar en el Congreso de los Diputados la sesión de control. Feijóo se ha parado allí ante la prensa, los pasillos, para pedir de nuevo la convocatoria de elecciones.
5: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: Feijóo ha señalado otra vez a los socios en el PSOE, no creen demasiado en las casualidades en una semana que está siendo un verdadero calvario judicial, pero de momento Sánchez reivindica, como digo, la vigencia de esta legislatura y de momento el gobierno mantiene, a pesar de todas las dudas, el respaldo de sus socios y al Partido Popular, PNV y Junts, le acaba de enviar un buen aviso. Vamos al Congreso, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casado? Buenas tardes. Sí, mientras la UCO hacía estos registros en el Senado, el PP ha usado su mayoría para sacar adelante una moción donde pide la convocatoria electoral y reprueba la corrupción que rodea al PSOE. La moción ha salido adelante con los 143 votos del Partido Popular. PNV y Junts se han abstenido, pero la senadora Jerchale, Estefanía Beltrán, ha lanzado este mensaje al Partido Popular.
7: Les tengo que decir que basta ya de estos circos mediáticos, basta ya. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen.
6: Esta moción, Casal, no es vinculante, pero sí tiene mucha relevancia política en este contexto y con socios como PNV y Junts pidiendo adelanto electoral.
2: Había un punto de provocación en las declaraciones esta mañana de Pedro Sánchez en su rueda de prensa en Roma. Decía el presidente del gobierno: las elecciones no se convocan por un interés partidista, sino pensando en el interés general. 2 de la tarde y 4 minutos y dos cuestiones de la mañana, dos citas. La primera, el calor. Tenemos a medio país, pero sobre todo el norte, en aviso por altas temperaturas. En Asturias se va a permitir a los centros escolares que suspendan la actividad lectiva si es necesario. Y en Donosti las temperaturas pueden superar los 30 grados, un 27 de mayo. En la playa de la Zurriola está Víctor Centenera, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Javier, las playas donostiarras vuelven a estar hoy abarrotadas a causa del calor, aunque los servicios como el de los socorristas no llegarán hasta el próximo lunes a los arenales, entre ellos la playa de la Zurriola, con bastante riesgo a causa de las corrientes. De ahí que se haya abierto el debate sobre si no habría que adelantar la temporada. Ayer tuvimos que lamentar el primer fallecido del verano en aguas de Ondarreta. Fueron los propios bañistas quienes sacaron a la víctima del agua y trataron de reanimarla sin éxito. Y en los últimos días, varios surfistas se han visto también obligados a intervenir en el rescate de medio centenar de personas en las playas de Guipúzcoa ante la ausencia del servicio de socorrismo. En Zarauz incluso se han colocado tablas de surf en la arena por si fuera necesario. Las temperaturas hoy en Donosti marcan 30 grados y la temperatura del agua se queda en los 19.
2: La otra cita es deportiva y está en Alemania, con el Rayo acariciando el sueño de lograr su primera Conference League frente al Crystal Palace. Enviado especial Óscar Ejido, buenas tardes.
9: Hola, Jaime, muy buenas. Así todo el del partido, todo el colorido en Leipzig que está en esta plaza, en la Marktplatz, la plaza del Ayuntamiento. Aquí está la fanzone de ambos equipos, del Crystal Palace y del Rayo. Aquí están llegando los 11.000 rayistas que están aterrizando tanto en Leipzig como en Praga, en Múnich, en Frankfurt, en Dresde. Y recordemos que el partido es a las 9 de la noche, en lo deportivo, y ya se acomoda, se entrenó ayer perfectamente, así que puede ser de la partida. Y si el Rayo gana su primer título europeo, la Copa la va a levantar en su último encuentro el eterno capitán, la leyenda, Óscar Trejo.
2: Y lo vamos a contar desde las 8 y media aquí con Garrido en Carrusel. Arrancamos con la producción de Aldo Gómez y con Carlos Nicolás y Emilio Escribano en el control de sonido. Esto es Hora 14.
10: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
11: Talls a l'AP7 i altres carreteres importants per la vaga de professors que avui és a tot Catalunya. Situació ara mateix, Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
12: Bona tarda. Hores d'ara hi ha diversos trams de via tallats per manifestació. La 2 està tallada entre Lleida i Torre-serona. En tots dos sentits es desvia el trànsit cap a la C13 i la LP9221. També s'ha tallat l'AP7 a Vilaseca en sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida 257. També s'ha tallat la mateixa autopista AP7 Altafulla en tots dos sentits i el Vendrell en sentit sud. També a la Roca del Vallès en tots dos sentits. Per això hi ha retencions de Mollet a la Roca en sentit nord i de Cardedeu a la Roca en sentit sud. També s'ha restringit l'AP7 a Sant Julià de Ramis en sentit Tarragona. Es fan desviaments per la sortida 54 i també s'ha tallat l'AP7 a Rodellets de la Selva en sentit nord i es desvia el trànsit per la sortida 71. Dit això, la Nacional 340 també hi ha retencions de Tarragona a Torredembarra en sentit nord i al Vendrell en sentit sud. A la 7 hi ha retencions a Tarragona per anar cap a Altafulla. A l'AP7 hi ha intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C-17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la C-60 aquesta via va molt carregada d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Pesós. I a la ronda dalt hi ha trams de retenció del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat i d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: Déu-n'hi-do, talls que van per llarg. La P7 tallada com a mínim en 4 punts. Els professors s'han repartit amb cadires, amb taules, en diferents punts d'aquesta autopista, on de seguida hi anirem en directe. També a Barcelona fa poc s'ha aixecat el tall de la ronda litoral, en la que és la quarta vaga general des que va començar el curs.
13: No volem fer més vagues, només volem un acord real per a millorar l'educació pública, però ja. I si no donem diners, o sigui, al final farem una societat tonta.
11: Dia de protestes també contra els acomiadaments col·lectius a empreses industrials. Els treballadors de Nestlé ho han fet aquest matí i a la tarda ho faran els de Nissan o Pascual. El conseller d'Empresa hi treu ferro.
14: Tenim molt clar que això és una transformació.
11: Els Mossos i la Guàrdia Civil han desmantellat una empresa dedicada a proveir de tot el material necessari a màfies que tenen plantacions de marihuana a gran escala. La dirigien sense gent sense antecedents, que estaven movent i blanquejant fins a 80 milions d'euros de la droga. Per això, diuen els Mossos, rastrejar aquests diners és clau.
15: Si no taquem l'economia, si no intentem d'alguna manera contenir la infiltració d'aquestes organitzacions en el teixit econòmic, no hi haurà forma de poder revertir aquest narcotràfic que, per desgràcia, tenim arrelat aquí.
11: Tot això en un dimecres en què el Camp Nou ja ha fet el primer comiat, Alexia Putellas.
16: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. És complicat perquè mai és el... Mai, és que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir.
11: Això ho ha dit envoltat dels 38 títols que ha guanyat després de 14 temporades al club, acompanyada la resta de jugadores, també missatges d'Iniesta, de Busquets, de Pedri o del president electe, Joan Laporta.
17: Has aconseguit ser líder del Barça femení, ser una icona en el futbol femení i ser una referència en el món de l'esport.
11: Tot a unes hores abans que aquesta tarda a les 7 l'afició s'acomiadi d'ella en l'últim partit a casa, el Johan Cruyff contra la Real Societat a les 7 de la tarda. De seguida tots els detalls. I alerta que les temperatures continuen batent rècords, Jordi Carbó.
18: En aquests moments ja superem els 30 graus a la major part de Catalunya, on menys ha pujat fins ara arran de costa, però en breu també ens aproparem als 30 de màxima. I des de les valls del Pirineu fins al prelitoral, passant per tot l'interior, màximes de 30-35 graus, al voltant dels 35 a la Catalunya central, al Prepirineu de Lleida, també els llocs habitualment més càlids, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida, així com a l'interior de l'Ebre. En aquests llocs podríem superar ja amb facilitat els 35 graus. Continuarà fent sol tota la tarda, amb marinada de moderada a forta. Demà, temperatures encara més altes. Es va confirmant que divendres serà el dia més càlid. Demà a la tarda, i fruit d'aquestes altes temperatures, tindrem algunes tronades al Prepirineu i a la Catalunya central, però deixaran molt poca aigua.
11: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Molt bona tarda.
19: Señor Cuerpo, ¿qué le parece que estén registrando la sede de Ferraz por financiación? Ministra, ¿qué le puede...? ¿Están registrando la sede de Ferraz o la han registrado?
20: No tengo ni idea. No lo sé.
19: ¿Y qué le parece?
20: No tengo ni idea, no lo conozco.
11: Aquesta és l'escena que s'ha anat repetint als passadissos del Congrés aquest matí cada vegada que hi arribava un ministre del govern de coalició abans d'aquesta sessió de control. I és que ha estat justament aquella hora que hem conegut que la Guàrdia Civil entrava a registrar la seu del Partit Socialista a Ferraz. I els periodistes també han preguntat i repreguntat als socis, als partits que sustenten aquest govern, si aquests registres canvien alguna cosa. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
11: Com la resta, Junts i Esquerra estan descol·locats. Sense dir que donaran suport a una moció de censura del PP, sí que admeten que la situació es complica cada vegada més.
21: Junts i Esquerra continuen contemporitzant, però la pressió augmenta a cada novetat que corre el PSOE. Avui la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha volgut esquivar la pregunta sobre si donarien suport o no a una moció de censura instrumental que servís per convocar eleccions. Ha negat que hagin començat a parlar d'això amb el PNB i ha dit que en tot cas qui hauria de prendre la iniciativa és Feijóo. Declaracions Antena 3.
22: Feijóo y Sánchez son los que tienen el botón. Sánchez tiene el botón de las elecciones, que nosotros ya hace un mes y medio le pedimos alguna justificación democrática de que la legislatura continuara, y la moción la puede presentar solo un partido. Nosotros no podemos presentar una moción.
21: Esquerra, de la seva banda, segueix sense anar un pas més enllà i fins que no es demostri un presumpte finançament irregular del PSOE no exigiran eleccions. Gabriel Rufián.
23: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Me parece una anomalía terrible que se registre la sede d'un partit. Ara, també és cert que en aquest país han passat coses.
21: El govern català, que hi va sortir en defensa de l'expresident Zapatero, avui de moment no ha reaccionat al requeriment de la UCO al PSOE.
11: Ara ho deia el Xavi, el PSC no ha dit absolutament res, tampoc el govern de Salvador Illa.
10: Hora 14.
11: La notícia, però, avui és la vaga de mestres. Tornen a fer vaga total a l'educació pública de Catalunya amb desenes de talls de carreteres importants en marxa ara mateix. Eviteu de totes l'AP7, estigueu o no estigueu de Catalunya, perquè aquesta autopista està tallada en diferents punts. A Girona, per exemple, entre Vilabrareig i Sant Julià de Ramis, es demana evitar aquest tram i anar per la 2 i la Nacional 2. També està tallada a l'altura de la Roca del Vallès. I també talla l'AP7 al sud de Tarragona. En concret, entre Vilaseca i Altafulla, aquí es recomana utilitzar la CET i la Nacional 340. Anem fins a aquest punt, a Torredembarra, l'AP7. Cristina Artacho, bona tarda. Els mestres pretenen estar-s'hi fins a les 6 de la tarda com a mínim, no?
24: Sí, bona tarda. Són 500 docents els que des de les 11 del matí tallen aquesta passeta a Torredembarra en els dos sentits de la marxa, eh? I han vingut completament equipats. En arribar han començat a desplegar carpes i estan enllestint paelles per dinar. Hi ha professors jugant a bitlles. En un moment del matí també s'han fet castells i també hi ha música en directe. Molts professors estan en grups al sol jugant a cartes, fent el vermut, mentre d'altres han portat taules i cadires a les aules per corregir exàmens.
0: Estem acabant el curs i em fan falta les hores per a tancar-ho, corregir, treure les notes, ficar-les, comunicar als alumnes.
1: Avui ja vaga, demà tinc totes les hores i tinc guàrdia a tots els patis, per tant no puc corregir. O es fa ara o es fa altes hores de la matinada, si has de conciliar perquè tens família, com ho fas?
24: Hi ha professorat de tota la província de Tarragona, incloses les Terres de l'Ebre, i la intenció és allargar aquest tall de P7 almenys fins a les 6 de la tarda.
11: Doncs ho anirem explicant. Gràcies, Cristina Artacho, des d'aquest punt de Torredembarra, de l'AP7. Els mestres també han tallat a Lleida l'A2 entre la capital del Segrià i Torre-serós. Aquest és el so del tall que encara continua ara mateix. I a Barcelona els professors han tallat fa una estona a la Ronda Litoral, però fa una mitja hora que ja s'ha reobert. Anem fins a aquest punt de Barcelona. Soledad Domínguez, des d'allà, bona tarda.
3: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
11: Avui és el 8è dia de vaga de mestres des del mes de maig. Queda encara una setmana més d'aturades convocades, però també avui hi torna a haver trobada entre Conselleria i els sindicats de professors. Sembla que les postures, a mesura que avancen les hores, s'acosten una mica, no?
3: Sí, per fi parlem el mateix idioma. Aquesta és la frase que han utilitzat els sindicats per valorar la darrera oferta del departament, que estaria disposat a pagar un nou complement a tots els professors d'uns 40 euros mensuals i a planificar el retorn del deute dels canvis de categoria que es van congelar en els anys de les retallades. També Educació es mostra més optimista i al carrer els docents diuen que tenen ganes que s'arribi a un acord. Sempre, això sí, remarquen que inclogui millores en el seu dia a dia.
4: Estem cansats, però molt esperançats. Creiem que ara estem en un punt, molt bon punt, sobretot per poder ajudar els alumnes.
5: Aquesta setmana sembla que dona una mica d'alè, no?, que volen millorar alguna cosa, però que de veritat doncs, sigui una millora real per l'educació pública.
3: Fins a 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han sumat en aquesta concentració que s'ha fet a Barcelona i que durant uns 90 minuts ha mantingut tallada la sortida 21 de la Ronda Litoral. El seguiment de l'aturada a les aules de tot Catalunya era a la una, segons dades del Departament d'Educació, d'un 25%, són 7 punts menys que l'anterior vaga general, que va ser el 12 de maig. En tot cas, amb aquests talls estratègics de carretera, els professors han fet tota una declaració de força abans de la reunió, que començarà a partir de les 3 de la tarda.
11: Avui també s'ha convocat vaga a totes les plantes de refineria d'Espanya. 20.000 treballadors en total, dels quals 800 a Catalunya, en concret a les dues que hi ha a Tarragona, les dues plantes de refineria de Repsol i Acesa. Han bloquejat les entrades de dues refineries aquest matí. El polígon químic, duent un escut romà, bàsicament demanen a la patronal que negociï per ells una jubilació anticipada perquè la seva feina, passats els 60, per exemple, diuen que és molt complicada i requereix molt d'esforç físic. Eva Hidalgo.
25: Centenars de treballadors continuen concentrats a la planta de la Pobla de Mafumet, al polígon químic nord, on tenen previst ser-hi fins a les 4 de la tarda. Segons el sindicat convocant, STR, Comissions i UGT se'n desmarquen, el seguiment ha estat de més de 3/4 parts de la plantilla. Toni Carmona és portaveu.
26: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalant de Repsol. Així que estem molt contents perquè hi ha força, no, darrere, i hi ha un seguiment dels treballadors.
25: No hi ha hagut afectacions de mobilitat a les carreteres per aquesta protesta en la que asseguren que és un perill treballar a partir de certa edat, i d'aquí la reivindicació.
26: Nosaltres el que no imaginem és que hi hagi treballadors amb 65 anys i mig que porten 40-45 anys a torns, que han d'estar per la nit treballant, pujant torres, com ja podeu veure, de 30 metres amb escala de gats. Això no ho veiem, és que per nosaltres és impossible.
25: Afegeixen que el subministrament al llarg del dia a les benzineres es pot veure lleument afectat. Hi ha serveis mínims a les dues plantes per tal de garantir la seguretat.
11: Protestes avui també dels treballadors de Nestlé contra l'ERO, que a Catalunya pot afectar 178 persones. I aquesta tarda hi ha més protestes contra acomiadaments massius en altres empreses industrials. Per exemple, els afectats per l'ERO de Nissan, que ha presentat aquest ERO la companyia, protestaran a la zona franca, i a Vic els treballadors de la planta de la Llet Pasqual tallaran la C-17 a Gurb cap a les 6 de la tarda en contra d'un acomiadament massiu que hi prepara l'empresa, que diuen que no saben encara quants treballadors pot afectar. Avui justament al Parlament el conseller d'Empresa Miquel Samper ha admès que el degoteig d'acomiadaments col·lectius és preocupant, però diu que no té res a veure amb el que va passar a la crisi del 2008.
14: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció, com per exemple sí que es va produir doncs, en ocasió de la crisi del totxo, si em permeten, de l'any 2008, en ocasió de tot allò que va passar amb Lehman Brothers i amb les hipoteques subprime. Per tant, el moment és totalment diferent.
11: Un minut i de seguida us expliquem el que ha passat avui al Camp Nou, el primer comiat a la gran Alexia Putellas.

0: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
1: ¿Quién era Homo o el teu món?
2: Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenia el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
5: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Hora 14, amb Joan Bofill.
8: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. O sigui, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club.
9: Són les paraules de la capitana Alexia Putellas, que avui s'ha acomiadat del Camp Nou. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda, Joan. Alexia ha avisat des de l'inici de l'acte de comiat. Venia disposada a obrir-se en canal en un homenatge a la gespa del Camp Nou, rodejada de totes les companyes d'equip, família, amics, junta directiva i els mitjans de comunicació. Ha explicat com ha viscut ella mateixa aquestes darreres 24 hores des de l'anunci oficial de la seva sortida del Barça.
8: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor i avui plena d'amor.
11: Molta en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
12: Busques feina? Busques talent?
13: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
14: Informa't a gctplus.com.
15: Hora 14. Catalunya Central. Eli Pagant.
16: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les 2, hora 14. Tenim sol, tenim molt de sol, tenim molta calor, tenim 32 graus de temperatura. A finals del mes de maig, aquests 32 graus de temperatura a la Catalunya Central, amb una setmana, com dèiem, que les protagonistes seran el sol i també aquestes altes temperatures que ens han d'acompanyar al llarg de tota la setmana i que superen, doncs, al migdia, aquests 30 graus de temperatura a la Catalunya Central. 9 anys després de l'agressió tumultuària que va deixar un jove ferit molt greu al pati del Teatre Cursal de Manresa, els fets van passar el 25 de juny del 2017. L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 2 de juny els 6 acusats que en el moment dels fets ja eren majors d'edat. La Fiscalia considera els fets constituïts d'un delicte de lesions agreujades i demana 12 anys de presó per cadascun dels processats. Recordem que aquests fets van passar el 25 de juny del 2017, quan segons l'escrit de la Fiscalia, tres amics caminaven pel passeig de Pere III i es va iniciar una discussió amb un grup de menors d'edat. Progressivament s'hi van afegir més persones, entre elles els ara acusats, fins que van envoltar els tres joves amb actitud intimidatòria. Davant la situació, els tres amics van intentar refugiar-se a la terrassa del bar d'estiu del pati del Cursal. Segons també diu la Fiscalia, els agressors els van perseguir fins a la zona de les rampes interiors del recinte. A banda d'altres agressions menors morts anteriors, l'escrit relata que un dels processats va propinar un fort cop de puny a una de les víctimes que va impactar contra una columna i va caure desplomada a terra. A continuació, diversos acusats li haurien donat cops i puntades de peu mentre es trobava immòbil. Com a conseqüència d'aquesta agressió, la víctima va patir un traumatisme craniocefàlic, greus fractures cranials, hematomes i múltiples lesions. Va ingressar 4 dies a l'UCI i el fiscal senyala l'escrit que ha tingut per aquesta agressió seqüeles permanents. Doncs bé, aquest judici arriba el proper 2 de juny a l'Audiència de Barcelona. Volen comprar tota una colònia industrial al Bages. L'antiga colònia tèxtil d'Antiu, situada a Callús, s'ha posat a la venda per només 3 milions i mig d'euros. El complex, actualment en desús, ocupa més de 144 hectàrees entre boscos, camps de cultiu i edificacions industrials i residencials. Entre els espais destacats hi ha l'antiga fàbrica tèxtil, habitatges obrers i dues masies històriques. Fundada l'any 1875, la colònia va arribar a ser un important centre industrial gràcies a l'energia generada pel salt d'aigua del riu Cardener, que, de fet, el salt d'aigua, en aquest cas, la maquinària i les turbines també estan a la venda. Ara la finca es presenta com una oportunitat per a projectes turístics, residencials o agrícoles. Això sí, han de tenir aquests 3 milions i mig d'euros per tal de poder-la comprar. Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals, un 44% més que l'any passat. La companyia desplegarà helicòpters, drons, càmeres termogràfiques i brigades de tala i esporga amb exoesquelets per reforçar el manteniment de les línies. La principal novetat de la campanya, presentada avui a Sant Joan de Vilatorrada, és la incorporació per primera vegada de drons de llarg abast, capaços de volar fins a 10 quilòmetres i generar un bessó digital de la xarxa elèctrica. Francesc López és el responsable de manteniment de la xarxa d'alta tensió d'Endesa Distribució de Catalunya.
17: Aquest any inaugurem unes activitats de drons de llarg recorregut, drons que permeten volar autònomament fins a 10 quilòmetres de distància des de l'operador, i ens permet tenir visió d'alta definició, ens permet tenir termografia i ens permet també fer LIDAR, que és fer un model tridimensional de la vegetació que ens permet comprovar que les actuacions que han fet els taladors s'han fet conforme a normativa i està la distància de la vegetació respectada a les línies elèctriques.
16: Francesc López també explicava aquest matí a Sant Joan, assegurava que l'estat de la línia és òptima.
17: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal. Llavors, això implica que hi ha una dificultat al pas de corrent. Vale? I això ens permet actuar preventivament en situacions que poden esdevenir de risc. I també el LIDAR el que ens permet és aquest làser que fa un escombrat del terreny i ens permet fer un model tridimensional que després a oficina podem mesurar a quina distància ha quedat la vegetació o a quina distància està l'instal·lació de tots els objectes o obstacles que hi ha al terreny.
16: Tota mesura serà poca perquè l'estiu serà complicat. Uns 115 alumnes de 3 instituts a Manresa i Sant Joan de Vilatorrada s'han enfrontat aquest dimecres a una jornada de selectivitat com la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. Es tracta d'un simulacre que ha organitzat la Universitat de Manresa, UBIC-UCC, per ajudar els alumnes a trencar amb les pors pròpies d'enfrontar-se a una prova d'aquestes característiques i perquè experimentin el neguit que sentiran quan facin les proves oficials. Els estudiants avui han fet una prova, un examen de castellà, i després també han fet la prova de llengua estrangeres. La Daniela Méndez és una d'aquestes estudiants de, en aquest cas, l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.
18: Doncs ha anat força bé. Jo crec que ens ha servit bastant doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CELE. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
16: Ara escoltem la Daniela i també la Laura Bajona, que parlen de com han gestionat avui els nervis, un dels principals esculls de la selectivitat.
18: Estava més nerviosa al principi, ara jo estic més tranquil·la, jo crec.
19: No. Jo al revés, cada cop com que s'apropa més, cada cop estic més nerviosa, la veritat. Però bueno, al final és un examen que, bueno, tampoc hi hem de treure importància i ja està, i fer-la, i que sigui el que ha de ser, ja està.
16: Són 2:15, molt bona tarda.
7: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
20: 2:30, 1:30 en Canarias. Con la UCO requiriendo esta mañana información en esta calle, la calle Ferraz, en la sede de la Guardia Civil, en el despacho de Gaspar Zarrías, en la casa de Cerdán y en la residencia del empresario Javier Pérez Dolcet, con el juez Pedraz imputando en el caso Leire a la gerente del PSOE, a Gaspar Zarrías o al propio Cerdán, con una investigación sobre la presunta trama de Leire Díez que irrumpe en este calendario terrible en el que se solapa todo esto de Leire, el caso Zapatero, el caso Begoña, el juicio al hermano por enchufismo. Hoy Pedro Sánchez tenía un verdadero papelón en Roma. Tras verse con el Papa Sánchez, con este panorama, insiste en agotar la legislatura, en seguir adelante y asegura que unas elecciones no se convocan nunca por interés partidista.
21: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
20: Pedro Sánchez reitera que tras la lectura del sumario del caso Zapatero, que señala, recordemos, al expresidente del Gobierno por ser el cerebro de una trama de tráfico de influencias, su postura sigue siendo la misma: respaldo a Zapatero, colaboración y respeto a la justicia y defensa de la presunción de inocencia.
21: No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
20: Algunas voces del Gobierno han cuestionado esta mañana el calendario, los tiempos, el goteo. Decía Óscar López esta mañana que cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias. Sánchez no ha pisado ese charco, aunque en referencia al caso Leire ha defendido que el partido actuó en su día y volverá a hacerlo si es necesario.
21: Creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
20: No tenemos nada que esconder, ha dicho Sánchez. Ya veremos en qué acaban estas investigaciones. Vamos a comenzar precisamente por aquí, por preguntarnos qué desencadena la ristra de personaciones esta mañana de agentes de la UCO en la sede del PSOE, en domicilios particulares o incluso en una sede de la Guardia Civil. Ha habido un poco de revuelo, sobre todo en los primeros minutos, al saltar la noticia cuando la UCO se ha personado en la calle Ferraz y después se han ido despejando esas dudas. Esos requerimientos tienen su origen en el caso Leire, es decir, la supuesta trama por la que la fontanera del PSOE trataba de dificultar o de frenar investigaciones judiciales que afectan al PSOE, trama que estaría pagada por el propio Partido Socialista. Y ahí tenemos nuevos implicados en el tablero: Cerdán otra vez, la gerente del PSOE y el amigo de Leire, el empresario Javier Pérez Dolcet. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes, Javier.
20: Campos, y lo primero, lo último que tenemos sobre este caso, que es el contenido del auto emitido por el juez Ferraz, que por el juez de Pedraz, que detalla nuevos aspectos de esta investigación y también incluso incluye algunas conversaciones.
0: Sí, auto de 50 páginas al que ha accedido la cadena SER, en el que el juez relata que supuestamente existió una estructura en el PSOE liderada por su entonces secretario de organización Santos Cerdán para obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al partido o al gobierno y que tiene su origen tras el periodo de la carta de reflexión de Pedro Sánchez a la ciudadanía. En su auto el juez relata diversas operaciones para desestabilizar supuestamente las actuaciones judiciales que afectaban al Partido Socialista, como contra los fiscales Grinda, Estampa, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, una operativa contra la jueza de Badajoz que investigó al hermano de Sánchez, el intento de soborno mediante 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano, la que dijo que llevó bolsas con dinero al PSOE para que cambiase su testimonio, intervenciones sobre Aldama o el pago de 125.000 euros al abogado vinculado al PSOE, Jacobo Teijelo, mediante supuestas facturas falsas.
20: Estamos leyendo el contenido, como digo, de ese auto en busca de nuevos datos. Campos, con cualquier novedad nos avisas, ¿de acuerdo?
0: Bueno, hasta luego.
20: Apunta Pedraz en ese auto al diputado socialista Juan Fran Serrano, número 2 en su día de Cerdán, diputado y por tanto aforado, es decir, que no se le puede imputar. Vamos a recordar lo que decía Serrano durante la última comisión de investigación en el Senado sobre este asunto, que desde luego difiere bastante de lo que está sugiriendo hoy el juez.
1: Había un interés de su partido en el que usted era secretario de organización por tapar según qué investigación.
22: Eso es rotundamente falso, señoría.
1: Bueno, entonces le digo, vale, ¿usted ha tenido alguna responsabilidad o cree que la organización de su partido, de Santos Cerdán, cuando estaba, ha podido tener responsabilidad en encargarle al aire que hiciese estas gestiones?
22: Nunca jamás, vale. En la sede de Ferraz, en organización, nunca jamás el Partido Socialista Obrero Español ha hecho nada de eso a lo que usted insinúa. Vale. Nunca, mire usted, señoría.
20: Nunca jamás. Aunque para Sonidos para el Recuerdo, Leire Díez, que firmó en aquella rueda de prensa en la que apareció Aldama para montarla, Leire Díez firmó, digo, aquella frase para la hemeroteca.
23: Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
20: Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Casal?
20: Bueno, Bañuelos, además de las imputaciones que ya nos ha contado Campos, te pregunto, la UCO, la Guardia Civil, ¿qué buscan estos registros, ¿no? Supongo que detalles que apuntalen, ¿no?, la idea de cómo se estructuraba esta supuesta red de los pagos, si lo sabía, un caso que está escalando y que ya va, desde luego, mucho más allá de la figura de Leire Díez.
24: Sí, la UCO sitúa en Ferraz el escenario principal de esta supuesta trama para tumbar causas judiciales contra el Partido Socialista. Por eso la UCO hoy se ha personado en la sede del Partido Socialista. No ha sido casual un registro, ha sido un requerimiento de información. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han solicitado documentos muy precisos de la gerencia del partido, en concreto el acceso a los correos electrónicos oficiales de la gerente Ana Fuentes, de Santos Cerdán y también de Joan Antolín, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez. También se están clonando ordenadores. Se ha pedido el acceso al intranet del Partido Socialista y incluso Casal, la UCO ha requerido el registro de acceso de vehículos a la sede socialista por el garaje entre ellos para verificar si también estaban los dos coches que utilizaba Leire Díez. En paralelo, en Milagros, en Navarra, la Guardia Civil también ha registrado el domicilio del ex número 2 del PSOE, Santos Cerdán, registros que también se centran en el despacho y vivienda de Gaspar Zarrías. La UCO también está en una vivienda del empresario Javier Pérez Dosset. Recordemos que siempre tuvo una gran cantidad de audios de Villarejo, grabaciones con políticos y periodistas, y

0: el cap li girava.
1: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
2: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
3: Factorenergia.cat.
2: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Torna la Festa del Riu a Manresa. Els dies 29 i 30 de maig, vine al Parc Josep Vidal a gaudir de l'economia social i la cultura transformadora. Divendres, jornada monogràfica dedicada a Palestina. I dissabte, el Dia Gran. Mostra amb més de 30 entitats, activitats familiars, tallers de natura i molta música. No et perdis el concert del Poni Pissador. T'esperem en aquest gran espai de trobada ciutadana per compartir i fer pinya. Consulta tot el programa al web de la Festa del Riu. Una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, l'Ateneu Cooperatiu i la Casa de Música de Manresa.
6: Descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions al Parc de la Ciutadella.
7: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A eLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. eLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
8: El País incorpora Guía, IA avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.

0: Avui, al balcó, l'anàlisi d'Antoni Bassas de tot el que està passant al Partit Socialista. I després, això els antics ja ho feien, amb la nostra historiadora Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: les 7. Joan Tejedor, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Doncs acaba de començar l'últim partit d'Alexia Putellas, el número 508, amb la samarreta blaugrana, després de 14 anys al Barça. De fet, fa 24 hores, la capitana, i ens ho deia aquí en directe en Teje, anunciava que marxava.
2: Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges, i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
1: Aquest migdia s'ha acomiadat al Camp Nou, al seu Camp Nou, el que mai va pensar que podria ser seu quan hi va anar per primer cop amb 6 anys. Hi havia la seva mare, hi havia la seva germana, hi havia entrenadors que han sigut importants per ella, hi havia la directiva del Barça, òbviament, hi havia tot el seu equip, totes les seves companyes.
4: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal, per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor.
1: Dues pilotes d'or, dos MVPs de la Champions, dos DBs, dos millors jugadores de la UEFA, 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes, 4 Champions, són 30 títols, 38 si comptem les 8 copes Catalunya, que ara no se les compta, però fa 10, 12, 14 anys quan va arribar Alexia, la Copa Catalunya també tenia un prestigi guanyar-la, perquè hi havia un equip potentíssim com era l'Espanyol també a casa nostra. És un palmarès, són les xifres fredes de tot el llegat que deixa Alexia, que avui contra la Reial Societat jugar l'últim partit amb la samarreta del Barça.
0: Allà hi ha l'Anna Palet. Jo ahir tu deies, espera que em desfaig el nus quan ens ho vas explicar aquí en directe, i jo et vaig dir, i a l'Anna Palet jo també l'abraçaria. Tu també t'hagués abraçat, Teje, perquè realment el sentiment hi és. Anna Palet, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, Anna. Doncs sí, la veritat, la sensació és de nus a la gola des de les últimes 24 hores, però ara ja sí, des de fa res 15 segons, està jugant Alexia Putellas, i ho hem de dir i ens ho hem de creure, encara que sembli que és un somni i que no, i que de sobte ens diran que res d'això ha passat, però sí, Alexia està jugant el darrer partit amb la samarreta del Barça, després de 14 temporades sense cap interrupció, només, malauradament, quan ha tingut lesions. És titular, Pere Romeu, com era d'esperar, l'ha posat en l'equip d'inici, i no serà l'únic comiat d'avui, però sí que tant Alexia Putellas, la capitana, com Pere Romeu, el tècnic del Barça, després del partit es dirigiran a l'afició. Per tant, no només hi haurà el comiat d'aquest matí davant dels mitjans de comunicació, els amics, la família i tota la junta directiva i les companyes, sinó que ara a la tarda, al vespre, serà també el torn per dirigir les paraules cap a un estadi Johan Cruyff que està pràcticament ple, sí. I això que és un dimecres, això que és un horari dolent, perquè a les 7 de la tarda, doncs, per la gent quan ha de sortir a la feina, venir fins aquí, fins a Sant Joan d'Espí, és complicat, però tot i així s'ha omplert perquè és un partit històric i molt especial.
0: Que clar, l'altre dia li deien no marxis, no marxis, ara deuen estar aquí. Imagino que també l'estan aplaudint cada cop que toca pilota, encara que siguin 20 segons de portada.
5: Sí. I tant, i tant, i tant. De fet, al minut 11, ara queden 10 per arribar-hi, segur que hi haurà una gran ovació, ja s'ha cantat i s'ha corejat diverses vegades el seu nom. Evidentment, l'afició, doncs, li cantava que no marxés, però ara que jo he estat parlant amb gent que m'he anat trobant per aquí pel Johan Cruyff a la prèvia, cap mal sentiment ni cap mala paraula cap a Alexia, al contrari, tothom el que li desitja és moltíssima sort en el futur, i jo crec que això és el més gran que pots tenir com a futbolista, que t'acomiadis del club i la gent ho entengui i et desitgi sort. Doncs si passa això, t'has guanyat el cel, per dir-ho d'alguna manera.
0: Escoltem aquestes veus.
6: Que has sigut la millor capitana que ha tingut el Barça i que sempre seràs la millor.
7: Ets eterna i que el teu llegat, o sigui, sempre estarà present al Barça.
8: Ha estat un plaer veure-la jugar, i que gràcies per tot el que ha fet, ja no pel Barça, sinó pel futbol femení en general, i que espero que el que li vingui ara sigui bo i veure-la un altre cop aquí.
9: Ets la reina per sempre i la pilota d'or aquest any és teva, i si no, està robat.
10: Continua així, xiqueta, continua així.
11: Que gràcies per les 14 temporades i especialment pel gol a Sant Mamés. La reina per sempre, noia.
12: Molta sort, Alexia, gràcies per tot.
13: Moltes gràcies pel que ha fet, per aquesta història de Barça.
14: Has de ser sempre com has estat fins ara. És el millor que pots tenir com a bagatge.
15: Que me l'he passat molt bé ben tant jugant.
14: Alexia, sempre a culer.
16: Timem, Alexia.
0: Ai, que bonic, de continua així xiqueta, Teje. Continuarà així la xiqueta, que ja no està xiqueta, eh?
1: No, és una dona.
0: Sí.
1: 32 anys.
5: Però s'ha fet gran el Barça, sí, és veritat. Això és el bonic, que ara que estem recuperant narracions, estem recuperant imatges de Maroteca, veus com realment ha crescut, i ho hem anat parlant molt, Teje, com ha canviat l'Alexia, perquè fa uns anys era una persona supertímida, era una persona que més aviat el micròfon deixa'l per un altre, i avui, en canvi, el comiat, a mi m'ha encantat la naturalitat amb què ha parlat, és que era l'Alexia, no hi havia ni papers ni discursos preparats, sinó que era una conversa de l'Alexia amb les persones importants per la seva vida.
1: És que el primer cop que li van posar la corona en públic en una celebració de títol, va fer Jennifer Hermoso, la seva resposta va ser un, i perdó, però va ser l'expressió, no me jodes, aquesta corona ara la porta amb gust. Clar. Ha agafat el paper, ha assumit la responsabilitat, en privat s'ha enfrontat a qui s'havia d'enfrontar perquè no s'aturés aquest creixement del femení, i ha sabut marcar la línia per les companyes més joves que s'han anat integrant a l'equip, i el llegat que deixa és... Impagable. Com encarna aquest empoderament que ha liderat el Barça a través del seu equip femení l'última dècada?
0: Deixa'm dir una cosa, Palet, clar, se'n va... Avui és l'últim partit de l'Alexia Botellas, però se'n van també la Mapi Luna Batlle. No sé si elles han fet el gest de deixar que la protagonista sigui la seva reina.
5: Sí, la veritat que les seves sortides doncs quedaran una mica en segon pla, evidentment, en comparació amb el que és Alexia, però no ens n'oblidem que, per exemple, Mapi León haurà encadenat 9 temporades aquí al Barça, que en el seu moment va ser un fitxatge històric perquè era la primera vegada que es pagaven 50.000 euros per una futbolista. L'any 2017, ara ja estem parlant de fitxatges milionaris, evidentment molt lluny encara del que és el futbol masculí, però és que fa 9 anys pagar 50.000 euros per Mapi León va ser una bogeria. A Ona Vall haurà estat 3 temporades al Barça, no és tant, però també ha marcat doncs un abans i un després, perquè són 3 temporades on el Barça ha guanyat 2 pòquers i 2 Champions. I deixa'm dir que aquest matí hem explicat que segurament també marxaria Marta Torrejón, però tenim una nova informació respecte a aquest tema, i és que sembla que en aquest sentit Marta Torrejón pot fer marxar enrere i finalment quedar-se, que el Barça a última hora li ha presentat una oferta de renovació per una temporada més, i així com aquest matí teníem coll avall que Marta també marxaria, també una llegenda del club, ara la situació és tot el contrari, i si res canvia, doncs Marta, com a mínim, sí que seguirà una temporada més, així que el Barça no perdrà, per dir-ho d'alguna manera, tanta veterania, perquè Marta, als seus 36 anys, clar, també és un dels pesos pesats d'aquest vestidor
0: blaugrana. Important la veterania. Mira, contingut per tu per la graderia, Teje.
1: Sí, es quedarà les mateixes temporades que Alexia, perquè va arribar un any més tard, si no recordo malament, Marta Torrejón,
5: sí,
1: per tant, la igualarà 14 temporades com a mínim. Home, la graderia... Trucarem la directiva que va ser responsable d'acompanyar el femení en la seva professionalització, Maria Teixidor, i també la Joana Pardos, la directora dels documentals d'Alexia. A més, ens enganxarà el tram final del partit, per tant, jo crec que segur enganxarem en directe el canvi d'Alexia, l'última ovació, i a veure si també l'últim gol.
0: Teje, gràcies, t'escoltarem a la graderia de quarts de nou.
1: Haurem de trobar un raconet per Xavi Pasqual, que ja és oficial,
0: sobretot,
1: que marxa també, i a veure què ens explica el Nil Anthony Gordon pel masculí.
0: Gràcies, Teje, i gràcies, Anna Palet. Disfruta aquest partit, que segur que estàs emocionada, i més ara que et posem aquí Magnòlies.
5: Moltes gràcies. Aquesta cançó ja no la podré tornar a escoltar de la mateixa manera, però moltíssimes gràcies.
1: Frase.
5: Una abraçada.
1: T'ha sobrat frase, no la podràs tornar a escoltar, punt.
5: Mai més. Moltes gràcies,
0: una abraçada.

0: Joan, què està passant i què recollim del dia?
1: Estem pendents del nou sisme al PSOE per una nova derivada judicial. Santos Cerdán, quan era secretari d'organització del partit, va pagar 4.000 euros al mes a Leire Díez, amb diners del partit, per torpedinar les investigacions judicials que afectaven el partit o el govern. Almenys això és el que assegura el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, diem-ho bé, que els ha imputat a tots dos, i també a l'actual gerent del partit, Ana Fuentes. Aquesta última perquè suposadament hauria falsejat factures per ocultar aquests pagaments a Díez. Tot plegat per una trama que es va posar en marxa, assegura el jutge, durant els dies de reflexió que es van prendre el president del govern. Recordareu després que el jutge Juan Carlos Peinado imputés la seva dona ara fa 2 anys. Aleshores es va activar aquesta xarxa per, diu el jutge, desestabilitzar procediments judicials. De seguida en parlem amb l'Antoni Bassas, en una causa que afecta el PSC també, perquè l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la documentació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament, les de Salvador Illa del 2024. Què investiga el jutge? Si el PSOE hauria pagat a jutges i fiscals per refredar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez, i aquesta documentació que es demana és interna, comptable, relativa a les eleccions celebrades aquell 12 de maig del 2024. Estem parlant de contractes, de factures, de despeses de propaganda, publicitat, serveis electorals durant el 26 d'abril i el 10 de maig, és a dir, durant aquella campanya de les eleccions que va guanyar Salvador Illa. Aquests documents ja es van presentar davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes. Pedro Sánchez continua insistint que resistirà, manté el seu suport a Zapatero i assegura que ja es va actuar contra Leire Díez, tot i que va ser ella qui va abandonar el partit. Manté que no avançarà les eleccions.
2: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: L'escorcoll a la seu del PSOE ha esclatat poc abans que comencés avui la sessió de control al govern. En Pedro Sánchez, des de Roma, per tant, no hi era al Congrés, qui tenia un paper complicat era la vicepresidenta Yolanda Díaz, sòcia del govern de coalició.
3: A mi no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada, señor Tellado. ¿Vale? Nada. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me compete a mí, le compete a un juez.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a demanar eleccions mirant cap als socis d'investidura.
4: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio.
1: I el secretari general del partit, Miguel Tellado, ha respost això quan se li ha preguntat, en aquest cas a La Sexta, sobre una possible moció de censura, si és més a prop perquè la presentin.
5: Yo creo que las estrategias no se cuentan, se ejecutan. El Partido Popular quiere acabar con este gobierno de la corrupción cuanto antes y, desde luego, todo dentro de la ley, todo dentro de la Constitución, le corresponde a los socios de Sánchez decidir si quieren seguir siendo cómplices de estas cloacas o si, por el contrario, quieren finalizar una legislatura que probablemente nunca debió haber existido.
1: Míriam Nogueras, de Junts, ha dit això a Antena 3.
6: Pedro Sánchez va esperar a que haya una posible moción encima de la mesa, a hacer algo él, a reaccionar él.
1: I a Gabriel Rufián ha posat la línia vermella de les eleccions en si es demostra finançament il·legal del partit.
7: Pero es que estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga per prevaricació l'exconseller i diputat d'Esquerra Joan Ignasi Elena, també l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Joan Herrera. El jutge els acusa de rebre contractes presumptament irregulars a través de Sinergia, una consultora que tenien fa 7 anys. Andrea Villòria.
8: Sí, el Tribunal Català ha obert una investigació perquè en tant que diputat Joan Ignasi Elena encara està forat. Ho fa després que el jutjat del Vendrell hagi enviat les proves que ha reunit contra ells en una investigació secreta que els Mossos van iniciar quan Helena encara era conseller d'Interior. Els fets que s'investiguen són diversos contractes que l'Ajuntament d'Altafulla va signar amb la consultoria d'Helena i Herrera entre 2017 i 2019 i pels que van cobrar més de 30.000 euros per assessorament jurídic, el doble del que permeten els contractes menors i per feines que, segons el jutge, podria haver assumit el propi consistori. L'aleshores alcalde, Félix Alonso, ara és diputat de Suma al Congrés i també l'investiga en aquest cas al Tribunal Suprem.
1: I parlem ara dels professors que ja han assecat tots els talls que mantenien des del matí a diferents punts de l'AP7 i de l'A2 per la vaga que estava convocada avui a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el so de la protesta que ha durat més estona, en aquest cas a Tarragona, al sud, ara que encara continua la reunió entre sindicats de professors i el govern. Anem fins a la Conselleria d'Educació per saber l'última hora d'aquesta trobada. Soledad Domínguez.
9: Bona tarda. La darrera oferta del govern suposaria un increment global de 4.700 euros bruts anuals per a tots els professors que s'aplicaria de forma progressiva en els pròxims 4 anys. Aquest increment cal sumar també al que ja s'ha pactat a nivell estatal. Els sindicats, però, encara no ho donen per bo si admeten que les xifres s'estan acostant al que ells demanaven. Ara, amb dues parts, estan intentant concretar també el compromís respecte a l'escola inclusiva. Educació diu que mantindrà els pròxims anys el ritme de contractacions extra que ja ha fet aquest curs, que ha compromès pel següent, però els vaguistes volen un compromís per escrit i amb números detallats. Els sindicats estan utilitzant, Joan, la demostració de força que han fet avui, tallant carreteres per tot el país per apretar al màxim a l'administració, a la que avisen de que tot el que es pugui acordar a la mesa haurà de ser ratificat després pels docents. Sembla que la reunió d'avui està a punt d'acabar i que s'ha acordat que demà a les 12 continuen negociant.
1: Gràcies, Sole. Demà torna a haver-hi aturades, en aquest cas, als Vallesos i al Marès. I avui també s'ha convocat vaga a totes les plantes de refineria d'arreu d'Espanya. 20.000 treballadors en total, dels quals 800 a Catalunya, i en concret a les dues refineries que hi ha a Tarragona, Repsol i Acesa. S'han bloquejat les entrades de les dues refineries al polígon químic de Tarragona. Bàsicament demanen a la patronal que negociï la jubilació anticipada per ells perquè la seva feina requereix molt d'esforç físic. També és un dia de protestes dels treballadors afectats per acomiadaments massius en empreses industrials. Han protestat a Nestlé per un ERO que Catalunya pot afectar 178 persones. També hi ha hagut protestes a la zona franca pels 211 treballadors de Nissan afectats per l'ERO que ha presentat la companyia, i els treballadors de Vic, de la planta de Llet Pasqual, també han protestat contra un acomiadament massiu que hi prepara l'empresa, que encara no saben a quants pot afectar. Avui el conseller d'Empresa, Miquel Samper, admet que el degoteig d'acomiadaments és preocupant, però que no es pot comparar amb la crisi del 2008.
10: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció, com per exemple sí que es va produir, doncs, en ocasió de la crisi del totxo, si em permeten, de l'any 2008, en ocasió de tot allò que va passar amb Lehman Brothers i amb les hipoteques subprime. Per tant, el moment és totalment diferent.
0: Carbó, el temps, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
1: Molta calor, no?
0: Molta calor. Temperatures pels núvols.
11: Més. Ens falten ja els adjectius, no?, per qualificar aquesta situació, i per això m'agrada començar recordant. Estem al mes de maig, perquè sí, sí. Anem normalitzant, no?,
0: de mica en mica recordar, aquestes situacions. Fas bé de recordar, perquè de sobte pensem que estem de vacances i que és agost, i no és el cas.
11: La sensació ho és, no? Però, mira, ara estava mirant el mapa de màximes per demà. Avui ha pujat lleugerament respecte ahir, destacant màximes properes als 35 graus al Prepirineu, cap a l'Alt Urgell, cap al Pallars Sobirà, Andorra la Vella han assolit pràcticament 32 de màxima, i ara, com a conseqüència d'aquesta calor, hi ha algunes nuvolades a la part central del Pirineu, però res, són nuvolades de calor que deixen alguna gotellada, poden deixar algun xàfec, però molt localitzat. El que es confirma és que entre demà i divendres, i algunes comarques també dissabte, és quan ja assolirem el màxim de calor. D'entrada, aquesta pròxima nit, les temperatures baixaran menys que les anteriors, mínimes de 15-20 graus. A la ciutat de Barcelona ja hi haurà més barris a mínima tropical, però vaja, no és una situació que es caracteritzi per mínimes molt altes, perquè acaba baixant, no?, al final de la matinada, però ja aquesta pròxima nit tindrem alguna excepció a les comarques de Girona, en concret al nord de l'Alt Empordà. Aquí, com hi haurà vent del sud tota la nit, hi haurà mínimes per sobre dels 25 graus.
0: Uau.
11: De manera que aquí ja molta calor tota la nit. Després, demà, doncs, el sol tornarà a lluir la major part d'hores i les màximes s'acabaran situant ja una mica per sobre dels 30 graus a la mateixa línia de la costa, a prop del els 35 a tot el prelitoral i a l'interior, i el superarem amb facilitat a l'interior de Girona, a la mateixa ciutat de Girona. Demà rondarem els 36-37 de màxima, valors similars al Llobregat, entre el sud del Berguedà i a l'interior del Baix Llobregat, màximes també de 36-37 graus, i cap al Pla de Lleida, que és on esperem més que pugi demà la temperatura, ens aproparem als 38 graus, fet que significaria un rècord de temperatura per un mes
0: increïble,
11: de maig.
0: Increïble, 38 al maig.
11: Però, clar, també destaca que tan sols fa 4 anys, no?, d'aquest rècord, el maig del 2022, a moltes comarques catalanes va fer més calor que el que esperem per demà. I aquest és el tema, no?, la reiteració d'aquestes situacions. Demà, per cert, amb més calor, també hi haurà més nuvolades al Pirineu, sobretot al Prepirineu, també a la Catalunya Central. Poden donar allà alguna tempesta de calor, amb poca aigua, però algunes ratxes intenses de vent. El cap de setmana tot apunta que aquestes tempestes anirien a més, però, de fet, el que haurem d'estar atents ara, quan es doni les situacions de tempesta, doncs ja sabem, no?, com són les tempestes després de la calor. Poden ser molt violentes, de manera que ho haurem d'analitzar pel cap de setmana.
0: Doncs demà ho fem. Gràcies, Carbó.
11: Que vagi bé.
0: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:38 d'aquest 27 de maig. Joan, què ha de sonar?
1: Diplo.

0: tota la setzana, eh? Mira.
1: Aquesta és la part que t'agrada.
2: Mira, mira, mira.
0: Ah, no, encara no, encara no.
1: Hem d'anar acabant, eh?
0: Ara, ara, ara. Diplo, un dels DJs d'electrònica que es diu Electronic Dance Music, l'EDM, que és una mica, perquè ens entenguem, l'electrònica comercial que sí, sobretot sonava del 2010 al 2020, més o menys. Eh? Mm. Però és molt conegut, Diplo, nord-americà. Ha produït cançons per Beyoncé, per Madonna, per Bad Bunny, per Rosalía, per Usher, per la CIA i també amb Justin Bieber, com aquesta Where Are You Now, que és boníssima. Diplo, 47 anys. Fa més de 20, que és DJ, molt premiat, molt reconegut. I també té molta gràcia a les xarxes socials. Explica i a vegades fa vídeos de coses que es troba amb els fans, els sets, coses que es troba darrere, a vegades coses curioses. I fa poc va voler compartir un moment que ha anomenat la festa més exclusiva de l'any. Aquest és el text a Instagram que acompanya del vídeo d'aquesta sessió que per ell és tan especial, on punxa un dels seus últims temes, que és Two Steppin'. Aquest és el vídeo. I aquí el veiem punxant, animant el públic, fins que es fa un pla general i el text hi posa:

0: festa i tots els amics estan saltant i ballant Diplo. Que escolta, quina enveja aquests
1: Home,
0: nois,
1: exacte,
0: eh? Perquè hi ha gent que es gasta 300 euros per un festival per veure Diplo i escolta, aquests nens el tenen
1: pare,
0: allà.
1: Ve el pare de Diplo
0: i es posa als altaveus, la taula de mescles i a punxar. Que els nens, estic segur que és del públic més difícil, eh? I es veu com disfruten el
1: vídeo. Es veu com disfruten. Dos minuts que tenim aquí ja. Tota la resta del programa està asseguda aquí.
0: Els dimecres, l'equip dels dimecres.
1: S'han agafat de la mà, com una colla sardanista. Mira, ja a un li sentim la veu, a l'altre el somriure. Es diuen Antoni i Irene. Dos minuts, ara tornem. You're my blue jean, baby, driving me crazy. Hop in my 4x4, two seats, let's roll. Al balcó. Consum entre
2: nosotros. Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
3: Amb l'arribada del bon temps, ve de gust gaudir d'escapades per passar el dia a la natura i gaudir d'un pícnic. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum parlarem de receptes de tàper. Benvinguda.
4: Moltes gràcies. Us donarem alguns consells que poden servir tant per dur a plans a l'aire lliure com a l'oficina.
3: Menjar sa i de tàper és possible?
4: I tant que ho és. Això sí, hem de tenir en compte alguns aspectes per evitar combinacions que augmentin el consum calòric. Us deixo alguns consells. Per exemple, triar sempre aliments de temporada, especialment verdures i hortalisses, garanteix plats variats i nutritius, siguin crus o cuits. Algunes opcions pràctiques inclouen amanides de llegums, hamburgueses vegetals, quiche, pastissos salats, empanades, formatges, fruits secs o entrepans gourmet. Ingredients que podem utilitzar de base: pasta bullida, arròs blanc, llegums, i que podem combinar amb verdures i conserves. Postres, alguna peça de fruita o fins i tot vasets de crema o iogurt, sempre que disposem de nevera. Si portem begudes, ens caldrà una nevareta amb molt de gel per mantenir-les fredes.
3: Quines condicions de transport hem de tenir en compte?
4: La nevera portàtil ha de mantenir-se per sota dels 4 graus, amb gel o plaques refrigerants, evitant obrir-la sovint i separant begudes i menjar. Els aliments es poden portar en tàper reutilitzables i les begudes en termos o ampolles d'alumini per conservar millor la temperatura. Dur sempre una bossa per a residus és important per no deixar la nostra empremta i cuidar l'entorn.
3: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
2: Consum. Junts és cooperativa. Consum entre nosotros.
5: Tiri. ¿Eres seguidor de esta cadena?
6: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la bohème, la flauta màgica, Das Rheingold, i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
9: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
9: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
10: Jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés Lo. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
13: Quina raó mou el teu món?
14: Lo futur del Pere.
15: Algun dia tenia el meu propi piset.
16: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
17: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Dimecres 27 de maig al Palau.

0: De la música catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
1: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
0: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
2: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
3: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
4: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: 7 i 49. Antoni Bassas, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda. Distret.
0: Distret, eh? És que avui
1: ha estat una mica la llengua fora, però...
0: un matí de... per no desenganxar-se de la ràdio. Jo no donava l'abast. Era com un pop amb molts tentacles i ara la UCO era requerint informació a Ferrat, ara era la seu de Guàrdia Civil,
1: bueno,
0: el despatx
1: de Ferries... Bueno, i ara a la tarda ha caigut el PSC, no?
0: I ara el PSC.
1: Vull dir que...
0: És aquesta esquitxada general.
1: Sí, sí, sí. Això que... em recorda una mica, perquè les que ja tenim alguna dècada podem aportar la nostra experiència, em recorda una miqueta l'any 96.
0: Els te'n vas al 96, clar.
1: Sí, clar. Els últims mesos, o sigui, fa 30 anys, els últims mesos del govern de Felipe González, quan li sortien escàndols a dojo, fins i tot en el BOE, o sigui, en el paper del BOE, etc. I ja el Partit Popular ja estava a punt d'entrar. Clar, la gran diferència és que el 96 el PP estava per estrenar, que se mantengui bé. El PP, fundat per 8 exministres franquistes, era com la continuació del règim, ja sabíem una miqueta que hi podíem esperar, però encara no havia governat en democràcia. Ara el PP ja ha governat i sabem que la seva trajectòria en matèria de corrupció és igual o superior de lamentable a la del PSOE. O sigui que tampoc és allò que diguis, bueno, és que ara vindran uns tu que són immaculats, no? I recordem que Sánchez substitueix Rajoy amb una moció de censura perquè Rajoy cau per la corrupció. O sigui, sap greu perquè la societat va molt exigida. Mira tu el que està passant amb els mestres i amb els metges i amb, la,
0: sí, sí.
1: I amb el poder adquisitiu de la gent que fins i tot treballant, no? I l'habitatge, no? I tot plegat, doncs, és una pluja de desmoralització que cau sobre la societat. Això ja la que, per dir-ho així, es deixa desmoralitzar, perquè jo crec que hi ha molta gent que ja passa olímpicament, la qual cosa és fatal per la democràcia. No?
0: Jo he escoltat algun jove, en plan, i després em diràs que vagi a votar.
1: Sí, i llavors la resposta és, doncs sí, et diré que vagis a votar.
0: Això he dit.
1: Que vagis a votar... doncs el que et sembli el millor, si no pot ser el millor, doncs el menys dolent, i si no en trobes cap, vot en blanc, però mira, aquest és un sistema que amb totes les seves imperfeccions ens permet moderar una mica la llibertat de tots plegats i no anar-nos ganivetant pel carrer, no? Després, això, com avui parlarem, està molt atacat, curiosament no per la base, sinó per dalt, per les grans companyies, sobretot les companyies de la intel·ligència artificial, que ja són molt més poderoses que els estats en tots els sentits.
0: Et faig la passarel·la just amb la que estava caient, no? Avui el president Sánchez era a Roma.
1: Sí, home.
0: Ha estat amb el Papa Lleó XIV una horeta.
1: Sí,
0: no?
1: És
0: clar. Diu que molt ben aprofitada.
1: Sí, l'habitual en les audiències papals, sí.
0: Han parlat d'immigració, pobresa...
1: Sí. Després s'ha reunit amb el secretari d'Estat Vaticà, que vindria a ser com el primer ministre, i per tant, doncs, allà han parlat més de temes polítics. Recordem que el papa vindrà d'aquí 15 dies.
0: Sí.
1: D'aquí 15 dies, el papa, a aquesta hora, estarà oficiant la missa a la Sagrada Família.
0: A aquesta hora, tu estaràs a dins?
1: Sí, teòricament sí.
0: I
1: vaja,
0: jo amb una mica de sort hauré pogut parlar amb tu abans.
1: He rebut
0: quedem
1: com una...
0: a la cua?
1: Sí, cap problema. He rebut avui una preconfirmació de que un dia, que encara no em diuen quin i tal, hauré d'anar a buscar, crec que a la plaça Espanya, l'acreditació. O sigui,
0: a la plaça Espanya?
1: Sí.
0: Com
1: sí
0: si que... Mira, com si fossis un runner... I els runners van allà.
1: Crec que
0: ha muntat
1: com el centre de premsa allà. Bé, és igual. Total, que el papa d'allò... Però aquesta setmana el papa ha sigut notícia per la presentació de la seva primera encíclica, que ja sabem, les encícliques són uns llibrets, uns documents doctrinals.
0: 110 pàgines.
1: Sí, en el que els papes afirmen coses que passen a ser doctrina i que marquen bastant el seu pontificat. Aleshores, és molt interessant perquè quin ha estat l'objecte de la seva primera encíclica? La intel·ligència artificial.
0: T'ha sorprès?
1: No. Això empalma amb un interès que ell ja va mostrar dos dies després de ser escollit. Ell va dir que, dos dies després del maig del 2025, ara fa un any, que un dels principals desafiaments per a la humanitat era la intel·ligència artificial, i a més va precisar que havia triat el nom de Lleó per arribar, com a, quan li pregunten quin nom vol ser, vols que et diguin a partir d'ara, va dir Lleó. En recorda Lleó XIII, que a finals del segle XIX va fer una encíclica titulada De Rerum Novarum, és a dir, de les coses noves, per parlar de la revolució industrial, l'efecte sobre els treballadors, i va fixar el que se'n va dir la doctrina social de l'Església. Ara el papa creu que estem en un moment similar, perquè la intel·ligència artificial està canviant el mercat de treball, però no només el mercat de treball, és que pot afectar fins i tot la dignitat humana. Per això Bueno, és que a més va fer una cosa que no havia fet mai, que és anar-la a presentar l'encíclica a ell personalment.
0: Sí.
1: I va fer una referència al fet que ell va cridar en l'encíclica a desarmar la intel·ligència artificial, que és una...
0: És un verb molt fort, eh?
1: Molt fort. Ell mateix explica per què el va triar.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
1: És molt interessant, bueno, primer que parli en anglès i en un...
0: A mi m'agrada molt escoltar-li la veu, també.
1: Sí, clar, en anglès, perquè és la primera vegada que un papa és natiu en anglès. I per tant, diguéssim que en aquest sentit parla a tot el món en la llengua que avui dia ha esdevingut el llatí universal, no? Però doncs, en aquesta frase que l'hem sentit, diu, he triat deliberadament la paraula desarmar perquè estic... Diu, que això és molt periodístic, diu, perquè haig de trobar una paraula que capti l'atenció de la gent...
0: Per un clickbait.
1: Per un clickbait i perquè vull despertar consciències. Vull despertar consciències. Per què vol despertar consciències? Bueno, ell el que diu és que la dignitat fonamental de cada persona no s'adquireix, que no s'ha de guanyar ni necessita ser demostrada, que les innovacions tecnològiques no són neutrals perquè poden augmentar la participació i la justícia, però poden ampliar les desigualtats, el control i l'exclusió, que, per tant, no es pot considerar la intel·ligència artificial com moralment neutra, que en algunes... És a dir, que desarmar la intel·ligència artificial significa treure-la de la lògica de la competència armamentística i que per això no basta en regular-la, que l'escola no està cridada a perseguir la velocitat del món digital, sinó oferir allò que el digital per si sol no pot donar, que és temps compartit per aprendre i per tenir relacions fiables. O sigui, el que vull dir és, abans ens deien, bueno, un martell és bo o dolent? No, depèn de l'ús que en faci. Si és per clavar un clau és bo, si és per picar el cap d'algú és dolent. Ell diu que la intel·ligència artificial escapa aquesta dualitat. Home, que sí que hi ha aplicacions que poden ser bones, però ell et diu, no miris l'eina, mira qui hi ha darrere de l'eina.
0: Clar.
1: I perquè, què pot aconseguir des de darrere de l'eina?
0: Perquè ell diu, la tecnologia pot curar, connectar, educar, cuidar la casa comú, però també pot dividir, descartar, generar noves injustícies.
1: Clar, el que diu és, si hi ha d'haver una substitució massiva de llocs de treball, si a través de la intel·ligència artificial... ens faran pensar tots els mateix perquè donarà els mateixos resultats. Si aquestes empreses són tan potents, poden passar per sobre de la voluntat democràtica dels estats. Sobre això, avui he portat unes xifres que em semblen molt, molt significatives. De què estem parlant quan parlem d'intel·ligència artificial? Perquè, aviam si les trobo, perquè les tinc aquí.
0: Mira, mentre les busques, ja saps que hem de parar.
1: Ah.
0: No només això,
1: clar,
0: sinó que has de... Tenim aquí en
1: sí.
0: Claudio Mates, l'assistent.
1: Sí,
3: has de parar ja. L'assistent virtual.
0: Has de parar, tens 10 segons.
1: Parem i després t'explico una cosa.
0: Vale, després m'expliques una cosa.
1: Molt bé.
0: No marxeu, eh? Busqueu-nos al 96.9.
3: A les freqüències de la cadena SER, continua aquí el balcó, com sempre. A l'app de la cadena SER trobareu la cara de l'Anna, doncs ara, quan arribin les 8, heu de seleccionar la cara de l'Anna per seguir amb nosaltres.
0: Si no,
3: hora 25 amb l'Aimar Bretos.
0: És a dir, torneu a l'app i busqueu-nos.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
5: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com. Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
6: i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
4: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: No vull perdre ni un segon, són les 8. Antoni, vas estar preparades unes dades. Estem parlant de l'encíclica La Magnífica Humanitas.
2: Sí.
1: I tens dades.
2: Sí, no, deixa'm que et digui una cosa. El Papa, ell és doctor en teologia.
1: Sí, i matemàtic.
2: I després és llicenciat en matemàtiques. Ah. És llicenciat en matemàtiques, però fa més de 40 anys que es va llicenciar en matemàtiques. Té un pensament científic molt estructurat. I després m'ha fet molta gràcia una cosa, que té un màster en espiritualitat. Que dius, home, si és papa, segur que té un màster.
1: M'encanta, però el màster en espiritualitat.
2: Sí, de l'any 82, o sigui, molt abans de ser papa. No, les dades que et volia donar és que Nvidia, que és aquesta empresa de serveis, el gegant de serveis de
1: la més poderosa del món, ara per ara,
2: val, el seu valor borsari, 100 vegades més que el pressupost anual de la Generalitat de Catalunya. Meta, és a dir, Facebook, Instagram, WhatsApp, Meta té aproximadament el valor del Producte Interior Brut d'Espanya. Nvidia té el valor del Producte Interior Brut del Japó o d'Alemanya. O sigui, aquestes empreses tenen una força econòmica enorme, però és que, a més, és a dir, allò que algunes vegades havien dit, no, va, tenim internet, algú va votar internet? No, va venir, no? Bueno, sí, doncs,
1: m'encanta dir, algú va votar? Voleu internet?
2: No
1: es va aparèixer
2: a les
1: vostres vides per quedar-se.
2: Ens pot fer moltes coses que ningú no ha votat, senzillament perquè té una força colossal per fer-ho, no? I ara, per demostrar-ho, anem a fer una bonica demostració.
1: Amb en Claudio Mades, que té aquí assegut al seu costat, què aneu a fer?
2: Què anem a fer? Mira, fa 2 anys, amb aquesta visió pionera que tenim de la tecnologia i de la ràdio, ja vam fer una cosa semblant. En aquell dia, en aquella ocasió, jo vaig confessar, vaig simular uns problemes de relació conjugal, que després em van crear problemes de relació conjugal. perquè van sentir per la ràdio aquestes consultes i em van dir...
1: Vas simular una conversa amb la teva dona.
2: Sí, has intentat dir-me alguna cosa per la ràdio? No.
1: Bueno, jo vaig patir, vaig patir, ara el diràs.
2: Total, que això ja està, això, aquell projecte ja ha quedat abandonat.
1: Tot està.
2: Però recordem que aquelles respostes que ens donava la màquina trigaven com uns 3 segons. Bueno, avui dia comprovareu a quina velocitat contesta. Si jo li pregunto, per exemple, a... Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
3: D'acord, cap problema. Estaré atenta i quan comenci la connexió em posaré en marxa amb les respostes i la conversa.
4: S'està preparant per la connexió.
2: Molt bé. Doncs la pregunta que et faig.
3: Cap problema. Si vols, abans de començar l'entrevista, puc repassar amb tu les preguntes o qualsevol detall que vulguis aclarir i així anirem amb més seguretat.
2: No, vaig directament. Mira, la pregunta és, hi haurà eleccions anticipades a Espanya?
3: Encara no s'ha anunciat oficialment, però hi ha una possibilitat moderada que hi hagi eleccions anticipades a Espanya el 2026. Actualment, les eleccions generals haurien de ser abans d'agost del 2027, però la plataforma Polymarket estima un 28% de probabilitat d'un avançament aquest any. Les pressions sobre el govern, amb escàndols de corrupció, i els mals resultats autonòmics del PSOE fan que es consideri possible.
2: Molt bé, moltes gràcies. I ara una última pregunta que ens sembla molt interessant. Pots descriure, en només de 30 segons, com és l'estil de fer ràdio de l'Anna Puigvoltes al Balcó?
3: És un estil molt proper i càlid, amb una veu tranquil·la, però alhora molt expressiva. Fa preguntes molt curtes, directes, però amb un to reflexiu i connecta molt bé amb els oients perquè genera molta empatia i proximitat.
2: Moltes gràcies.
1: Ah, el que m'has de deixar.
4: Per això aquest programa té els oients que té.
1: Home,
2: fins
1: això
2: i tot ho sap, això... la intel·ligència artificial.
1: Escolta, m'ha interessat més altra pregunta a mi, la de les eleccions.
2: Que el 28% de Polymarket ja diu que...
1: Però saps què? Jo m'està explicant que l'han prohibit, aquestes enquestes de Polymarket.
4: Aquí a Espanya.
2: Són com apostes, no?
1: Com apostes,
4: són apostes,
1: clar.
4: En què pots posar qualsevol tipus de pregunta, però... i que han estat molt, per exemple, van predir que Donald Trump guanyaria.
1: No. A traïció, la teva pregunta de l'estil.
2: No, la pregunta de traïció, o sigui, clar, això vol dir que la màquina té crítiques que et deuen haver fet, respostes que deuen haver donat gent que han entrevistat i que ha passat pel programa. O sigui, la màquina et coneix, sap quin és el teu estil.
1: Sort que ha contestat això. Un moment, i ara imagineu-vos que diu, no sé qui és, ara Puigbones, que podria ser, fa programes que no són interessants, sí, els seus temes són desastrosos.
2: Sí, la cosa és, ho saben tot, eh? Sí.
1: Ho saben
4: també
1: tot.
4: Diré que la intel·ligència artificial sempre és molt educada. Sí. Mai et dirà coses negatives. Això
1: Antoni, has preguntat algú de tu mateix o no?
2: Sí, però avui no.
1: Vols que hi preguntem alguna cosa?
2: No, no cal. No, perquè si ha de dir coses educades no tindrà gràcia.
1: Va, deixa'm fer una pregunta. És feliç l'Antoni Bassas al balcó?
3: Exacte. És una molt bona observació. L'Antoni Bassas al balcó també sap crear aquesta intimitat, però amb una mirada molt crítica i una curiositat incisiva. Així que ara sí, crec que tens tot el que necessites per la conversa.
4: Ah, mira.
1: Molt bé. Gràcies, gràcies. Vosaltres dieu gràcies, li doneu
2: gràcies.
3: A tu, cap problema. Estic aquí per ajudar. Quan vulguis, ja m'ho diràs, i si necessites més suport en el futur, ho anem mirant.
4: Molt bé.
2: Esclar, és com addictiu, això. Això és com la ciència-ficció aquella, de la gent que s'enamora del seu assistent virtual i tot això, no?
1: És molt fort, Her, és aquella pel·lícula.
4: Això ara passa de la realitat.
2: Bueno, i una que es va casar, no?, amb el seu assistent. No,
4: sí, sí.
1: Escolta, que t'ho volia preguntar, l'encíclica te la llegiràs sencera? Té 145 punts.
2: Potser l'estiu, ara mateix no, perquè també t'haig de dir que hi ha... si vas a l'intel·ligència artificial, hi ha molts resums.
1: Ah, li faràs això, eh?
2: No, he mirat alguns resums, vaig sentir el que havien dit, però no l'he llegit sencera. Diu més coses, no parla només de la intel·ligència artificial, demana perdó per l'esclavitud, en nom de l'Església.
1: Sí.
2: I, aviam, aquí... I, molt important, critica el concepte de guerra justa, que el va crear Sant Agustí, i ell és agustinià. El que passa que no és veritat que es carregui Sant Agustí, el que diu és no es pot aplicar immediatament per tot, i parla del dret a la legítima defensa. El que passa que el que tenim últimament és no, és just perquè és injust que Iran tingui la bomba atòmica, no? I en canvi és just que jo la tingui.
1: Jo també me la llegiré. Mira, el punt 245, amb la mateixa fe de Maria, diu, ens hem de convertir en teixidors d'esperança en el nostre món.
2: Doncs ja està.
1: Doncs ja està. Basses, gràcies.
2: A tu.
1: Fins dimecres que ve. 2 minuts i que escoltem a la Irene.
0: El balcó.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
6: ¡Valorado!
5: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
6: Y otra. ¡Valorado!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
8: No, me ha entrado esto.
9: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
10: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
11: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
12: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
13: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que unos amigos se lo pasan en grande soñando con el premio del Rasca por 50. Y Laura, estudiante con discapacidad visual, recibe formación específica de la ONCE para su futuro.
15: ¿Y con el Rasca Mega Millonario también pasa?
14: Pasa con todos los Rascas de la ONCE. Porque cada vez que juegas, las personas con discapacidad tienen más oportunidades.
15: ¿Anda?
14: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues. Bien jugado.
16: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
17: Cada día ando más despistado.
18: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
19: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
20: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo.
8: una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
20: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
21: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
20: Y con menos esperas.
21: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: A la cadena SER. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Irene Cordón, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Deixa'm connectar un moment, que tenim el partit en marxa, l'últim partit d'Alexia Putellas. Ana Palet, com estàs?
2: Hola, què tal? Com estem un altre
0: cop? Que hi ha penalti?
2: No ho sabem encara, ho està revisant l'àrbitre, s'està revisant el VAR. Podria haver-hi penal per una falta a Quica Nazaret dins l'àrea i en cas que l'àrbitre assenyalés aquest penal, l'encarregada sempre de xutar-los és Alexia Putellas, avui no seria diferent. Clar. A veure, perquè ara està fent el gest de la tele i diu que no hi ha penal.
0: No hi ha penal.
2: Per tant, llàstima, perquè avui la tònica, Anna, perquè et facis una idea, en aquest Barça 2, Reial Societat 1, és que totes les futbolistes busquen Alexia perquè volen que s'acomiadi...
0: Totes
2: gol,
0: li passen, no? Totes li passen...
2: Però descarat, eh? Descarat. L'Alexia més aixeca els braços i les mans perquè la vegin.
0: A mi no me la passaven mai quan jugava a futbol, de veritat.
3: Bueno, perquè tu no ets Alexia Putellas, tampoc.
0: No ho sé, però aquestes coses d'allí...
2: No, avui és un totes per ella. Es nota que l'estan buscant perquè marqui el gol i, home, si ho pot aconseguir, doncs encara millor. Hem tingut aquesta quasi oportunitat amb el penal. Llàstima que al final doncs, l'àrbitre ha decidit no xiular-lo després de la revisió, però ja si Alexia sobre es pot acomiadar amb un penal, doncs... Doncs història rodona.
0: Doncs gràcies, Anna Palet.
2: Vinga, una abraçada.
0: Abraçada.
2: Adéu.
0: Irene, sempre que estem aquí, el futbol es cola d'alguna manera.
1: De debò, eh?
0: De debò.
3: Futbol. Escolta, i antiguitat i futbol.
0: Exacte. A més, avui va una mena de...
3: Avui va del futbol de l'època.
0: Exacte.
3: De l'època antiga, sí o no?
0: Sí, en certa... Home, gladiadors diries que són...
3: Sí, sí. Era l'entreteniment del poble,
0: no? Li compres el Joan?
1: Sí. Li compro.
3: L'entreteniment del poble.
0: Clar.
3: Parlem de gladiadors, que és un clàssic sobretot de l'època romana.
0: Que ens encanta.
3: I seria correcte dir jocs de gladiadors? Era
1: sí,
3: això?
1: Els combats o els jocs de gladiadors, com vulgueu, o lluites.
3: Quan van començar?
1: Clar, aquí ve la pregunta. El primer que hem de dir és que no són, originàriament no són
3: romans. Ah, no?
1: No? I és veritat que nosaltres ho associem amb aquesta cultura, però són d'origen etrusc. És a dir, hi ha una civilització que, contemporània una miqueta just abans dels romans, que molt interessant, jo sé que n'hem parlat més d'alguna vegada, dels etruscos,
0: sí.
1: Perquè és una cultura doncs, gran oblidada. Llavors, ells tenien uns combats de gladiadors, però amb un marc, amb un ritual funerari, és a dir, amb motiu de l'enterrament d'una persona benestant, sobretot de les elites, d'aquestes elites o nobleses o monarquies, quan moria una persona, es feien aquests jocs perquè s'havia de vessar sang i aquesta sang es donava en ofrena a unes divinitats. Per tant, fixeu-vos que són uns combats que tenen aquest caràcter màgico-religiós, que s'ubiquen aquest espai privat, en el món funerari, però, en canvi, quan nosaltres diem gladiadors, què veus?
0: Lúdic, que són lúdics.
1: Són lúdics.
0: Van començar
1: públics,
0: zero lúdics.
1: Exacte, o sigui, hi haurà un pas.
3: En una arena, al principi, o no?
1: No, clar, o sigui, nosaltres el que veiem és que hi ha tota una evolució. Primer aquesta, no? De treure-li aquest caràcter sacre perquè es converteixin en caràcter lúdic, de privat passen a ser públics i de truscos passen a ser romans. Llavors, què és això? Doncs són aquests combats, són aquestes lluites que se'ls donava al poble perquè tingués com a entreteniment aquestes lluites. On es feien? Clar, jo crec que tots i a totes ens ve al cap la pel·lícula de Gladiator, que us demano, sisplau, que no digueu Gladiator, heu de dir-ho en llatí.
0: Gladiator.
1: Gladiator.
0: Sort que ho has dit, perquè...
1: Clar,
3: jo he vist l'1 i fa res vaig veure la 2 amb
0: Paul Mescal. Però l'haguessis espifiat, t'haguessis dit
3: sí,
0: Gladiator.
3: Gladiator sí.
1: Que per ser la paraula gladiador, gladiator, ve de gladium, que és el nom que rep l'espasa, que és aquesta espasa petitona amb la qual ells lluiten. Ah. I elles, que ja parlarem ara. Llavors, on es feia? Amb un origen, és veritat que les pel·lícules, no? Ràpidament veiem aquella estructura, que són aquells amfiteatres meravellosos construïts en pedra, però hi ha també tota una evolució, perquè originàriament es feien al fòrum. Recordem que el fòrum és la plaça del poble.
3: Sí. Sí,
1: és allà, doncs,
3: no hi havia
1: al centre,
3: grades ni res, no?
1: No hi havia res d'això. Sí que és molt curiós perquè en alguns dels edificis del voltant comencen a posar-hi balcons i aquestes balconades era per poder tenir una visió més bona d'aquests jocs, d'aquestes lluites de gladiadors. Llavors, a poc aniran apareixent unes estructures de fusta mòbils que, com una espècie d'embalat, quan nosaltres anem a les festes majors, que també al fòrum...
3: I els romans es van inventar les grades, també?
1: Sí, ells tenen, no, ells ja tenen el teatre. Llavors, què és un amfiteatre?
3: Sí, sí, sí.
1: Fixa't en la paraula, no? Vitrú. Vitruvi, que és el gran arquitecte llatí de l'època, diu, a veure, no, jo no paro a explicar de què, com està fet o arquitectònicament parlant un amfiteatre, diu, perquè són dos teatres juxtaposats. Ah. L'únic que fan és substituir allà on aniria l'escenari i l'orquestra per aquesta arena que ara comentaves fa un moment. Ah. Llavors sí que em posen aquests dos, té aquesta forma el·líptica, que és molt important veure aquesta forma el·líptica, veurem per què, i col·loquen aquesta arena. L'arena per què s'hi posarà? Això ja és en una època en la qual ja veiem uns amfiteatres que no són aquestes estructures de fusta, però l'arena serveix per absorbir la sang.
0: És el que estava pensant.
1: Perquè aquí s'hi va vessar molta sang. Quan parlem d'aquestes lluites de gladiadors, doncs, evidentment...
0: I quedava allà vessada i posaven més sorra
1: passes
0: damunt.
1: Passes el rasclet. Clar. Passes un rasclet com...
0: Com els toros, els braus.
1: Igual, exactament, que els toros.
3: Tu parlaves de la funció que hi havia, que al principi amb els etruscs era una i després passa una altra, que passa a ser l'entreteniment i que llavors era pel poble. Sí. Per què canvia això? Perquè, per exemple, els emperadors volien buscar una manera d'entretenir el poble?
1: Sí, hi ha una dita romana que diu pan y circo, és a dir, dona-li menjar, dona-li aliment i entreteniment i el poble el tindràs content. A dia d'avui, us asseguro que passa exactament el mateix. Fixeu-vos, hem parat per parlar del
0: home, el futbol,
1: possible...
0: Ja ha estat.
1: Clar, és que tot ho associo, tot ho associo. És evident, sí, mentre la gent pugui menjar i tingui una mica d'entreteniment, i ara amb el Mundial de Futbol, etc etc, la gent el tindràs molt més tranquil. Això els romans ho van tenir molt clar. Llavors van veure que... tenien problemes afegits, com per exemple què fan amb els condemnats a mort. No hi ha presons a Roma, fixeu-vos, no n'hi ha. Per tant, què en podem fer? Llavors, el que serien, per dir-ho d'alguna manera, la violència pública sempre ha existit. O sigui, al llarg de la història de la humanitat, qualsevol civilització i cultura, hem vist que hi ha hagut fins i tot com unes guillotines poden, doncs, també a la plaça del poble, matar la gent. Però què van fer els romans? En van fer un espectacle. Van dir...
3: Perquè la gent disfrutés,
1: clar,
3: això.
1: Anem a donar-li el tomb. Jo ho he comentat més d'una vegada. Quan jo veig l'edifici del Coliseum, que és espectacular, espectacular...
0: A Roma.
1: A Roma, és evident que allò simbolitza l'enginy, la glòria, però també l'horror dels romans, perquè d'aquest espectacle, d'aquesta mort, em van fer que la gent en gaudís, que la gent, però al màxim, o sigui, són uns autèntics hooligans, permeteu-me aquesta paraula, perquè la gent...
0: Gaudien amb la mort i
1: gaudeix.
0: Com es destripaven uns als altres.
1: Absolutament, absolutament, i a més aquesta era la finalitat. Evidentment que no tots els gladiadors moren, evidentment, que no morien tots.
0: Però sí
1: tots.
0: Que sortien sabent que podien morir.
1: Sí, o sigui, és un ofici d'un alt risc tremendo, perquè n'hi ha alguns que saben que moriran segur, és a dir, els que són condemnats a morts, aquelles persones que són condemnades a morts, diuen, vinga, anem a fer aquesta mort, però aprofitem-ho i fem-ne un espectacle. Per tant, saben que els llencen a l'arena i els hi fan tota una sèrie de jocs, fins i tot els hi tanquen els ulls perquè s'hagin de matar entre ells, perquè el poble en reia i tot.
0: Però si ho feien molt bé, ara jo estic ja sent una pel·liculera, no podien revertir aquesta pena de mort?
1: Sí, a veure, el tema és, quan nosaltres parlem de gladiadors, per què un arriba a ser gladiador? Llavors hi ha molts motius. Hi ha, per exemple, esclaus. Gent que són esclaus, indisciplinats que el propietari es vol vendre aquest esclau, o al contrari, arriba un lanista, que és el propietari de l'escola dels gladiadors, i veu un home doncs, ben fort, que està treballant la terra, i diu, escolta, et compro l'esclau. Hi havia fins i tot subhastes, Per això, per tenir-los com a gladiadors, i se'ls emporten cap a l'escola de gladiadors, i es comencen a formar. El que passa que també hi ha aquests condemnats a mort, condemnats a les escoles de gladiadors, i després sí que hi ha els gladiadors, que jo els dic els professionals, que és gent lliure que ha decidit fer-se gladiador, perquè era una manera de fer molts diners. I a més és una manera també, no li demanem a un gladiador que tingui gran intel·lecte, no li demanem això. El que li demanem és espectacle. I a més que s'emportarà aquesta persona que lliurement decideix posar-se gladiador en una escola perquè el formin
3: que
1: i que tingui escoles, que, a més associades en aquests grans amfiteatres. Doncs a canvi guanyen la fama perquè tothom parlava d'aquests gladiadors. Fins i tot eren els homes més desitjats de les dones. A dia d'avui, si tinguessin gladiadors, o al contrari, si a l'antiguitat haguessin tingut mòbils, tothom s'hauria volgut fer un selfie amb aquests gladiadors, començant pels polítics. No ho dubteu, no ho dubteu. Llavors, clar, aquí ve el tema. A les escoles de gladiadors.
0: S'estava pensant en la foto de l'Illa amb Bad Bunny, ara m'ha vingut aquesta fotografia.
1: O un jugador, un entrenador d'un equip com, per exemple, el Barça. Evidentment, res canvia. Clar, tu vols, no?, que aquest polític l'associïn amb aquest personatge que és tan famós.
3: I n'hi havien de noms, de famosos? De
1: en tenim,
3: famosos.
1: O sigui, de la mateixa manera que hi pugui haver un Messi, però n'hi ha un que és Espartac. Recordeu, Espartac és un gran gladiador, que ell va sortir de l'escola de gladiadors de Càpua, perquè us he de dir que de la mateixa manera, quan avui parlem del futbol, ja que fèieu aquesta comparativa, hi ha alguns equips que tots els estem esperant, jo m'atreixo a dir que el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, són equips, no?, que saps que tenen una tradició i que els tenen uns grans jugadors, etc etc. Això passava exactament igual a l'antiguitat. Hi ha sobretot quatre escoles molt bones de gladiadors, una està ubicada a Roma, l'altra a Càpua, que està a la Campània, a uns 25 quilòmetres del que seria l'actual Nàpols, Alexandria i Pèrgam. Aquestes quatre ciutats tenen una escola de gladiadors molt bona. Per tant, quan, per exemple, a Roma, un emperador, perquè normalment eren els emperadors els que pagaven aquests jocs, perquè són uns jocs gratuïts pel poble. Clar. És que tot... I evidentment
3: els,
1: que
3: els paguen amb els impostos, ells.
1: Hi havia una part dedicada de l'impost que sí que es dedicava a això, però sobretot hi havia també alguns magistrats que els pagaven aquests jocs perquè així es guanyaven doncs, la simpatia del poble, nois, noies, jo us dono, us ofereixo això, o fins i tot algun que ja té un càrrec molt alt, que diu, mira, jo us porto, a dia d'avui, jo la comparativa la faig quan les festes majors et porten segons quin grup musical, o a veure qui erigeix l'arbre de Nadal més alt. Et guanyes popularitat. Sí. És això. El poble està content perquè jo pertanyo a això.
0: Per tant, jo he portat un gladiador
1: Us he portat l'escola de Càpua i, a més, combatrà contra l'Alexandrina. Llavors, clar, aquí hi havia aquests noms tremendos. I la gent feia apostes. Fins i tot el propi emperador podia apostar. O sigui, això està regulat per l'Estat.
0: I ara que deies Espartac, que clar, tenim en Kirk Douglas no, la pel·lícula de 1960 de Kubrick... S'assemblava? O sigui, està ben caracteritzat?
1: Mira, és una pel·lícula que en aquell moment el cànon de bellesa masculina no estan molt
0: catxes.
1: Molt catxes. Per tant, això és correcte. L'escut que portes un xic massa petit, perquè... Clar, coneixem completament...
0: Veure una pel·li amb la idea.
3: El Russell Crowe Gladiator?
1: Millor. El que passa és que està una mica massa fort. El que passa que figura que és un exmilitar, perquè hi havia molts gladiadors també que eren exmilitars. Un cop ja són veterans de guerra, que tenien 30 anys d'edat, si no han fet mai més, no han fet res a la seva vida. És l'única cosa que saben fer, lluitar. Llavors, arriben a casa, que igual els van agafar com a legionaris amb una edat de 17 anys, tornen cap a casa als 30 anys i no saben fer res. Què fan? Doncs per guanyar diners, es donen voluntaris com a gladiadors, perquè ells saben perfectament com lluitar. Llavors, com han d'estar? No, molt prims no han de ser, perquè com que rebràs punxades, és millor que hi hagi una miqueta de coixinet. Sí, això és molt bo, això és bo. Però aquí val tot, perquè valen tots els pesos, i de fet, tots aquests combats de gladiadors, els agradava molt al públic poder posar parelles que no s'assemblessin en res. O sigui, no ho hem d'associar amb el boxeig avui en dia, que busques un pes, no cal. Pots agafar, per exemple, un gladiador que sigui molt àgil, molt prim i molt ràpid... Versus, a veure, normalment l'Adil el que està pagant a aquests jocs. Heu de pensar que l'any, per exemple, 65, abans de la nostra era, Juli Cèsar, com que ell era Adil i volia guanyar-se el favor del poble i que el seguissin votant i fins i tot arribar a ser acabarà sent un triumvir, diu, vinga, jo vull regalar uns jocs ben bonics i ben vistosos pel poble de Roma.
0: Això és una pel·li de Roma, no?
1: No sé si sortia a Roma,
3: no, però... No,
1: però
3: hi ha la frase Ave César, els que van a morir et saluden.
1: No, això és mentida, això és mentida? Hollywood. Però el que no és mentida... És que Juli César va arribar a contractar 320 parelles de gladiadors perquè juguessin. De fet, encara n'havien contractat més, però al Senat van dir, voleu dir que aquest home no està preparant un cop d'estat? Perquè, clar, un gladiador és una persona que està formada sap lluitar.
0: I té les seves armes, clar.
1: I té les seves armes. Evidentment que les armes no els hi donen fins que són a l'arena, o sigui, ells han de practicar amb espases de fusta, tots són armes de fusta, perquè què és el que passa? Com que saben lluitar, els hi tenien molta por. I és el que va passar amb Espartac. En el moment que ell s'escapa amb tota una altra colla de gladiadors...
0: Aquells la lien.
1: La lien, perquè en aquell moment els hi donen l'arma, la bona, llavors tothom apreta a córrer, perquè tu mateix l'has format. Però heu de saber que formar un gladiador era una cosa molt difícil i molt cara. Aquestes escoles de gladiadors tenen els massatgistes, els dietistes, perquè estan molt ben alimentats, els hi donen fins i tot una beguda rica en el que serien cendres vegetals perquè té molt calci i això pels ossos és molt important.
0: El Red Bull de l'època.
1: Absolutament.
3: I com... però per què els entraven tant? Perquè al final el combat s'acabava quan un dels dos moria.
1: No és veritat. No? Aquest és el tema. O sigui, es calcula que deurien morir un 10% màxim dels gladiadors formats ben preparats.
3: I com s'acabava un combat, llavors?
1: Com s'acaba? Si estàs condemnat a mort, evidentment acabaràs mort. Però això era fàcil perquè potser ets un pobre desgraciat que no has agafat mai a la teva vida una arma i, per tant, ràpidament doncs mories. A veure, com s'acaba un combat? Per esgotament, i que hi ha un moment, hi ha uns àrbitres que els pots veure perquè en comptes d'anar de negre van de blanc amb dues franges vermelles.
0: No surten
1: verticals
0: a les pel·lis, els àrbitres.
1: Molt malament. És que és clau, els àrbitres.
0: Ens han timat amb la frase. Ara estàs dient que hi havia àrbitres de gladiadors, blancs i vermells.
1: I molts d'ells havien sigut exgladiadors, que s'han quedat com a entrenadors, com a àrbitres.
0: Com han obviat aquesta figura tan important? Es deien àrbitres?
3: No és tan romàntica per les pel·lícules, no?
1: No, perquè no ens truquen els historiadors. Perquè encara és més fascinant veure això. Perquè veus com a vegades algun àrbitre, no dic capita perquè no té un xiulet, però sí que pot aturar un combat quan veus clarament que està guanyant un, està favorint a un altre. Això vol dir que està rebent algun suborn, perquè ja us he dit que les apostes eren molt grans. Llavors, normalment, com s'acaba el combat? Per esgotament. Perquè hi ha un moment que els àrbitres ho diuen, perquè un demana, ha perdut les armes, llavors, o una rendeix. Però, què és el que passa? Que ja sabeu que bona part del públic decidirà que visquin o no, després els hi feien cas o no.
0: Amb allò del pols...
1: També és fals.
3: Què dius, Irene, per favor?
1: Clar, això és Hollywood.
0: Una cosa, que ara necessitem segona part, perquè jo tinc moltes preguntes. El tema de... Ara em diràs, el tema dels animals. Quan entrava el lleó...
3: Això va ser posterior.
1: No, això ho tenim molt ben documentat ja per quan tenim aquests amfiteatres construïts en pedra. Per exemple, sí, el mateix Coliseum. És veritat que les fonts ens diuen que els animals, les feres, surten de sota la sorra, de sota l'arena, de manera màgica. Nosaltres sabem que són unes palanques que obrien unes trampes i que sortien d'allà aquests lleons, aquests tigres...
0: Però aleshores no salvaven ni el tato. Tu dius un 10% que
1: però
0: morien.
1: Però pels condemnats a mort. Ah, o sigui, és pels combats on participen condemnats a mort, doncs que hi ha un moment que treuen la fera, que la tenen famèlica, perquè evidentment l'han de treure que tingui molta gana. També us he de dir que aquests que han mort a l'arena, si no ets un gladiador lliure, no tens dret a sepultura. Per tant, amb el teu cos, què feien? L'agafaven, el trossejaven i alimentaven així a les feres.
3: Ostres,
1: a les bèsties.
3: Quin clar final, no?
1: Bé, això és Roma, també.
3: Això que has dit de les apostes, m'ha vingut una recomanació d'una sèrie boníssima a Amazon Prime de fa un parell d'anys, amb l'Anthony Hopkins, de protagonista, que fa de l'últim emperador de Roma, que es diu All Those About to Die, els que van a morir, i parla del Coliseum, de les apostes que es fan a dins a l'amfiteatre... Quan, i crec, mira-te-la aquesta, aviam, si aquesta et sembla més realista.
1: No la conec, però faré deures. Però
3: del 79
1: que...
3: després de Crist.
1: Val, doncs del 79 després.
3: Sí, de Crist.
1: Llavors no és el darrer emperador.
3: No?
1: No, s'acaba el 476.
0: Pim-pam, amb la segadora d'Irene. Un moment, has dit elles.
1: 79 vol dir que és Vespasià.
3: Exacte, Vespasià.
1: És que no,
3: sí,
1: Vespasià és el que va començar el Coliseum, però el seu fill Tit inaugurarà els jocs.
3: Efectivament, explica la història de com comença el Coliseu, Irene Cordón.
1: No sabia que em posàveu a prova,
3: Mira-te-la, aviam si t'agrada.
0: Fa gràcia perquè estem com...
3: Those About to Die,
0: atropellats.
3: Amazon Prime.
0: Hi ha un moment que has dit els gladiadors i has dit i elles.
1: Sí, també tenim dones. Dones gladiadores.
0: Ai, 29?
3: Un minut
1: doncs
3: per les dones
1: esplèndides. Mireu, lluitaven amb el tors nu. I aquí ho deixo.
0: Com? Lluitaven amb
1: I a vegades lluitaven una a una o a vegades en grups. I quan eren en grups, eren amazones, perquè agafaven l'arc i les fletxes.
3: Sempre entre dones lluitaven.
1: Sempre, això sí. Menys Dioclecià, que les farà lluitar en un combat contra els nans.
0: Sí. Val, pel capítol 2, dones, i el Toni m'ha xivat aquí pels auriculars, els vaixells...
1: Les naumàquies, altres
3: inundaven
1: combats...
3: Inundaven l'amfiteatre, no?
0: Sí, no, sí, clar, i com a la pel·lícula hi havia allò dels taurons, no?
3: Això passava, que els
0: taurons,
3: inundaven.
0: Taurons no, taurons
1: van dir
0: que no.
1: I a Mèrida els van inundar, però no hi ha taurons.
0: No hi ha taurons.
3: Però aigua
0: no
3: sí, els inundaven.
0: Irene, t'hem fet parlar tan de pressa, perdona'ns, ha estat com el dia, avui ha estat un dia atropellat.
3: Però m'ha encantat, a mi.
0: Ha sigut fantàstic. Irene, ens retrobem d'aquí dues setmanes amb molts més temes.
1: Fantàstic.
0: Abraçada, que bé l'agradaria. No.